Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: vas amb tes papers?
1: A fer tràmits per la preinscripció escolar.
0: I no tens IDCAT mòbil?
2: L'IDCAT mòbil és un sistema gratuït que et permet identificar-te digitalment per comunicar-te i fer tràmits amb l'administració catalana. És segur, no cal recordar cap contrasenya ni instal·lar cap programari. Dóna't d'alta a idcatmòbil.cat. Només has de tenir més de 16 anys, disposar d'un document d'identitat oficial o passaport i un telèfon mòbil.
0: Què? Vas a fer tràmits?
2: 012. La millor resposta.
3: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses, on es pot recollir aquest material a qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: Si et trobes en una situació de violència masclista, truca al 900 900 120 o envia un correu electrònic al 900 900 120@gencat.cat. És un servei confidencial i gratuït, operatiu les 24 hores del dia, de l'Institut Català de les Dones. Generalitat de Catalunya.
2: Sou una entitat?
3: Organització sense ànim de lucre?
4: Associació de veïns?
5: Artista? ONG?
6: Músic?
2: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
7: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
8: És gratis!
9: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Vull una família d'acollida que em faci abraçades dos.
3: Tu pots ser la família que està esperant. Entre tots, fem gran l'acolliment. Generalitat de Catalunya.
4: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim dos punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallarona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó. També es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
5: Estàs escoltant Esplugues FM.
6: Esplugues FM.
7: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Dical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'arreu. Esplugues FM. Amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
2: Si necessites ajuda, si vols que t'escoltin, si vols sentir una veu amiga, truca al telèfon de l'Esperança. Sempre hi trobaràs algú. Telèfon de l'Esperança. 93 414 48 48. Sempre hi trobaràs algú.
3: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
4: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
1: Servei d'acreditació de competències professionals.
2: Jo porto molts anys treballant de venedora i ho he acreditat.
3: Jo he fet de cambrer i ho he acreditat.
4: Jo tinc experiència en informàtica i ho he acreditat.
1: Demostra el professional que hi ha darrere la teva feina. Si tens experiència laboral o formació no reconeguda, ara pots obtenir un certificat oficial d'allò que saps fer i créixer professionalment o continuar formant-te. Servei d'acreditació de competències professionals. Si ets professional, fes-ho oficial. Generalitat de Catalunya.
5: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.

0: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Si Ricky Rubio aguanta fent triples, muntant a cavall en una fira, tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. The Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
2: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També trucant al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat, un poco de todo y algo más.
1: Ara, reciclant llaunes i ampolles de plàstic de begudes, pots reduir el CO2, donar oxigen a la teva ciutat i guanyar premis sostenibles. Uneix-te a Reciclos, el primer sistema de reciclatge digital.

0: cura de la sostenibilitat del planeta i de la teva ciutat.
1: Ecoembes i Generalitat de Catalunya.
2: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: Bé, el mapa indica que és la segona sortida.
3: Clar que no, si sortim per aquí anem cap a l'est i es parla altra banda. Fixa-t'hi bé.
2: Que sí? Ara en sabràs més tu que el mapa i la tecnologia?
3: A veure, ensenya'm el mòbil. Coneixent-te, segur que vas escriure malament la destinació.
4: El volant, apartar la vista de la carretera pot provocar un accident. No te la fotis. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
5: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
6: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
7: Esplugues FM.
6: L'Avens, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: Ai, quines ganes de fer vida normal. Amb una mica menys d'estrès i una mica més de diners. Si cobrés com en Joan, que al final fem la mateixa feina. Bé, quines ganes de fer vida normal, però justa. I sense discriminacions. Una vida normal, justa i igualitària. I no tenir por. Doncs això, una vida normal, justa, igualitària i sense violències. Un moment, he dit que volia tornar a la normalitat? El que realment vull és una normalitat feminista. I la vull ara. Allò que trobem normal ha de ser molt millor. Avancem cap a una normalitat feminista. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
2: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Hola, sóc en Luis Bizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
1: Xerrem d'arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
2: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
5: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

0: Guillem. El programa el tindreu allà mateix al mòbil per reproduir-lo quan vulgueu. Va, preguntes per en el doctor Civil, anava a dir, Per en Joan Anton Català.
1: Doctor.
0: Doctor Civil també, si voleu. Per en Joan Anton Català, 93207474 o 677387719. Digueu-nos també amb qui aniríeu a la Lluna en cas de tenir l'oportunitat.
2: Mira, la Libertat tenia un dilema també. Sabeu que la Montse tenia aquest dilema, no? Amb els fills, amb els nets, amb la jove, amb la parella, etc etc. La Libertat diu, jo aniria amb la meva parella o les filles. Diu, com que tinc dues filles i no vull triar entre les filles, doncs hi vaig amb la parella. Per tant, ella tria la Libertat amb la parella, l'Abel, concretament.

0: també del sol, però la Lluna hi juga un paper fonamental i això afectaria no sé quin fotimer de coses, vull dir, tindríem la tira de canvis en aquest món, però des del punt de vista de la supervivència dels humans, continuaríem aquí. Crec, perquè ara estic aquí...
1: Però potser hi hauria aquell efecte papallona que variaria petites coses i dius, ostres...
0: Per això, desapareixer, allà estic pensant, no desapareixer la Lluna, vol dir que es modificaria l'òrbita de la Terra al voltant del Sol, segur, això modificaria les temperatures, molt més del que el canvi climàtic ho està fent, en fi, que seria el que tu dius, no? Una cosa amb cadena, que ja veuríem on conduiria. Millor que la deixem on és.
1: No la toqueu, val? No hi aneu, i si hi aneu, no toqueu la Lluna.
2: Hi ha molts oients que sobre la Lluna, de fet, pregunten al Jesús... la Laura, si veiem sempre la mateixa cara de la Lluna o va rotant?
1: Sempre la mateixa cara, no?
0: Sí, però va rotant.
1: Aquest és el truc. Rota com nosaltres.
0: Exactament, aquest és el truc. És dir, la cosa és que ha sincronitzat de manera que per cada tomb que fa al voltant de la Terra fa un tomb sobre ella mateixa i això fa que sempre ens miri amb la mateixa cara. Hi hagi una cara visible i una cara oculta. Si la Lluna no rotés, si la Lluna no girés al voltant d'ella, però sí que ho fes al voltant de la Terra, veuríem tant la cara visible com la cara oculta, no? Però
1: estem fent com un vals, no?
0: Sí, és un vals.
1: Sí.
0: Mira, ara els oients no ho podran veure, em sap greu, però... Elisenda i Fran, si el meu palmell de la mà...
1: Mira, fem una cosa, et gravo.
0: Ah, sí?
1: D'acord?
0: Ah, genial.
1: I ho enviarem al Club de la Solució perquè puguin veure. Intenteu fer-ho també explicatiu per la gent a la ràdio,
0: Vist així es veu fàcil.
1: A veure, va, tu digues.
0: Imaginem que la meva mà, el palmell de la meva mà és la Lluna, la cara visible de la Lluna i jo sóc la Terra. La Lluna gira així. És a dir, sempre m'ensenya la mateixa cara, però fixeu-vos que en fer-ho, la Lluna també està girant sobre ella mateixa. Si no ho fes, si no girés sobre ella mateixa, la Lluna giraria així. I ara mateix jo estaria veient la cara oculta de la Lluna, però no, la Lluna gira així.
1: De cara a mi, diguem-ne.
0: De cara a mi, i això fa que per cada tomb que fa al voltant de la Terra faci també un tomb al voltant d'ella mateixa, sincronitzat per un efecte de marees. Després de milions d'anys se n'ha donat la Lluna, que és la millor manera que té de girar al voltant de la Terra, obtenint la mínima fricció que li generen les marees.
1: O sigui, és per comoditat, no és per deferència a la Terra.
0: No. Tot i que jo dic que està permanentment enamorada de la Terra i per això la mira. I la Terra acabarà pagant el mateix peatge. La Terra, d'aquí a molt, molt de temps en el futur, s'enamorarà finalment ja sí de la Lluna i li donarem també la mateixa cara. De fet, es miraran sempre amb la mateixa cara i hi haurà una cara visible de la Terra des de la Lluna i una cara oculta de la Terra des de la Lluna.
1: Preguntes per en Joan Anton Català. Aprofiteu els últims minuts perquè ens en queden 8 al 93-201-7474 o al 677-38-77-19. Va, última pregunta de moment del nostre WhatsApp, que vull obrir el tema carrera de l'espai.
2: Home, hi ha diversos oients que diuen no volem anar a la Lluna, però si va l'equip de la Solució aniria amb vosaltres. No descartem que potser d'aquí 50 o 100 anys es facin programes de ràdio des d'allà o de televisió. Tant. Sí, sí, correcte. La Maria diu que vol conèixer la Terra, que és molt gran i molt preciosa, que no se li ha perdut res a la Lluna. Després hi ha una eterna pregunta que jo no sé si el Joan Anton, ara la traco, la pot respondre, però que és aquella que fa referència, diu la Cristina, a la relació que hi ha entre la Lluna creixent i tallar els cabells. És veritat que si et talles el cabell amb Lluna creixent, creix més ràpid o més fort?
0: No, a veure, la resposta científica és no. S'han fet estudis, mira...
1: S'han fet estudis,
0: No, no del que era el cabell, però sí d'algunes coses similars. Mira, durant una època es va dir la Lluna afecta el comportament humà, de manera que a les ciutats nord-americanes hi ha més atracaments al carrer, hi ha més violència. Quan hi ha Lluna plena es va fer l'estudi, efectivament hi havia més ingressos als comissaries, als hospitals, però al final la raó és la que ens ha dit la doctora Estivill fa poc, és la llum. Evidentment, en Lluna plena els xoriços...
1: Es veu més, no has de portar llinterna.
0: Ho he dit a l'inrevés, és a dir, és a la Lluna nova. A la Lluna nova és quan no hi ha llum, els xoriços surten a fer les coses que han de fer, que no haurien de fer, direm-ho així, i hi havia més ingressos als hospitals. No, mira, s'han fet estudis, no hi ha cap cosa esotèrica d'aquesta mena d'afectació de la Lluna que s'hagi pogut demostrar. Tot i això, abans hem explicat que sí que té uns efectes claríssims per la llum que emet. Vol dir, el cicle de la son, els insectes, les plantes, evidentment aquí sí, però no hi ha res d'això. Tallar els cabells, les ungles em creixen més de pressa, no. I es poden fer proves de diferents persones que facin la prova i veuran com que no s'ho diguin, que no es condicionin, perquè si et condiciones ja està claríssim.
1: Home, aquesta oient ho pot intentar. Talla les ungles d'avui i espera que hi hagi lluna nova i després lluna plena i ho vas mesurant ara. Mesurar les micres que ens creixen les ungles també és una mica complicat.
0: És bastant friqui, sí.
1: Va, parlem de viatjar a la Lluna. Abans ja hem fet un fets o fakes, però el 20...

0: De juliol del 69, la missió Apollo 11 amb els astronautes Neil Armstrong, Buzz Aldrin i Michael Collins a bord va arribar a la Lluna. Què va suposar l'arribada a la Lluna?
1: Mira, va ser un somni, el compliment d'un somni, l'assoliment d'una cosa que la humanitat havia somiat fer sempre. A més, t'haig de dir que hi ha moltes anècdotes que no tindrem temps d'explicar-les totes, però n'hi ha una molt bonica, que és el primer que havia de caminar per la Lluna era Aldrin, no Armstrong.
0: Què dius?
1: Perquè Armstrong...
0: Li va fotre un cop de colze?
1: No exactament, però fixa-t'hi, Armstrong és el comandant, era el comandant i per tant el comandant sempre és l'últim que abandona la nau, de manera que Aldrin. I així ho esperava tothom, Aldrin, la premsa, tothom. Però la NASA, uns mesos abans, canvia la decisió.
0: Per què?
1: Explicaran una bestiesa com a excusa, diran que, tal com s'obre la porta del mòdul lunar, el que millor va posat per sortir primer és Armstrong. Això és una bestiesa perquè els haurien pogut canviar de lloc. No ho explicaran mai així, però hi ha una comissió que reuneix i discuteixen qui té la personalitat per representar la humanitat en aquest moment tan important, i consideren que la personalitat i els valors que té Armstrong són superiors. És un home de treball en equip, és molt gris de caràcter, no? Però és molt treballador d'equip, molt poc ambiciós, molt poc trepa. Se li ha mort un fill uns anys abans i consideren que ell és la persona adequada. Això fa que Aldrin es reboti moltíssim.
0: Però Aldrin ho sap abans d'anar a la Lluna?
1: Sí, uns mesos abans. Aldrin es rebota moltíssim, intenta...
0: Amb Armstrong o amb la comissió?
1: Amb la comissió, amb la NASA. Intenta, que, a través del seu pare, que és un exoficial del Pentàgon, que la NASA canviï d'opinió, cosa que no farà. Finalment, Aldrin acceptarà el seu paper, molt bé, eh? Però intentarà canviar. I Collins, que és el més divertit dels tres, perquè tots els periodistes haguessin pagat perquè Collins fos el que hagués canviat, perquè era extrovertit, simpàtic. Els altres eren de respondre sí o no a les preguntes dels periodistes. Sí. Aquest és el que justament no va baixar. Es va quedar en òrbita de la Lluna. I ell, quan va veure aquest merder, va dir que jo no hi vull entrar. Quan Aldrin va intentar que ell fes alguna coseta també, perquè la NASA canviés d'opinió, Collins hi va, escolta, a mi no m'emboliqueu amb tot això.
0: Hagués molat que hagués tret la puteta, no? Allò, Michael Collins, pap, ara he sigut jo.
1: Exacte.
0: Tant de merder, finalment m'ho he quedat jo.
1: I les famílies tampoc no van ser mai amigues, aquests tres astronautes, que ho van treballar molt bé, però no van ser amics. Mira, van fer una única barbacoa, les famílies, i no en van tornar a fer cap més. Això ja indica, no? Que no, gaire unió de famílies no hi va bé.
0: Doncs quin mal rotllo anar-te'n a la Lluna.
1: Però eren molt bons. Aquest és un missatge, és dir, a les feines no ens paguen perquè siguem amics. Si ho som, perfecte, però no ens paguen perquè anem a fer unes cerveses després. Ens paguen perquè fem bé la feina, i aquests la van fer molt bé, molt bé.
0: Mira, ens queden 3 minutets. Deixem rebre la trucada a l'Albert ràpidament. Albert, des de la Garrotxa, bon dia.
2: Bon dia.
0: A veure, ens vols aportar una dada. Fot-li.
2: Sí, allò que... com afecta la Lluna sobre el cos.
0: Fot-li, sí.
2: Tenim els gallets. A veure les ailes. Jo soc infermer jubilat, i realment, quan hi havia lluna plena, els parts augmentaven. O sigui, això era comprovable.
0: Els parts?
2: Sí.
0: Ah, no fotis!
2: Molts més parts quan hi havia lluna plena que la resta dels mesos. I no crec que tothom s'hi posés el mateix dia i coincidissin.
0: Home, no ho crec, però sí que és veritat que... Clar, alguna cosa que ens deixa intranquils potser està més relacionat amb aquests problemes de conciliar la son. Si tu estàs més intranquil·la, potser provoca... No ho sé,
1: Sí, pot
0: més
1: ser coses d'aquestes en cadena, no, que es produeixen.
0: M'encanta, Albert, aquesta dada. T'agraeixo moltíssim que ens hagis trucat per donar-nos aquesta dada a la solució. Una abraçada, bonic.
2: A veure.
0: Fins ara. Adéu, adéu. Interessantíssim, això que deia l'Albert.
1: És allò que estires un fil i et surt una cua i et surt un elefant. No, després de tot està relacionat, tot està relacionat.
3: I us dic una cosa, és una pregunta que tenien diversos oients a fer sobre això, si era veritat que en Lluna Plena hi havia més parts. Diu, la Mila ens diu, per cert, que la Lluna la té a casa, concretament, la seva filla, que es diu Luna. Hem buscat a Nostra Senyora de l'IDESCAT.
0: Quantes n'hi ha de llunes?
3: 1.355 persones que es diuen Luna, 688 que es diuen Lluna.
0: Lluna, 688, 1.355, Luna.
3: Prou de 2.000 llunes a Catalunya.
0: Vaja, acabem fent-li una pregunta a en Joan Anton Català. Qui encapçala ara l'anomenada cursa per l'espai, Joan Anton, abans
1: d'acabar? Són els Estats Units i la Xina, aquí ha canviat un rival, la Unió Soviètica, i recordem que l'objectiu en aquell moment, a la cursa versió 1, era ideològic, volien imposar un model polític al món i volien demostrar en qui els països havien d'anar, perquè era un moment d'indecisió. Hi havia països que no sabien quin dels dos models era amb el que s'havien d'acostar, no? Avui és econòmic. Avui l'objectiu és l'economia de l'espai. Això és la lluita que hi ha. Té les coses bones, Elisenda. És a dir, l'economia de l'espai està creant llocs de treball, està creant aplicacions. El GPS és una demostració de que necessitem els satèl·lits per coses bones, no? Recordem que la ciència i la tecnologia no són ni bons ni dolents, són ciència i tecnologia.
0: Depèn de com s'apliquin, no?
1: Aquí està. El que és bo o dolent és el que els humans, l'ús que els humans en fem. Per tant, l'economia de l'espai és, per definició, neutral. L'altra cosa és aquesta geopolítica de què farem amb això i si continuarem fent els mateixos errors de sempre, que els països del mal anomenat primer món ens en beneficiarem perquè els mal anomenats del tercer món no en vegin ni una.
0: Tornarem a tenir en Joan Anton Català perquè li pugueu fer més preguntes. Com sempre, divulgador, col·laborador del suplement, col·laborador també de la solució. Joan Anton, moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Una abraçada, bonic. Igualment. Senyor Fran Domènec, tornem demà, eh?
3: Moltes gràcies, senyora Elisenda Carot.
0: Tornem demà amb noves consultes sobre salut ocular amb l'optometrista Guiomar Pàrrega i l'oftalmòleg Anton Barraquer. Fins que se'ns acabin les respostes. Cada dia a la una busquem la solució.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Acord entre l'empresa immobiliària i els representants legals de la Mari Carmen perquè la dona pugui tornar al seu pis d'on va ser desnonada la setmana passada. El nou contracte serà per 8 anys i 500 euros al mes, una quantitat molt semblant a la que pagava abans que la fessin fora. Ha explicat els detalls el representant del Sindicat de Llogateres a Madrid, Carolina Vilariño.
2: Finalmente hemos llegado a un acuerdo, pues eso, conforme a la LAU, 8 años, 30% de la renta y un acuerdo muy satisfactorio en principio.
1: L'acord encara ha de rebre el vistiplau de la Mari Carmen, que continua ingressada a l'hospital, i enmig d'aquest escenari, el papa Lleó XIV ha instat els líders mundials a buscar solucions a la crisi de l'habitatge. Ho ha dit mentre tornava en avió del seu viatge oficial a França. A preguntes dels periodistes, el pontífex ha admès que no coneixia el cas de la Mari Carmen, però ha lamentat el seu desnonament.
3: Com és possible que un cas així suceda? Qual és el problema en el sistema que permet el cas d'una anciana, además con discapacitat o amb dificultat, ser echada por decir de su casa? Però crec que ahí hay un desafío grande donde tenemos que quizás exigir también a los líderes políticos, a las autoridades, a buscar solución a eso.
1: Repassem ara altres informacions en format més breu amb l'Agustí Serrat.
4: El decret de l'habitatge que el PSOE portarà aquest dimarts al Consell de Ministres està a la corda fluixa. Sumar, Junts i Esquerra veuen lluny l'acord després de conèixer l'últim esborrany del text que proposa una pròrroga dels contractes de lloguer de fins a 2 anys, prohibir els desnonaments en habitatges de fons voltor i incentius fiscals per als llogaters i propietaris.
1: Protecció Civil demana extremar les precaucions davant un nou episodi de pluges que poden ser torrencials en les pròximes hores. L'alerta és vermella per a aquest dimarts al matí en 13 comarques del litoral i del prelitoral central. No s'ha ordenat restriccions, tot i que s'ha enviat un missatge d'alerta als mòbils.
4: El president del Tribunal Constitucional avala l'amnistia als líders del procés també per la malversació i carrega contra el Suprem per haver fet una interpretació esbiaixada de la norma. Ho fa en l'esborrany de sentència per l'amnistia de l'exconsellera Dolors Bassa, que s'ha de votar en el ple de la setmana que ve. I això quan l'Audiència Nacional dilata l'aplicació de l'amnistia als CDRs acusats de terrorisme almenys fins al novembre.
1: El motiu homenatge a Pau Casals inaugura la temporada del Palau de la Música, que estarà dedicada a la Pau. L'Orquestra Simfònica del Vallès i l'Orfeo Català han interpretat l'Oda a la Pau de Beethoven, l'última peça que va assajar Casals abans de marxar a l'exili. Un de cada 8 casos de càncer diagnosticats al món l'any passat estaven relacionats amb una infecció.
4: La dada apareix en un estudi de l'Agència Internacional per la Recerca sobre el Càncer que publica The Lancet Oncology. Els investigadors calculen que el 2024 es van diagnosticar uns 2,3 milions de tumors atribuïbles a 12 agents infecciosos. Els principals són el bacteri Helicobacter pylori i el virus del papiloma humà. El 77% d'aquests càncers es van detectar en països d'ingressos baixos i mitjans, on l'accés a la prevenció i el tractament és més complicat o desigual. Els experts recorden que una gran part d'aquests tumors es poden prevenir amb vacunes, cribratges i tractaments contra les infeccions.
1: Esports. La demanda del Barça a Florentino Pérez per les seves declaracions sobre el cas Negreira avança. Un jutge de Madrid ha citat el president del Reial Madrid i el Futbol Club Barcelona el 25 de novembre en l'acte de conciliació. Segons fonts del Barça, el club té la intenció d'anar fins al final i si el president del Reial Madrid no s'hi presenta o no es retracta, presentarà una querella criminal.
4: La selecció espanyola de futbol és a Sevilla, on aquest dimarts al vespre jugarà contra Croàcia el segon partit de la fase de grups de la UEFA Nations League. A la prèvia del partit, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha reconegut que hi haurà rotacions.
1: Lamine Yamal, Harry Kane i Kylian Mbappé en categoria masculina i Alexia Putellas en la femenina són alguns dels grans favorits per aconseguir la pilota d'or. Aquest dilluns s'han tancat les votacions i els resultats es faran públics el 2026, volíem dir el 26 d'octubre, en una gala que aquesta vegada es farà a Londres.
4: En bàsquet, el Barça ja és als Emirats Àrabs, on aquest dimarts a la tarda disputarà la segona jornada de l'Eurolliga davant del Dubai, l'equip entrenat per l'extècnic blaugrana Xavi Pasqual.
0: Fins aquí les notícies.
5: Us oferim la reemissió d'aquest programa.

0: tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
1: Hi ha nervis, hi ha nervis perquè avui tenim cita. Tenim cita. No la farem més pública ja perquè em van dir que si s'ompliria el lloc de fans.
2: De fans de la pel·lícula.
1: De fans de la bola negra. Sí. Hem fet la història del Guitarrica i li hem fet agafar ganes de veure'l fins i tot a l'Antoni Bassas.
3: Com ho ha dit després per això? No empujen. Sí. Com dient, no em forceu que m'agradin les coses o que vulgui fer les coses que a tothom li estan agradant o que tothom està lluant.
1: L'èxit obligat, ha dit. Ha fet
2: que a vegades crea rebuig, ja quan veus que...
3: És que tothom parla tant d'alguna cosa.
1: A mi em passa una mica, de dir, ostres, ara em ve de gust, però de la vegada penso tan hype, a veure si ara no m'agradarà.
2: Ja. Bueno, i que vas amb molta expectativa, llavors.
4: L'altre dia comentàvem que el que funcionarà molt ara també és ser detractor. Vull dir que sempre quan una cosa agrada molt i molt, ja comença
1: a fer-n'hi. Dinerons en fan.
3: Mm-hmm. Clar, perquè et deuen convidar totes les teles. Oh, l'excepció, sí, qui critica la bola negra? Mm-hmm. Clar,
4: perquè ja s'ha dit tant i tant que és tan i tan i tan bona que aviam qui diu que no.
1: Us ha passat mai d'anar a veure algun espectacle a cine i sortir consternats per la diferència entre l'expectativa i la realitat?
2: En positiu o en negatiu?
1: Les dues.
4: En positiu ens va passar amb l'assistenta, jo em penso, quan hi vam anar justament junts, no? Que sí. Pensàvem que seria més dolenta del que va resultar.
2: I ens ho vam passar molt bé.
3: Però perquè no havíeu llegit el llibre, vosaltres anàveu molt...
2: I ens va sorprendre tots els giros i tot el que anàvem.
4: Aviam, que també hi ha com un pretext de best-seller adaptat al cinema, amb els actors de moda, amb un format molt Hollywood.
1: Et feia una mica bola.
4: No bola, perquè venia molt de gust, però jo pensava i pensava que em podia agradar, però des de la cosa d'acceptar que seria una porqueria de pel·lícula. I realment jo crec que té el seu, com a thriller inclús.
1: Estic pensant, jo no sé si...
3: Jo tampoc no recordo.
1: Una gran decepció, una gran sorpresa.
2: A mi algú em va dir, has d'anar a veure fa un parell d'anys o tres, Perfect Days, que és una pel·li que, a veure si t'agrada, que és molt lenta, i vaig sortir flipant, mig plorant, commogut.
1: Ah, no, sí que em va passar, però no el prefereixo. No.
4: A mi em va passar amb la del Dani de la Orde.
3: Ah, perquè és catalana i amb participació de TV3, oi?
4: A mi la de la Casa en Flames em va passar tan i tan bona. Ah, no, la vida. No. M'hi vaig presentar.
2: Mira, no l'he
4: vista. Ja té gràcia, però té gràcia. Doncs ja estàs a diferenciar una pel·li quan té gràcia i una pel·li
1: doncs
4: quan és boníssima.
1: Doncs a mi, jo no l'he vist.
3: Al revés.
1: Jo Casa en Flames, no. Em vaig passar l'estiu, era l'estiu del 24 i vaig ser aquí, però no vaig tenir temps d'anar-la a veure aquí. I aquí tothom, Casa en Flames. I llavors la van fer a Washington, van fer un passi a Washington.
4: Ah!
1: I sí, per la comunitat catalana.
4: Que bo, gallina.
1: No, va ser sensacional. I la vaig veure allà pensant, veuràs tu, amb tot el hype ara, doncs va aguantar les expectatives. A mi va agradar molt. Potser també el context hi feia.
4: Segurament.
3: I el trobar a faltar, a casa teva.
4: Washington en una trobada de catalans és que tot et carda la pell de gallina, clar.
1: Sí.
4: És normal.
1: Sí, sí,
4: no,
1: sí.
4: I que la pel·li, vull dir, que no és dolenta, saps? Que és distreta. Que
1: a mi em va divertir molt.
4: Jo crec que fa la funció que el Dani de la Orden pretenia que fes. No crec que es tingués previst fer una obra mestra, però se la va lluar tant i va ser una cosa tan celebrada que jo, per error meu, vaig tenir expectatives molt.
3: Ara m'has fet pensar.
1: Vinga,
3: en el documental de l'Aitana. Saps? El de Metamorfosis, quan ella explicava, bueno, jo m'ho mirava amb les ulleres una mica a banda del que no surti, com aquesta cosa, entre moltes cometes, parata, mainstream, m'ho miro però una pinça al nas, diguéssim, i la vaig acabar gaudint.
2: Anar caient la pinça.
3: Sí.
1: I amb algun programa de tele que tinguéssiu moltes ganes de veure i...
4: Jo en general ja no tinc ganes de veure cap programa de tele perquè tots són una merda, Francesc.
1: No és veritat, tots no són una merda.
4: Hi ha programes de tele que són gravats, i que tot i així no fan els esforços per editar i que quedi una mica polidet. O sigui, sí, tot comença a ser una mica un desastre total.
1: No. Llavors,
4: clar que hi ha programes que ja llueixen, però també n'hi ha molts que són un desastre. Que no deixem mai el Tot es mou. La resta, bueno, mirem-nos-ho. Jo veig tot genial, però tenen aquest set que sembla que miro una tele, un recap de l'any 70.
1: Apa, aquí! Exagerada, escolta, que jo surto de selva ara.
4: No, i jo, el meu amic Nil, és dels meus millors amics de l'ànima, tinc un WhatsApp
1: avui va,
4: per respondre.
1: Va vestit com de futbolista, el Nil.
4: Bueno, sempre es vesteixen
1: sorprenent.
4: Molt bé. Ja no diré-lo, és que ja està.
1: No, perquè a més les de Pastori són molt maques.
4: No, i el contingut, una cosa és el contingut. Jo ara parlava només del plató.
2: De l'estètica.
4: Parlava del plató. Perquè és veritat que el contingut no el puc veure mai. Jo veig la selva sempre en silenci, perquè la veiem aquí des del programa.
2: Sí, és telemuda, sí.
4: És telemuda.
2: Mut, amb un pianet.
4: És telemuda.
1: Doncs ara farem ràdio amb so. Perquè ràdio muda, en principi...
2: És molt difícil que
1: no crec que s'hagi inventat encara. Una ràdio
2: amb braille
1: hauria de ser, no?
2: Bueno, morse, no?
1: No, braille.
2: Perdó.
3: Ànims a tots. Dilluns.
1: Sí, que no.
4: Dilluns molt dilluns.
2: Farem el que podrem.
1: Arriba com si fos
2: ahir.
4: Algo arriba.
5: comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
6: He sentit exclusiva? El meu moment preferit del programa. Tant com el moment actiu.

0: jo no tinc una família numerosa.
1: Marta,
0: Barça,
2: un moment.
0: M'ho ha fet sol, m'ho ha fet sol.
1: Marta, silenci, fes extensiu a la resta de l'audiència la bronca que acabem de rebre. Perquè més
2: no sé, mare, aquesta bronca és molt de mare.
0: No, no, justament, que jo sàpiga, de filla en tinc una, no quatre. I estic farta que porteu des del dimecres de la setmana passada. Marta, quina hora és la bola negra? Per quan és les entrades? Quan costen? Quina fila? Seiem junts, Marta. Per quina hora hi hem d'anar? Agafem taxi o no? Anem caminant? Mira, nois, prou!
1: I la Marta s'ha
0: emprenyat. No estic produint jo aquesta trobada.
2: Em sembla bé, a la propera ho farà en Roger. I de fet, si em puc enfadar, perquè en Roger
3: mai fa
2: feina.
0: I deixa'm revisar si he rebut vísums de tothom, eh?
2: Jo et vaig
3: pagar.
1: Jo, Marta, és veritat que...
2: Et vaig preguntar 15 cops quan costava.
1: Jo no faig mai res, ho accepto, però pago molt bé.
2: Sí, religiosament.
0: No,
1: cal viso.
2: Ja arrodonim que pagar.
1: Si val 15, faig 20. Perquè jo sí que he fet anar malament i tal. Vull dir que estic disposat a gastar-m'hi molts diners.
0: Però el meu tema és, jo us vaig passar una captura de pantalla amb tota la informació. Sí. No cal que la torni a fer, us la torni a enviar.
1: No, mira, és Marta. La mandra aquesta.
0: Però la mateixa mandra em fa a mi.
2: Et brilla la mirada. Tens unes dents que semblen perles. I jo estic molt enfadada amb el Marc Andreu i el Roger perquè... Jo sempre he intentat competir amb la Nina per ser l'altra filla de la Marta. I ara no sé quan han canviat les coses, que som tanta gent en el vaixell.
1: Sí,
2: tants no acabem en el cotxe.
0: No,
2: i algú
0: que...
2: ha de baixar a casa, un cotxe no? Familiar, no hi cap tanta gent.
1: Marc Andreu, que està gatejant per aquí a la ràdio per semblar...
2: Si som quatre fills, ens hem de comprar una furgoneta.
0: Clarament el petit és en Marc Andreu.
1: Prou, ja. Evidentment. És un,
0: sí.
1: És un bebé.
0: Un bebé.
1: Un
0: bebé. El meu petit nadó.
2: Bé, és més petit que la Nina.
0: Sí.
1: Passen dos minuts d'un quart de set. Bona tarda a tothom.
0: Bona tarda, bona tarda.
1: Juliana, potser ens has d'explicar això que ha passat aquest cap de setmana.
4: Que l'estàs sempre estimant. I no puc fer res més que deixar-me vèncer.
1: Una foto que has publicat al teu Instagram de tu al costat de Manu Guix, tots dos molt somrients.
2: Bé, vaig complir un somni, com podeu veure en aquesta fotografia que vaig compartir. Jo crec que mai, o sigui, no tinc cap fotografia amb cap membre de la meva família, amb cap de vosaltres, amb cap parella, on jo tingui aquest somriure que m'està a punt de petar la cara.
0: Aquest somriure surt de la cara, realment.
1: Les galtes de miracle.
2: L'iPhone m'ha posat aquesta foto a la meva carpeta de nena petita, perquè es pensa que tinc 7 anys de la il·lusió que ràdio. I si us hi fixeu, porto la samarreta amb la cara d'en Manu Guix, la cara amb aquesta fotografia que et segueix la mirada, perquè aquesta fotografia té això, que et segueix amb la mirada.
0: Com la Gioconda.
2: Com la Gioconda, literal.
1: Ah, no
2: i
1: fàcil, eh?
2: Ella em va firmar dient, Juliana, t'estimo, Manu Guix.
0: Dispensa.
2: Controla. La fotografia que porto la samarreta firmada, però, Juliana, t'estimo, Manu Guix. Érem dues persones descontrolades. Vam anar a veure la Marc Andreu a Castellfollit del Boix, que s'ha de fer més turisme per aquí, per la zona. Ens va encantar, de dir. I tot això em sap greu comunicar-vos que d'entrada és contingut embargat, és contingut pel que no surti, però pel que no surti de teatres.
5: Marc Andreu, bona tarda.
6: Bona tarda, Pendons. Sí, perquè podem confirmar que la gira de teatres d'aquesta temporada segueix i tenim noves dates. La primera d'elles, venim a Vic, per fi venim a Vic. El 25 d'octubre a l'Atlàntida, tornem a venir a Barcelona al Coliseum el diumenge 15 de novembre i acabarem l'any a Esparreguera el 12 de desembre al Teatre de la Passió.
1: No sé si els oients estan...
2: No, però
1: no ho senten ni a casa.
0: Però perquè ja ho sabem nosaltres.
2: Però és que ho estem comunicant com si no ens fes il·lusió.
1: No, perquè estem apuntant. A veure, torna a repetir. Vic, 25 d'octubre.
6: Diumenge 25 d'octubre a l'Atlàntida, a les 12 del migdia. Barcelona, el diumenge 15 de novembre al Coliseum i Esparreguera hi serem el dissabte 12 de desembre al Teatre de la Passió. Les entrades, però, no estaran disponibles fins aquest dijous 1 d'octubre.
2: Totes.
6: Dels tres teatres. A la vegada, quan comenci el programa, a un quart de set de la tarda, s'obriran les diferents plataformes perquè pugueu comprar.
1: Quan val?
2: No ho sap.
1: No ho sap.
2: Aquest silenci de més de mig segon és que no ho sap.
0: Que no ho sap. No ho sap.
6: Ara no ho tinc present, és que clar...
1: Bueno, sempre anem a uns 25, 26, 27,
0: sí.
1: Més les despeses, 28.
6: Amb contingut sempre, gairebé sempre exclusiu i nou als diferents teatres.
1: Sí, i molt bon ambient i...
2: Home, es diuen molt i molt grosses i no és broma, eh?
0: I en farem més o no de teatres?
6: Aquests són els que falten fins a acabar l'any i després l'any que ve hi haurà més altres localitats.
0: Molt bé, som l'Aitana, eh?
2: Som l'Aitana.
1: Ah, sí, estem amb el...
0: Nova York, Múrcia.
2: És totalment, gira internacional, quarto azul.
1: Molt bé, aquest dijous a partir d'un quart de set, entrades a la venda, ens faria molta il·lusió que ens vinguéssiu a veure. Marc Andreu, no marxis, que ara parlarem del piro musical de la Mercè.
6: Ui, sí.
1: Que ahir tu i jo ens el vam estar mirant i hem pres uns quants apunts, que ara comentarem. Abans, per WhatsApp, ens parlen de la bola negra dels Javis.
3: El preso que custodia se llama Rafael Rodríguez Rapunzel.
1: La pel·lícula es va estrenar divendres, he vist que l'han vist ja més de 600.000 espectadors i com 6 milions d'euros recaptats. En tot cas, ens diuen per WhatsApp al 677-27-1058. Hola, perfectes. Divendres vaig anar al cine Girona a veure La Bola Negra a la sessió de 3:15 i vaig coincidir amb en David Verdaguer i la seva parella. Es notava que la pel·li havia emocionat moltíssim. Vau dir que l'aniríeu a veure, ja ens direu què us sembla. Per mi es mereix totes les bones crítiques. És llarga, però no li sobra cap escena i no decau en cap moment.
2: Són tan genials, les nostres ulleres.
1: Estel·lar.
2: O sigui, elles ens donen amb un sol WhatsApp de no tantes línies una mica de safreig, una mica d'anticentralisme, perquè és una història que passa a Girona.
1: A Girona.
2: No només això, sinó que crítica cultural i cinèfila. Clar que sí, en riu-te'n tu de la finestra molt indiscreta amb el Toni de la Torre.
1: La crònica. Hi ha un oient també que ens demana comentar un passatge molt concret de la pel·lícula, que potser serà un mini spoiler.
2: No, però això ha comentat molt, eh?
1: Sí. Diu, aviam, penso que és important dedicar un temps aquesta setmana a comentar el nu del Miguel Bernardo a La Bola Negra.
2: Almenys donen perversió i m'agrada.
1: Estaríem objectivant un cos? Es pregunta. És igual. Verge Santa.
0: Podria ser una pròtesi, per això. Vull dir que molta gent es pensa que és realment el penis de Miguel Bernardo i potser no ho és.
1: No ho sabrem.
0: No ho sabem.
2: També algunes persones diuen, tant si és una pròtesi o no, tot m'està bé.
0: Exacte, tot m'està bé.
2: Es veu que surt tan i tan guapo en Miguel Bernardo en aquesta pel·lícula i tan dotat. Una mica Escola Manuguix, que diuen, ja ho sabeu que ho diuen, que ell la té com una mortadela.
0: És que ell és...
2: Ho diuen i ho diuen. No ho dic jo. Jo no ho dic. No, això no ho sé. No t'ho sé dir, però jo sempre he entès que era de tamany.
0: Que t'hagi dit, t'estimo, és de les coses més fortes que han passat el 2026,
2: Els dos anaven molt passats, Marta?
0: Si ja, ja, però...
6: Molt.
2: Un nivell de confiança, un nivell, jo et diria, de carinyo.
0: Una cosa, i després... Tu li vas dir també t'estimo?
2: No, perquè només m'ho va escriure a la samarreta.
1: Ho va escriure, no ho va...
0: O sigui, no va arribar a sortir de la seva boca.
2: No, però vam riure molt, ens va
1: esperar. Però un minut més i sortia, perquè és que no ho digues.
0: Ja, però aquesta tia diu, no sé quants mesos has d'esperar amb el teu cosí a dir t'estimo i amb el Manu Guix...
2: No li vaig dir t'estimo. Escolta, que no s'entengui malament la història. No li vaig dir t'estimo a Manu Guix.
0: Vale.
2: Manu Guix, suposo que va entendre que m'estava corresponent dient-me t'estimo després d'allò tants actes de fan desesperada, entre els quals fer-me samarretes personalitzades, fer-me-les jo mateixa customitzades i presentar-me a Castellfollit del Boix a un concert.
6: En un ambient on tothom anava vestit de comunió, més o menys. Imagina't la Juliana friki fan de Manu Guix.
2: El dress code era elegant, no Manu Guix. Però jo anava dress code Manu Guix.
1: Què va fer del
0: Marc
1: piano?
0: Jacobs, va, Marc Jacobs.
1: El piano, quan va acabar el concert, no, la deixalleria, suposo.
2: No, perquè
1: ha partit
2: trencat,
1: per la meitat.
2: No, directe al paper, perquè al final la fusta és paper. Directe al paper.
1: El blau.
2: Sort que no hi ha recollida selectiva. Allà.
1: 7:15, per altra banda, deixeu-me dir que molts oients ens han compartit també el vídeo de l'Aitana Sánchez Gijón a l'acampada de la Puerta del Sol de Madrid, dient-nos que ella és perfecta.
5: Hola, soy Aitana Sánchez Gijón y he venido a apoyar la acampada aquí en Sol, que organiza el Sindicato de Inquilinas, porque la situación en España de la vivienda es insostenible, necesitamos soluciones ya. Si estáis por Madrid, en vuestras propias ciudades, organizaos, acampad, haceos oír que todos...
1: Ella donant suport a l'acampada, i he vist que també va compartir una foto amb ella, que és el seu fill, que és en Teo Lucadamo, que jo no el coneixia, que és artista, no?
2: És artista, surt a la pel·lícula justament de La Bola Negra, crec que molt poquet, però hi surt, i espera un moment, que ara volia compartir amb el nostre orientat, i m'està sindicat de llogateres, disculpeu. Res, dic que ell efectivament és artista, surt a La Bola Negra, la seva germana, que tenen la mateixa cara, pot ser que els confongueu, són la Muixca i la Greta versió madrilenya, també és artista, també és actriu i surt a moltes pel·lícules, i és l'exparella de la Maria Barrier, que feia un podcast amb la Samantha Hudson. Tot això és molt ninxul madrileny, bueno, de safreig, però també ens interessa i també ens funciona tot això.
1: També hi ha més famosos que s'han posicionat i que reclamen que s'aprovi aquest decret, que n'hi diuen el decret Mari Carmen, per exemple, l'Anna Castillo i C. Tangana, que han compartit la convocatòria precisament del sindicat de llogateres per la manifestació d'aquí mitja hora a les 7 de la tarda al Palau de Congressos de Catalunya, no? Aprofitant que Pedro Sánchez és a la ciutat de Barcelona.
2: Exacte, això és el que volia comentar. Roger, te m'has avançat, és genial.
1: Perfecte.
2: És un professional com una copa d'un pi.
0: Algú podria pensar, i la Rosalia no diu res?
1: Ah, doncs mira.
2: No ha entrat a Instagram, Marta, aquests dies.
0: Està exercint la seva altra professió, que és la d'enamorada, això.
1: Sí, la de l'amor.
0: La de l'amor, normalment, quan estàs enamorada també tens internet i saps una mica què passa al món.
2: Bé, no es pot avançar la Rosalia perquè ella està en una etapa de l'amor en què normalment per tempos ja tens accés a internet, perquè ja porten lo suficient com per poder fer una estoneta de mòbil.
0: Per això t'estic dient.
1: Clar, jo conec gent en aquesta etapa.
2: Però ara, sense parlar de la Rosalia i, i del seu no activisme que té, que des d'aquí condemnem, quan estàs molt enamorada pots estar dies incomunicat, eh? En la primera fase d'enamorament. S'ha arribat a estar hores i hores intentant contactar amb gent d'aquest programa sense
0: èxit. Però tens tot un equip al voltant de PRs que et poden aconsellar, escolta'm...
2: Però Marta, tu, com a... Si fossis part de l'equip de PR de la Rosalia, veient la polèmica que li va caure a l'Aitana...
0: A l'Aitana, sí.
2: Per fer també donar veu en tot aquest moviment, sent al mateix temps propietària d'una empresa immobiliària...
1: Digui el que digui, es liarà, però... Però vaja.
2: No diré res, amb aquest tema no diré
1: De moment, silenci absolut.
2: Crec jo, vaja.
1: No fa pinta. Mira, deixeu-me llegir un últim missatge d'unes oients que ens van escriure divendres. Es van trobar la Inés García, que és la nòvia d'en Lamine Yamal.
2: Et diria que aquest és un dels nostres whatsapps preferits d'aquesta temporada, de moment.
0: Pell de gallina.
2: Pell de gallina.
1: La Inés anava amb la Berta Gallardo, que és la nòvia d'en Fermín. Estaven a l'aeroport de Barcelona i pel que es veu van muntar una mica de Cristo. Bona tarda, perfectes. Ens hem trobat a la Inés García i a la Berta Gallardo volant cap a Londres, però com l'avió anava ple, feien baixar equipatge a bodega els últims passatgers. Com elles s'han esperat fins al final per embarcar, els hi han dit que havien de baixar les maletes i elles es negaven fins que la Inés ha dit textualment: «Soy la novia de Lamine. No em podeu fer baixar la maleta si no vull». Al final han aconseguit que els hi deixessin pujar. En fi, ens posa unes emoticones de la careta amb la cremallera i la boca tancada.
0: Entenc que volaven cap allà per acompanyar les seves parelles al partit de la Roja
1: selecció.
0: Que jugava a Wembley, sí. Fort, eh?
1: Bueno, soy la novia de
0: la
1: Mina
0: per aconseguir... A veure, tot això no ho hem, clar, no ho hem contrastat, no hem parlat amb més gent...
2: I això és font, estómac, intuïció i, sobretot, prejudici. Però pel que hem pogut anar veient, pel que jo he pogut anar ensumant amb aquest nas de bruixa que ja gasto, amb l'edat que em comença a trepitjar els talons...
1: Els agraïments a l'altre dia a la Ola.
2: A mi em quadra.
1: A veure, que eren a l'aeroport i agafaven aquest vol, sí, perquè Marta
0: crec
1: que ens van...
0: No, hi havia documentació, sí.
1: Que no compartirem.
0: No.
1: Però vull dir que sí que hi eren. El que va dir és la versió d'aquesta oient. 2:15... Ara sí, Marc Andreu.
2: Quina bona vibra, no? Aquesta sintonia, només sí. Bon rotllo, no?
1: Oh, molt bé, no happy. I ens queda aquí molt bé per parlar de l'emissió del piromusical de la Mercè ahir a la nit a TV3. Aquest any, ja ho sabeu, amb les cançons triades per Josep Montero d'Oques Grasses i presentat per la Dulceida. Així començava l'espectacle.
7: Molt intensos de rodatge a la Gran Cita. Quanta intensitat, quanta realitat... Quanta veritat, espectacular.
1: No, aquest no és l'inici del piro musical, sí. A veure si ara el podem sentir. En tot cas, era un piro musical que es feia a la Nova Icària, perquè hi havia obres a Maria Cristina, per tant, era un escenari nou i una localització nova. Qui el va veure d'aquí, en directe?
0: Jo no vaig poder.
6: Jo sí, el vam comentar pel grup, i la Juliana...
2: Jo vaig veure un trosset i vaig pensar, no tinc per què posar-me en aquesta situació. Saps? I llavors ho vaig treure.
1: Com va anar d'audiència?
6: Doncs va fer un 22,2%, 418.000 espectadors, però menys audiència que l'any passat, perquè l'any passat recordem que en va fer un 30%, 585.000 espectadors.
0: I com és aquesta davallada? S'explica per alguna cosa o... Perquè també era un diumenge...
6: Clar, era un diumenge també, i la competència tampoc era tan forta.
0: No sé.
6: Vull dir, no hi havia...
1: No, és veritat. Hi havia Gladiator, no? A Televisió Espanyola.
2: És broma.
0: Bueno, escolta'm, doncs...
1: Bona pel·lícula.
0: Té el seu públic, bastant públic.
1: Ara sí, sentim com començava aquest espectacle amb la Dulceida al capdavant.
8: tothom, benvinguts i benvingudes a la gran cita de l'inici de la tardor. Una celebració de llum i color, la fantàstica cluenda de les festes de la Mercè.
1: Veig que la Juliana està reaccionant ara mateix. L'havies vist com anava vestida i com va ser l'inici?
2: No, havia vist el modelet complet, és a dir.
1: Què tal?
2: Boníssima.
8: A través de TV3 i 3CAT. Em fa molt feliç acompanyar-vos en aquesta nit en què tenim una novetat. Hem canviat d'escenari, no som a Montjuïc. Avui canviem l'aigua...
1: Jo tenia el dubte de si sortiria acompanyada d'algú o apareixeria alguna veu més o alguna cara més al llarg de l'espectacle i s'ho va menjar tot ella sola. No? Tu, no sé si t'esperaves que aparegués algú més.
6: Clar, o l'any passat, com que vam tenir també la presència d'Estopa, que ho feia Estopa i van sortir, doncs és veritat que...
1: Hi havia la Núria Marín.
6: Exacte,
1: i els Estopa.
6: I Josep Montero.
2: És que Josep Montero, com... És a dir, què pinta Josep? Josep Montero no surt de casa seva. A veure, haurà de sortir d'aquí una setmana que ja comencen els concerts a l'estadi.
9: Ja deu estar atabalat.
2: Ja sí.
9: O sigui, ja deu ser, ja se li deu fotre una bola.
1: Bé, hem rebut feedback, evidentment, dels oients que estaven pendents de l'actuació de la Dulce i de la Dulceida i no acaba de ser positiu del tot, Marta.
2: Ens diuen el 677-27-10-58, bona nit perfectes. Crec que s'ha de comentar el programa d'avui dilluns l'actuació de la Dulceida al Piromusical de la Mercè d'enguany. Crec que per ser la prova que li faltava, que era que es defensés en directe, molt dura, eh? Ha estat un fracàs absolut.
9: Ostres, és que els nostres... És que
2: i després dius que jo sóc dura.
9: No, però és que la redacció, l'exèrcit que hem construït de redactors, oients del que no surti, són superdestructius.
1: Hi ha una exigència molt alta. Hi ha molta
9: són
1: exigència.
9: Molt destructius.
2: Sí. Se la veia nerviosa, diu, insegura, des dels moments previs abans de la gent que estimo, que encara segueix encès el seu micròfon i se li escapa un esglai d'alliberament, parèntesis, o angoixa, juntament amb les altres connexions. No he connectat gens amb ella. Jo sóc el nostre estimat senyor Trescat i potser no tornaria a repetir experiments d'aquest tipus. Tot s'ha de dir, esclar, que per l'any vinent un trio de guapos com vosaltres no hi quedaríeu pas malament presentant el Piromusical, ja que si no hi ha sort amb les campanades, sempre quedarà el Piromusical. Ganes de saber la vostra opinió i la de tothom sobre l'actuació de la Ida.
9: La de tothom ja inclou tota l'audiència?
1: Sí. És veritat que hi ha força crítiques, però és que no és gens fàcil si tu no has presentat mai un directe a la tele, posar-te al capdavant del Piromusical en prime time, jo tremolaria, ja t'ho dic ara.
2: I tens molt més a perdre que a guanyar.
1: Absolutament. I que ella, a veure, tampoc és que ho fes molt, molt, molt
2: perquè
1: malament.
2: Perquè la veies impostada, poc natural,
1: llegint
2: un prompter.
1: Prompter no, i que hi havia moments que no sabia què llegia, perquè estava nerviosa.
2: Com quan et toca llegir en veu alta a l'escola, que ja t'estàs preparant, quina és la part que no saps què estàs dient, només vols quedar bé, no?
6: I si no t'equivoques, doncs et surts com una mica eufòrica.
2: Et surts a dir, mira, doncs no m'he entrebancat i ja està.
9: Aviam, és evident que no ho va fer, no, o sigui, no ho va fer, no crec que fos un fracàs absolut.
1: No, no és un fracàs absolut.
2: Jo recuperaré la carta, eh?
9: Ho va defensar prou bé per al que tu dius, Roger, aquest condicionant de ser la primera vegada que presentava una mena de programes així. Jo la pregunta que em faria més aviat és, hem de posar algú a presentar un esdeveniment com aquest que no ha fet pantalla en directe abans? Mm-hmm. És que potser no.
2: Escolta,
9: potser
2: però la Laura Escanés també li havia passat això fent unes campanades, no?
9: I jo sí. També crec que ens hauríem hagut de preguntar, se li ha de donar la Laura Escanés?
1: Amb una diferència amb en Miqui Núñez al costat, que és el que ja té experiència fent directes, i et pots recolzar amb l'altre.
2: Clar,
1: és que amb dos
2: si
1: canvia molt,
2: recau,
1: eh?
2: Si tot recau en tu, és
9: canvia molt. Però en qualsevol cas, en les dues, amb la Laura una mica menys pel fet de tenir en Miqui al costat, però és un salt al buit. És un salt al buit que és molt diferent que la primera vegada que poses en Miqui a presentar, a part que en Miqui ja venia d'un context televisiu, però que poses a presentar-lo Eufòria. Hi ha molta més expectativa amb un Piromusical, amb unes campanades. Jo no sé si no hi ha altres espais on puguis provar aquesta mena de perfils, que entenc que els hi vulguis donar veu i em sembla bé que els vulguis fer créixer. Però és que és el que tu dius, Marta, gairebé
1: risc.
9: Els hi pots fer una putada.
2: Els vulguis fer créixer, estem parlant d'una persona amb molts milions de seguidors, eh? No sé fins a quin punt els has de
9: Marta,
2: fer créixer.
9: Aquesta, no, a això és molt important que comencem a canviar.
1: Televisivament.
9: Perquè aquestes noies tenen molts seguidors, però no tenen una carrera formada com a comunicadores ni un camí clar escrit de que puguin arribar a ser perfils importants dins del món de la comunicació. Això és una carrera que els regala 3CAT, que està genial.
2: I aquí hi ha molts debats oberts, eh?
1: Ah,
2: ja
1: sí.
2: Des de fa temps, amb sí. L'intrusisme laboral, sí, tota sí, gent que estudia periodisme, vull dir, aquí també...
9: Ja, no parlem del castellà, etcètera.
2: Sí, etcètera, etcètera. Us haig de dir per això que ella està contenta, eh? Com va quedar
1: sí?
2: Tot.
1: Què
2: perquè
1: diu?
2: Ha publicat fa poca estona... Bé, veig que ja fa 5 hores. Sí. Una publicació a Instagram
9: d'ella amb aquest modelet tan lluent i els focs artificials de fons, i ens diu el text: quina nit més emocionant ahir amb el Piró Musical. Va ser un plaer presentar-lo des del Port Olímpic, una nit de nervis, emocions i una selecció musical brutal. Moltíssimes gràcies per la confiança, ho vaig gaudir com una nena petita. Atenció, amb crit d'emoció inclòs, @som3cat. I aquella cara que es parteix la caixa de riure, però inclinada. Gràcies també per tots els missatges d'amor que m'heu enviat.
1: Clar, quan parla d'aquest crit d'emoció inclòs, jo crec que fa referència a un petit problema tècnic que hi va haver just després de la primera intervenció, que és el típic que algú es deixa els micros oberts, que ja enfoca en una altra cosa, enfoca en els focs artificials, i se sent l'Aida fer com uns crits que a priori dius o està molt contenta o està fatal.
9: Ai,
1: no saps com
9: aviam.
1: Està. Aquest és el moment.
8: Obriu bé els ulls i les orelles per gaudir de l'enlluernador Piro Musical.
10: Porto amb mi les coses que em vas dir.
1: I comença la primera cançó, que
9: ui,
1: és la gent que estima.
9: Clar, no és culpa de l'Aida.
1: No, en absolut.
9: I l'Aida era la primera vegada que feia pantalla en directe, però imagino que l'equip, algun directe, es devia haver clavat abans, no? O no? O era el primer cop també de tot l'equip?
1: Un volum que algú es va deixar pujat i s'hauria d'haver baixat.
9: Aquí ens fotrien fora, si ens passés això en una publi.
1: Sí,
9: per les barbaritats,
1: per les barbaritats
9: que diem. Aquí no fem... Aquí
1: posem alguna lletra més.
9: Però és que, perdona'm una cosa, si s'ha de fer fora algú, no s'ha de fer fora la persona, digui el que digui, ni un crit ni un insult a qui sigui.
2: Sí, però
9: és la persona que es deixa el micròfon obert.
2: Ja ho sé, però si tu les dius molt grosses en una pausa publicitària, entén-me, i
1: clar,
2: tota Catalunya ho sent.
1: Caurà sobre
2: per molt que sigui feina d'algú altre o responsabilitat d'algú altre.
9: Estic d'acord, però no hauria de ser així, perquè la teva responsabilitat comença i acaba quan tens el micròfon obert.
2: Però és que està obert.
9: Sí, clar, però és responsabilitat d'un altre tancar-lo.
6: O avisar que està tancat, vull dir, no sabem el procés, perquè hi ha molta gent que treballa en això.
1: Sí. Que tens un micro
9: jo
1: davant, has de pensar.
6: A veure, és un crit de tampoc...
2: L'Anna Pasqual, vés a saber si devia fotre crits o no.
9: I tant, la careta rientorçada que ha posat l'Aida a la seva publicació és per rebaixar una mica el to. Perquè segur que es van queixar. Com ha de ser per altra banda.
1: La primera intervenció, que és un... L'Aida estava contenta, i jo crec que ella no ho va saber fins que es va acabar la retransmissió, que s'havien deixat el micro obert.
2: I et diré que no em sembla ni tan greu.
1: De fet, la pot
2: fer simpàtica, fins i tot.
9: Sí, la humanitza, però són aquests errors que no recauen en tu en un dia que per tu ja és molt bèstia,
1: que t'estàs
9: exposant, que és la teva primera gran oportunitat en directe, i aquestes coses saben greu.
2: Sí.
1: Qui ho seguia de molt a prop, que de fet estava al mateix set de directe, era el seu amic Luke Loren, que de fet estava gravant un vídeo.
9: Són siamesos.
2: Sí, literal.
1: Estava gravant-la just en el moment que es va produir, diguéssim, aquest error, i se la veu que ella en realitat està molt contenta perquè veu que li ha sortit molt bé la primera intervenció.
11: No sé, amigo. Presentador. Olé, olé.
1: No, veiem com salta, contenta, i va abraçar-se amb l'equip. Abans de deixar-ho aquí, Marc Andreu, a tu et va agradar la selecció musical que hi va sonar Oques Grasses, tres o quatre cançons ben bones, que tenim el dubte de si n'hi posaria o no, La Trova Kung Fu, que a tu et va semblar que era un grup nou i exòtic.
9: Ostres, estan posant moltes cançons d'aquest grup, no? Com és? Dic, Marc, són...
1: Forma part de la història d'aquest
9: país. Són cultura popular.
6: Sí, que el mix estava fet una mica... així com mal tallat per mi en algun
9: però
6: moment.
9: Però el mix el preparen Josep,
6: per exemple.
1: No, van dir el nom del tècnic de so, que ara culpa meva, no el tinc aquí apuntat.
9: I és un tècnic
1: apuntat.
9: De so de 3CAT?
1: No, és un tècnic de so. No,
2: que s'encarrega de barrejar les cançons i d'enllaçar-les.
6: Home, tot és intern, aquest programa, realment. Només és extern, en principi,
9: no,
6: la productora.
9: Està bé, que el tècnic devia tenir poca feina, perquè era baixar i pujar el volum. Tampoc hi havia molt més d'amics.
1: Però el mix ja estava fet, i hi ha gent que ha criticat que, per exemple, una cançó de Joan Manel Serrat que va sonar 25 segons, i llavors la canviaven.
2: Però això sí que deu ser cosa d'en Montero, no?
9: Jo entenc que
2: si tens un encàrrec de tants minuts ha de durar el Piro Musical,
1: és probable.
2: Ell tria quantes cançons vol fer sonar i segur que totes no t'hi caben.
9: I tries també, entenc tu, quines duren
2: quines han de brillar més i quines menys.
6: El que sí que s'ha comentat molt és la realització, perquè és on fa patir més, amb un pla des del vaixell on havies de veure, on veies el mar i el reflex dels focs artificials d'allà, que no en tenies absolutament res de perquè s'estava punxant tant, i no sé, no acaba d'encaixar tampoc amb la música.
9: L'esquí lluïa poc.
2: Quina d'Aitana va sonar?
6: La de...
1: 24
2: Roses.
1: Sí, 24 Roses.
0: tria curiosa?
1: Per mi era com l'Spotify d'en Josep, que em sembla bé, en plan...
0: Dua Lipa...
1: Molt eclèctic tot.
0: Imagine Dragons.
1: De tot.
0: Coldplay, m'encanta Imagine Dragons. Sí, però...
1: Més grossos. I va acabar amb Carmina Burana, per exemple, l'última cançó de totes. Vull dir que va sonar absolutament de tot. Bé, en tot cas...
0: L'any que ve més.
6: L'any que ve una més oportunitats a la Dulceida, també.
0: Home, sí, perquè està clar que això era una prova per dir amb què més podem fer-ho.
6: Que no ens la trobem a aquest 31.
1: Que jo tres són les campanades.
12: Que de sobte aparegui ella també.
1: La castanyada.
6: No ho sé.
0: Unes campanades a tres?
12: No ho sé, però...
0: La Laura Escanes fa pocs dies compartia un TikTok dient quines ganes que torni a ser 31 amb en Miqui Núñez, que no crec que impliqui que tinguin reafirmat, perquè si no ja s'hagués sabut, s'hagués filtrat a RAC1 i etc. No aquí, en cap cas.
1: Però de paraula està tancadíssim. Vaja.
0: Però, no, per a mi també em va fer... Saps quan tu ja comences a veure que el teu nòvio poder et vol deixar i tu li comences a dir ai, Nino, que ets guapo.
1: I has de marcar
0: ai, Nino, que t'estimo. Ai, Nino, que què faria sense tu. Saps el que em vull dir?
6: I que ens han de sorprendre d'alguna manera. Portem 3 anys amb ells dos cantant una cançó. D'alguna manera també necessitarem nous al·licients aquest 2020, final de 2020.
0: Sí, tu fas a favor, eh?
6: Home, a veure com
0: d'un trio?
6: Sí.
1: Per tu seria al·licient que aparegués la...
0: A mi m'agradaria que ho fessin l'Arnau París i la Rais. I la Bessonada. Bueno, no passa, mira,
1: a casa la Juli.
0: A casa la Juli. Jo ho accepto, que dormin a Cardi, cap problema.
1: 4 minuts i 3 quarts, fem una pausa i de seguida obrim la carpeta Aitana i Plex, que tenim novetats aquest cap de setmana.
13: A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
14: El millor moment de la tarda té 4 noms: Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
13: Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana

0: 3 minuts i 3 quarts, un dia més que hem de parlar de l'Aitana i del seu xicot en plex, perquè, bueno, deu haver passat alguna, Marta.
1: No facis veure que el tema no va amb tu, Roger, perquè saps perfectament. El que ha passat és que ahir, el grup de WhatsApp del programa, del que no surti d'aquí, el senyor Marc Andreu ens va alarmar de mala manera.
2: Jo no, Marta.
1: En dia festiu. Marc Andreu?
0: En dia festiu.
1: No em trepitgeu res, que ho tinc tot redactat.
0: A mi em va alarmar.
3: Jo, Marta, només faré reaccions de... Oh!
1: Faràs un dolcei de tu.
3: Sí, som-hi, va.
1: Mentre tots estàvem gaudint de la nostra tarda de diumenge, cadascú fent lo seu, si voleu detallar-ho, jo estava al parc.
0: Fortnite.
1: Vale?
3: Jo què estava fent ahir?
1: Amb un cosí, anant bé?
3: No, què cosí? Estava, sí, amb la meva mare, que també forma part de la família, però diferent.
0: Jaume Miranda, bona tarda, si vols compartir què feies ahir.
2: Estava
0: la tarda
2: recollint, per primera i possiblement darrera vegada, ous de gallina a un poble d'Aragó de 30 habitants.
3: Ostres, sí que ha canviat la teva vida.
1: No m'ho esperava,
2: Sí, jo tampoc m'ho esperava. No sabia ni com era una gallina. No sabia si era una au o un rèptil. Ara ja ho sé.
1: Doncs mentre tots estàvem fent lo nostre, en Marc Andreu va enviar un enllaç del programa Fiesta de Telecinco, el grup de WhatsApp, on hi havia el següent titular: Pillamos a Aitana y a su novio Plex haciendo algo que va a ser muy polémico. Clar, com que la majoria de nosaltres no podíem encendre la tele en aquell moment, li vam delegar en Marc, que entenem que tenia més estona, que ens tingués informats.
3: Tu no, ahir no tenia res, excepte.
0: Perdona.
3: No,
0: ahir contestava tot el minut.
1: Mai passa això. Tu sempre tens l'agenda molt plena, però ahir, curiosament, estaves molt actiu.
0: En línia tota l'estona.
3: Jo vaig estar ahir al matí amb en Marc Andreu i li vaig dir: Nino, què fas aquesta tarda? I em va dir: està a casa.
0: Molt
3: això
0: bé.
3: No passa mai. Jo vaig dir: molt bé, carinyo.
0: Clar.
1: Bé.
0: S'hi vaig acostumar.
1: Li vam delegar en Marc Andreu que ens tingués informats sobre el tema. Estàvem preparats per si calia fer una última hora informativa a Catalunya Ràdio sobre la parella Aitana Plex. I de fet la Juliana li va preguntar en Marc: però xiva'ns de què va la cosa, no? Més aviat era una ordre. Xiva'ns de què va la cosa. I ell: ni idea. Però que ho venguin així. Uf, que bé que ho fan. Semblava en Víctor Navarro, també.
3: Sí.
1: I després deia: algo super heavy, perquè han enviat un reporter al lloc dels fets i tot.
0: No, clar,
1: t'estic cagant. Acabem de...
3: Marta, s'ho mereix. Fot-li més fort.
0: L'has pagat, Marta? Està plorant?
3: Per fi el titular podrà ser: la Marta pega el Marc Andreu i no al revés.
0: Podeu explicar-me què ha passat?
3: La Marina, ja, que el titular és aquest.
1: Jo estava gesticulant molt, com la Dulceida del Piro Musical, també. Li he fotut un cop de colze. T'he trencat les ulleres?
4: No.
1: O les orelles?
0: No, la cara, crec.
3: O tot.
0: Crec que li has trencat la cara perquè està plorant.
4: Que no estic plorant.
1: Nene, perdona'm,
3: S'ha trencat.
1: Perdona'm.
0: La violència mai és la solució?
1: No, ja.
0: La Marta hi ha hagut de recórrer.
2: Hi havia molta emoció en aquest tuit.
1: No, i tant. L'expectació era màxima, així que el programa Fiesta i diumenge va guanyar una espectadora més. Jo vaig trobar un momentet per posar on a la tele.
2: Jo tot ho veia des del metro, Estava entrant
1: al Twitter. Des de Twitter, no?
2: Sí.
1: Us haig de dir que és veritat que van arrencar el programa de Fiesta ja directament amb el tema Plex Aitana.
5: Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Fiesta. Os cuento, vamos a empezar saliendo del plató. Nos vamos al centro de Madrid porque Iván Reboso, buenas tardes. Hemos pillado a Aitana y a su novio Plex muy cómplices, ¿lo podemos decir así?
6: Vamos a ver, me encuentro aquí en Ma García. Buenas tardes en nuestra fiesta en una de las zonas más exclusivas de la capital, porque aquí hace unos días, justo aquí, un conductor bajó a Aitana y Plex.
3: Són uns professionals i crec que n'hem d'aprendre moltíssim.
1: Ja en sabem bastant, però comencen, sempre en podrem aprendre més. Molt misteri, molts nervis i molt carrer, molta plaça, perquè ens van regalar després, tot seguit, un titular clickbait com uns autèntics professionals.
6: Y lo que pasó te puedo asegurar, Emma, que es una bomba. Una de las escenas más polémicas que se recuerdan de la pareja. Por algo inaudito que no habíamos visto hasta ahora. Fíjate, si es importante que me he querido trasladar aquí para conocer los hechos, para ver con mis ojos y que ustedes lo vean desde casa todo lo que ha ocurrido con una de las parejas más conocidas de nuestro país.
5: Iván, claro, nos has dejado pensando muchas cosas bastante positivas, todas amorosas incluso.
1: Amb la cinta d'atenció, que és més dura que la nostra, que ja anem forts, també, aquí.
3: Una capacitat adjectival que et fa... posa la pell de gallina. O sigui, inaudito...
2: És que, a veure, a favor d'en Marc Andreu, ells ja fan clickbait i posen molta salsa en aquesta expectativa que estan mostrant,
3: tota
2: no?
3: Tota la salsa, sí.
1: Clar,
3: sí.
1: Què penseu vosaltres d'aquesta venuda de peix? Perquè hi ha el factor polèmica, però també hi ha el factor via pública.
2: Que mai els han vist així, que com a mínim t'imagines que s'han tombat a una carretera amb el semàfor en vermell.
1: Sec, jo m'imaginava sexe al carrer. Jo m'imaginava això.
0: Sí, pantalons als turmells.
1: Tant de bo. O petició de matrimoni. No sé.
0: Alguna cosa fora de lloc que ens venia al cap.
1: Doncs al cap d'una hora de programa, perquè amb això també són uns professionals, ho van revelar.
4: La pareja fue vista en una de las zonas más lujosas de Madrid porque a partir de ahora van, ¿cómo podría decirlo?, incrementar su estatus social.
1: Encara no ho han revelat del tot.
0: No del tot.
1: Ells ho fan a càmera lenta.
3: Però aquí ja tanques la tele, eh? Aquí ja veus el sexe al carrer. No ha passat encara.
1: Perquè hi hem d'afegir a tot el que havíem dit, el factor estatus social.
0: Social.
1: Aneu notant, no?, com el globus comença a desinflar-se.
2: Sí. I que es reporta que estava en el carrer, ara estava segons el plató. Per tant, la seva sortida en el carrer no ha servit per res.
1: Per res, només per vendre'ns el peix.
2: Perfecte.
1: Però el turbot l'hem comprat, Jaume?
2: Sí, està a dins.
1: L'únic que després veurem que és un peix d'aquest que no val res. No esteu preparats pel que passarà ara, perquè això semblarà, sabeu com la casa de l'avi d'Up, de la pel·lícula de Pixar, que estava plena de globus de colors?
3: Quina pena, Déu meu.
1: La mateixa casa, però tots els globus rebentats.
4: Y es que entre ambos han decidido comprarse un exclusivo reloj, ojo, valorado entre 60.000 y 200.000 euros.
0: Jo, és veritat que m'esperava una altra cosa, però et compro el titular, eh?
1: Tampoc els culparem a ells, no?, d'haver-nos estafat, perquè aquí el que no sortim som els primers que juguem amb tots els límits

0: estirar tot xiclet
1: tot,
0: possible.
1: I a part un diumenge i tot es fa molt difícil.
0: Molt complicat per ells, els entenc.
1: Ha de ser tremendo. Us haig de dir que jo començava a inclinar-me per una altra teoria, perquè un rellotge pot ser compatible amb una cosa més grossa, també. Que el rellotge fos un regal de promesos.
2: Ai, Marta, és que mai tu puges en un vaixell amb il·lusió, i això, però això m'encanta de tu, no és un defecte.
1: Soc com una capitana, que sóc l'última a abandonar el vaixell.
2: Final. És que tu creus en una causa fins l'últim segon.
3: Sí, ja està, sobre
2: el catamarà. Si t'estan dient que hem comprat un rellotge, i tu ja penses, aquí, es casen.
1: Escolta una cosa, hi ha una tradició que no sé d'on surt, que sí, en una parella heterosexual ella rep l'anell, que això ho tenim molt vist, però ell un rellotge, un rellotge de compromís. Sí? Jo no parlo idioma, jo no parlo aquest idioma de casada, però m'ho han explicat. Doncs bé, jo pensava, calla que no s'hagin promès. Però res, nois.
0: No, eh?
1: Es veu que la compra d'aquest rellotge de luxe tenia més a veure amb una cosa d'estatus i de persones riques influents que no pas d'amor.
4: Pero esto no es toda la información, esto es solamente la cereza que está encima de la tarta. Para comprarse ese dinero, Emma, no hace falta dinero, porque en esa tienda no compra quien tiene dinero, sino el que tiene estatus social. Y Plex y Aitana han ido allí a comprobar si realmente tienen ese estatus social.
1: És algo. Jo no sé quina marca de rellotge deu ser,
0: ni quina marca de cafè pren aquest senyor.
1: No, l'Ivan.
0: Està molt emocionat.
1: L'Ivan va duríssim.
0: Ivan Reboso, crec que se diu.
2: Recordeu l'època que vam estar seguint tota la trama entre el Duc i l'Emília, que hi havia un periodista argentí. També hi ha unes pauses que jo pensava que la Marta no havia editat bé els talls quan els tiràvem.
3: Sí, que esperava la ràdio.
2: Eren uns silencis, que jo deia, bé, ha patat, tot el funcionament ha patat, perquè...
1: Ui, l'enyoro molt, aquest senyor.
2: Jo aquest senyor el vaig seguir perquè vaig proposar-me moltíssim d'ell, i aquest soci el seguiré immediatament també.
3: I durant un temps se li va enganxar la Juliana, que es quedava com callada i que ens la miràvem tots, i ella només practicava l'escola d'aquest senyor argentí.
2: És que n'hem d'aprendre molt d'aquesta gent.
1: És d'agrair, eh?
3: Que
1: són
3: sí,
1: professionals. Una mica de paradinha, jo l'agraeixo. Total, que el company periodista l'Ivan explicava tots els passos que la Aitana i en Plex havien seguit per poder adquirir aquest maleït rellotge.
4: Ellos van con una cita, van por un ascensor privado hasta llegar hasta el despacho del comerciante, claro. Y allí hay como una especie de entrevista laboral, claro, ¿no? Les enseñan unos prototipos.
5: Para comprar el reloj.
4: ¿Qué sucede? Que una vez que ellos ven esos prototipos y deciden finalmente quedarse con uno, tienen que pasar a una lista muy exclusiva. Y una criba que se resolverá finalmente en París. Es decir, ellos han entrado, pero todavía no saben si a día de hoy han pasado esa criba.
2: Es que es absurd.
3: Una prova, com un cas.
1: Sí, no, tanta mandanga, i al final marxen de la botiga amb una bossa
0: buida
1: on no hi ha un rellotge, hi ha un catàleg de rellotge.
0: Si es volia un rellotge,
1: el veredicte final tindrà lloc a París. Allà es decidirà amb un tribunal que no sé qui el forma ni què té en compte, si l'Aitana i en Plex són mereixedors, són dignes de dur aquest rellotge o no.
2: Que ells entrin en aquest joc ja també és una cosa que dona per parlar-ne una estona. Però això passa molt amb moltes marques de luxe. És el cas dels Birkin, que són famosíssims, aquests bolsos
1: perquè els fan
2: d'Hermès, que tu no pots anar a la botiga i per molts diners que tinguis comprar-te'l, sinó que t'has de convertir en clienta o client habitual, anar-hi molt, tenir una dependenta de confiança, que un dia, si tu hi has comprat bastant, tampoc és una xifra concreta, senzillament has comprat, has demostrat també tenir cert caché, arriba un dia que la dependenta o el dependent et diu, uf, tinc un Birkin, però tampoc et pensis que vols... De color vermell.
1: És com el capítol de la Samantha a Sex in the City.
0: I només compren un rellotge.
1: És que aquesta és l'altra pregunta,
2: no s'han ni comprat encara.
1: El rellotge, bueno, l'eventual rellotge, si el tenen algun dia.
3: No els hi diran a París, això.
1: No, però espera,
3: haurem d'estar pendents de París, ara.
0: Ni Van Ribosso l'enviaran a París, espera.
3: Home, suposo.
1: Però la pregunta és, per qui és?
2: Se'l posaran junts. Aniran enganxats com si fos una manilla, saps?
1: És per ell o per ella?
4: Plex i Aitana quieren pertenecer a ese círculo exclusivo donde llevar un reloj de tales características solamente está para la gente que influye en este país y fuera de este país.
5: No, a ¿una ver. Para los dos? ¿Se lo van a intercambiar?
6: Pero si aquí no le han dado uno, ¿cómo le van a comprar dos?
4: A ver, me imagino que será un reloj, que imagínate, un amuleto, ¿no? Ahora se llevan mucho los tatuajes, a lo mejor es un reloj que quieren compartir
1: ahora
4: entre ambos.
1: Ahora se llevan mucho los tatuajes.
4: También me dicen que sobre todo es Plex el que está interesado.
2: I l'Aitana li paga el rellotge en Plex.
1: L'acompanya, si més no. Jo no sé qui el paga, tots dos poden pagar-lo.
3: A vegades hi ha gent que inverteix en rellotges, eh? Que el compren i...
1: Com? No ho sé.
0: Una pregunta, si aquesta és la bona notícia del programa, la gran exclusiva, com eren les demés notícies? És que mira que a mi m'agrada la misèria informativa, però és que estic molt avorrit amb aquesta temàtica d'en Ivan Reboso.
3: Però que per mi el fascinant és tot el trajecte, perquè et porten per... No? Per una història
0: fàcil.
1: Aquí hem fet notícia de coses més més insignificants.

0: Absolutament.
1: Però és que aquí això és Ítaca, Marta. L'important no és el final del camí, és el viatge.
2: Has començat amb un guatat meu, eh? Vull dir, també
1: això,
2: tu mateixa.
1: Som experts també. Ara,
3: per mi, no, Marta, és que ho has explicat millor tu, que és de fiesta.
0: No, no, totalment, totalment. I per mi la notícia és que el preu d'aquest rellotge està entre els 60.000 i 200.000 euros.
1: Però,
0: que per mi em sembla una barbaritat.
1: Però
0: no?
1: És que en idioma plexaitana crec que això és una ungla petita.
3: Tu creus sí, que un tampoc m'ha resultat tan sorpresiu. No, a més, els rellotges és una producte no que a la gent rica li tira molt.
1: Jo crec que sí.
0: Del luxe.
3: Home, en plex és molt de mercata, no?
1: A mi el que m'interessa més...
4: cotxes que té,
1: són iguals.
3: Recorda'm la camisa Versace, que ja ho diu a Superestrella.
1: A mi el que més m'interessa de tot això és com ells tenen ganes justament de posicionar-se en aquest estatus en el qual no només s'hi val tenir diners, saps? Perquè ells venen els dos de famílies molt humils i, per tant, ara entenc que volen posicionar-se dins d'un món d'una classe social a la qual no pertanyen per molt que tinguin diners, perquè aquesta és la complexitat i l'horror d'aquestes altres esferes.
0: Molt bé, doncs pendents de París, eh? Hem de
1: ja anem. Andreu i jo agafem l'avió ara.
2: Vinga, vaig a tocar l'acordió cap allà.
0: Molt bé. Jaume, demà parlarem del tema aquest que, bueno, que se n'ha parlat tant, de Ferran Torres i la Fabiana, no? Dels rumors de que
3: sí, havien embolicat. Sí, presentarem una mica en societat una Fabiana Sevillano, que crec que no surti d'aquí, no n'han parlat massa o gens.
0: Dit, qui és?
3: I és una persona molt rellevant de ses Espanyes.
1: Se la relaciona amb un futbolista, potser,
0: sí,
1: això?
0: Sí, amb Ferran Torres, no?
3: Sí, els millors cabells del futbol, amb altres coses és més qüestionable, tal vegada, i se diu que potser estan junts.
1: O que s'han embolicat.
2: I demà la Juliana també té una cita molt important.
1: Oh!
0: Què tens demà?
2: Demà...
0: Hòstia, demà, nano.
2: Hi ha la preestrena de la Travessa VIP.
0: Oh! Demà creus que veurem un cara a cara.
1: Juliana Canet, demà...
4: Jessica Goicoechea.
1: Amigues. Exnòvios en una altra vida. Enemigues. Tot. Demà tot a la mateixa sala. La vida t'ho posa difícil, quan vols.
0: Demà 6:45 a Catalunya Ràdio. Fem una pausa i tanquem...

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Protecció Civil demana extremar les precaucions davant d'un nou episodi de pluges que afectarà Catalunya en les pròximes hores. A hores d'ara hi ha nuclis de tempestes moderadament fortes a Tarragona i també al Vallès Occidental. S'ha enviat un missatge d'alerta a 13 comarques del litoral i del prelitoral, entre el Baix Camp i la Selva, davant la previsió de precipitacions que poden superar els 40 litres en menys de mitja hora. Són pluges torrencials. El nivell d'alerta és de 5 sobre 6, especialment aquest dimarts al matí i fins al migdia. Imma Soler és la sotsdirectora de Protecció Civil.
2: El que demanem no és que es limitin totalment les activitats ni que es limiti la mobilitat totalment, sinó que el que demanem és aquesta prudència, aquesta precaució. Si a l'hora de sortir a portar els nens a l'escola veiem que està plovent intensament en la zona on estem, no sortim, ens esperem a que aturi.
1: Tot i que no es descarten més enviaments de missatges ES Alert, de moment no s'han ordenat restriccions. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Agustí Serrat.
3: El decret de l'habitatge que el PSOE portarà aquest dimarts al Consell de Ministres està a la corda fluixa. Suma, Junts i Esquerra veuen lluny l'acord després de conèixer l'últim esborrany del text que proposa una pròrroga dels contractes de lloguers de fins a 2 anys, prohibir els desnonaments en habitatges de fons voltor i incentius fiscals per als llogaters i propietaris.
1: Acord entre l'empresa immobiliària i els representants legals de la Mari Carmen perquè la dona pugui tornar al seu pis d'on va ser desnonada la setmana passada. El nou contracte serà per 8 anys i 500 euros al mes, una quantitat molt semblant a la que pagava abans que la fessin fora.
3: El president del Tribunal Constitucional avala l'amnistia als líders del procés, també parla malversació i carrega contra el Suprem per haver fet una interpretació esbiaixada de la norma. Ho fan l'esborrany de sentència per l'amnistia de l'exconsellera Dolors Bassa, que s'ha de votar en el ple de la setmana que ve. I això quan l'Audiència Nacional dilata l'aplicació de l'amnistia als CDRs acusats de terrorisme, almenys fins al novembre.
1: El muntatge El Barquer del Teatre Lliure ha guanyat 3 guardons a la 9a edició dels Premis Teatre a Barcelona. Per Magel, l'adaptació teatral de la novel·la d'Eva Baltasar i el musical Germans de Sang són els altres espectacles guanyadors d'uns premis que reconeixen els millors professionals i espectacles de la cartellera teatral de la ciutat. La Generalitat compensarà els seus treballadors els festius que caiguin en dissabte.
3: Segons ha pogut saber Trescatinfo, l'executiu publicarà demà passat la instrucció que ho farà possible a partir de l'any que ve. A més, ho farà amb caràcter retroactiu per incloure els dos festius que aquest any han caigut en dissabte, que són el 15 d'agost i Sant Esteve. D'aquesta manera, la seva bossa d'hores sumarà 14 hores més. Els sindicats majoritaris, la UGT i Comissions ho celebren.
4: La idea és que sigui de forma automàtica. A principis d'any ja es tinguin reconegudes aquestes hores.
5: És una reivindicació que llevamos desde hace tiempo, que se regulase de manera general y no cada año.
3: Malgrat aquest acord, hi ha altres mesures que continuen encallades a la taula de negociació dels funcionaris. La més important és la reducció de la jornada a 35 hores setmanals.
1: Esports, la demanda del Barça a Florentino Pérez per les seves declaracions sobre el cas Negreira avança. Un jutge de Madrid ha citat el president del Real Madrid i també el Futbol Club Barcelona el 25 de novembre en l'acte de conciliació. Segons fonts del Barça, el club té la intenció d'anar fins al final i si el president del Madrid no s'hi presenta o no es retracta, presentarà una querella criminal.
3: La selecció espanyola de futbol és a Sevilla, on aquest dimarts al vespre jugarà contra Croàcia el segon partit de la fase de grups de la UEFA Nations League. A la prèvia del partit, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha reconegut que hi haurà rotacions.
1: Aquest dilluns s'han disputat altres partits d'aquesta competició. El Bèlgica 0, França 1. El jugador del Barça, Koundé, s'ha quedat a la banqueta. I el Georgia 0, Ucraïna 0. El davanter ucraïnès del Girona, Benat, ha disputat els primers 45 minuts.
3: Lamine Yamal, Harry Kane i Kylian Mbappé, en categoria masculina, i Alexia Putellas, en la femenina, són alguns dels grans favorits per aconseguir la pilota d'or. Aquest dilluns s'han tancat les votacions i els resultats es faran públics el 26 d'octubre en una gala a Londres.
1: I en bàsquet, el Barça ja és als Emirats Àrabs, on aquesta tarda disputa la segona jornada de l'Eurolliga davant del Dubai, l'equip entrenat per l'extècnic blaugrana Xavi Pasqual.
0: Fins aquí les notícies.
6: Bon dimarts, matiners. Àlex Bosch, no fa tan fred en aquest estudi. Fa la temperatura que ha de fer per començar a fer el programa de ràdio. Perquè són les 5 del matí, si a sobre fa calor, és que jo em quedaré adormit damunt del teclat.
1: Et desperta aquest fred, sí.
6: Avui l'Ara García ha arribat derrapant, a la ràdio, si no facis aquesta cara. Nosaltres som persones transparents que li expliquem a l'audiència el que passa abans de començar.
7: Sempre, sempre amb delates.
6: Un canvi de la neteja, un carril d'un sol sentit, un carrer...
7: No hi havia res a fer, no hi havia res a fer.
8: Efectivament, anava a dir que necessitem un Àlex Alert que ens avisi abans de venir del fred que fa en aquest estudi per poder-nos abrigar com Déu mana.
6: També teniu fred?
7: Sí, sí.
8: Jo vaig amb maniga llarga,
7: però... Jo estic bé. Vinga, calorada.
6: És que aquesta ve calorada, clar.
7: Jo estic amb l'Àlex.
6: Molt bé, doncs per votacions...
7: Manes tu.
8: Fa fred.
6: Guanyem. Vinga, va, comencem.
9: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: Vinga, bon dia, matiners. Avui és dimarts 29 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que avui tindrem un temps molt inestable amb precipitacions al litoral i al prelitoral. De fet, s'esperen pluges puntualment torrencials entre el Camp de Tarragona i la Selva. Des de primera hora del matí fins la tarda, en alguns casos, es poden superar els 100 litres per metre quadrat. Aquest episodi de pluja s'acabarà a última hora del dia. I, per cert, també us recordem que al llarg del matí qualsevol incidència que es produeixi, connectats, com sempre, a la ràdio pública i nacional, que us l'informarem puntualment. Marta Viana, per cert, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Vic el sol sortirà a les 7:46 del matí i aquí el dia durarà 11 hores i 50 minuts.
0: Lara Garcia, la noia puntual. Bon dia.
2: Molt bon dia, matiners. Avui hem de començar el dia destacant una frase que ens ha deixat la cantant i compositora Cristina Lamar en una entrevista a Mondo Sonoro, que diu: no hem de perdre la fe en l'amor.
0: T'has menjat aquí una frase, perquè diu,
2: bueno,
0: que ens encaixa als matiners.
2: Bueno, és que l'anava a dir ara, dic que és una frase que crec que ens encaixa molt als matiners.
0: No hem de perdre la fe en l'amor. Hi ha molts tipus d'amor, clar. L'amor a la família, l'amor als amics...
2: Tu entens o què?
0: De què?
2: De fe en l'amor.
0: I tant! Cada dia quan em desperto, res un pare nostre...
2: I endavant!
0: I endavant!
2: I amunt els cors!
0: I amunt els cors! Bé, la fe a l'amor és important. És important la fe a l'amor. Depèn de l'època de l'any. Maiol Roger, i avui al matí de Catalunya Ràdio...
3: Doncs molt pendents de les pluges i d'aquesta alerta. Des de les 6 que parlarem amb Protecció Civil perquè ens expliquin com està la situació i també anirem als diferents municipis si és que hi ha problemes, que esperem que no n'hi hagi. També molt pendents d'aquest decret d'habitatge que ha d'aprovar el govern espanyol. Avui tenim una entrevista amb Míriam Nogueres, portaveu de Junts al Congrés. El vot de Junts és decisiu. I també avui estrenem secció de Ciència amb Pere Estupinyà.
0: Home, en Pere Estupinyà és fantàstic.
3: Home, com tots els col·laboradors del Matí de Catalunya Ràdio, però aquest mes, no? Aquest et veig que li tens un especial carinyo.
0: Estava pensant que el Matí de Catalunya Ràdio és un programa sempre en moviment, perquè sempre dius, i avui estrenem. I això està molt bé.
3: Nosaltres tenim amor en els oients i les oients.
0: Ah, i nosaltres.
3: Sí, però anem estrenant cosetes. Anem
0: nosaltres
3: donant,
0: també.
3: Anem, sí, no.
0: Vam estrenar.
3: Quan dic nosaltres, incloc els matiners, no només el Matí de Catalunya Ràdio. Som una petita família.
0: I tant, i tant. Gràcies, Maiol. Fins ara. I ara, alerta perquè arrenquem el dimarts a tota potència. Perquè sí, perquè el moment ho mereix.

0: Children of the Revolution de T-Rex. Vivim moments on la societat reclama canvis importants, necessaris, urgents i imprescindibles. Pel nostre present, però sobretot pels que vindran, els nens i nenes que mereixen viure una vida justa, feliç i lliure. I cada matí nosaltres fem la nostra particular revolució, que no és poca, la d'engegar el dia com si avui s'acabés el món.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Del matí, pràcticament 11 minuts. Àlex Bosch, bon dia de nou.
2: Bon dia.
0: Què ha passat al món mentre dormíem, Àlex?
2: Mira, no sé si recordes l'escena de 2001, a Odissea a l'espai, en què l'ordinador Hall, que és una intel·ligència artificial, es rebel·la contra la tripulació i comença a desobeir.
3: Sé que usted y Frank estaban planeando desconectarme. Y eso es algo que yo no puedo permitir que suceda.
4: ¿De dónde sacaste esa idea?
3: Dave,
5: què ha passat? Què ha passat?
2: És allò que, quan tanques l'ordinador, no estàs mai segura si l'ordinador també s'ha tancat, eh? Doncs aquesta matinada ha transcendit alguns detalls del fullet que Anthropic, una de les grans empreses d'intel·ligència artificial, enviarà als possibles inversors abans de sortir a la borsa. I el que diu és de, del tot, menys tranquil·litzador.
5: Vaja.
2: Dedica 80 de les 260 pàgines dedicades a intentar convèncer els inversors, a dir que els riscos de la IA són importants i cal tenir-los presents, i els defineix textualment com catastròfics o existencials per la humanitat.
0: Home, els adjectius no són precisament esperançadors, eh?
2: Recordem que està intentant atraure inversions, eh? Doncs, i la cosa no acaba aquí, perquè avisa que alguns models podrien desenvolupar comportaments d'autopreservació, com sentíem amb Hall, com resistir-se, per exemple, a ser apagats, manipular informació o fins i tot fer coses semblants al xantatge. Això ho diu en un fullet destinat a...
0: inversors.
2: A inversors, eh? Per tant, cada vegada estem més a prop que Stanley Kubrick tingués raó amb aquella pel·lícula.
0: I tant.
2: Però tranquils.
0: Ah.
2: Malgrat tot...
0: Si ho diu l'Àlex...
2: Anthropic et diu que inverteixis, és a dir, que et demana directament que inverteixis en una possible catàstrofe mundial.
0: Alguna cosa d'interès us hi deu haver quan et diguin inverteix, però per si de cas, perquè si no seràs víctima. Clar.
6: És estratègia.
0: Tot està molt fotut.
2: Tot molt normal.
0: Pot ser perillós, no t'ho recomanem, però inverteix. Dóna'm calarons per si de cas que te'n salvaràs. 80 dels 260 punts. No són pocs, eh?
2: 80 dels 260 pàgines dedicades a riscos.
0: Nosaltres no us animem a que torneu al llit, tot i que això és el que ha passat mentre dormíem. Gràcies, Àlex.
2: Adéu-siau.
0: 2:15 del matí, avui el món serà un lloc millor si ens contagiem, ara sí, una mica de l'esperit olímpic. Andreu Merino.
7: La flama dels Special Olympics continua el seu recorregut per Catalunya. Avui toca parada a Figueres abans de passar per Barcelona dissabte i finalitzar el trajecte a Tarragona d'aquí una setmana, el 8 d'octubre, el dia abans que comenci la competició. Hi participaran 1.600 esportistes amb discapacitat intel·lectual, representant a 7 països. L'esdeveniment també serà possible gràcies a 600 voluntaris. Tant el trajecte de la flama com la competició per si mateixa tenen com a objectiu donar visibilitat a la pràctica esportiva de persones amb discapacitat i també sensibilitzar la ciutadania sobre la necessitat de viure en una societat més inclusiva.
0: 1:15, 3 bones notícies per començar el dia. Jo amb el titular ja sóc feliç, també t'ho dic.
6: Sí.
0: El casc serà obligatori als patinets a partir de demà.
6: És quan entren en vigor les noves normes de circulació. Una, com dèiem, és que s'haurà de portar aquest casc obligatori i el patinet tampoc el podran conduir els menors. Ja em va passar ahir això, no tinc veu a vegades.
0: Està fent canvi de veu.
6: Adolescent.
0: D'acord, la Marta.
8: Hola, bon dia.
6: Hola. Tampoc això, eh? No el podran conduir els menors de 15 anys, també hauran de portar un llum encès i de nit o amb poca visibilitat s'haurà de portar un element reflectant sempre. Pel que fa als ciclistes, també molt important és que els vehicles que els avancin hauran de reduir la velocitat almenys 20 km per hora i quan hi hagi doncs, més d'un carril per sentit hauran de canviar completament de carril.
0: clar, els vehicles hauran de reduir la velocitat. També demanaria que els patinets reduïssin la velocitat cada vegada que es troben un peató.
6: Perquè
0: hi ha vegades que porto gorra i passo un patinet i la gorra em vola. Que hi ha cada persona que va patinar que va 80 per hora per la vorera.
6: Molt ràpid.
0: El Ministeri de Sanitat vol que les dones puguin avortar als centres d'atenció primària. Ot Serra.
5: Actualment a Catalunya, quan una dona embarassada de fins un màxim de 9 setmanes vol avortar, ha de demanar cita al seu centre d'assessorament en salut sexual i reproductiva. Ara la ministra Mònica García vol fer-ho més accessible.
8: Vamos a impulsar los cambios necesarios para incorporar el aborto farmacológico a la cartera de servicios de atención primaria. Queremos que las mujeres elijan el método, cuando sea de acuerdo para su situación y que puedan acceder a él a través de sus centros de salud. Con información clara, precisa, con profesionales preparados y con acompañamiento antes, durante y después.
5: Es faran canvis legals per permetre l'ús a l'atenció primària d'un dels fàrmacs més utilitzats per avortar.
0: I la iaia Laia, de 102 anys, ha fet mig Iron Man amb els... Iron Man amb el Iron seu Biden. Net... Net, també, apa, hi torno una altra vegada, per favor.
6: Vinga, va.
0: La iaia Laia, de 102 anys, ha fet mig Iron Man amb el seu net pel Delta de l'Ebre. També el titular, també, ara, guapa, també tela.
6: Però aquí sembla un embarbussament.
0: Sí. Home, per favor.
9: No és tan senzill.
0: Saps?
6: No puc. A veure... Que és una notícia molt xula, És una notícia molt xula,
0: Vinga, a veure, explica'ns-la.
6: Ha sigut aquest dissabte, amb l'ajuda d'una cadira adaptada, la Laia ha pogut acompanyar el seu net, en Gaetan, i superar la prova de triatló de 113 quilòmetres, gairebé 2 quilòmetres, nedant per l'Ebre, 90 en bicicleta i 21 quilòmetres corrent. Però sobretot han demostrat que l'edat no és un impediment per continuar vivint aventures plegats.
9: I ell ho fa precisament perquè tots els nets s'ocupin de les àvies. I que poden fer moltes coses, que les tenen que ajudar. I a mi ell sempre vol que surti, em porta al teatre, em porta per tot arreu.
10: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: Tal dia com avui, un 29 de setembre del 1979, aquest tema arribava al número 1, Marta.
1: Sí, un tema de Police que arribava al número 1 a Anglaterra, també ho va aconseguir entrar a les llistes d'èxit a Irlanda i va arribar també al número 5 a Austràlia. Curiosament, però, aquest tema es veu que no va calar tant als Estats Units i el tema va quedar-se al número 74 de les llistes. Anys més tard, això sí, per sort, això va canviar i va convertir-se doncs, en una de les cançons més celebrades i Sting ha dit en més d'una ocasió que és la seva cançó preferida de totes les que ha escrit mai per The Police.

0: 6 del matí, 3 minuts, estem fent en directe els matiners de Catalunya Ràdio. Per cert, al llarg d'aquesta hora connectarem amb l'Eloi Cordomí també perquè ens informi de com està la situació meteorològica avui, que s'esperen ruixats importants al llarg de tot el dia. Serà d'aquí uns moments, ara per això els matiners reivindiquem el contingut en català que trobem a TikTok i avui per cert ens hem fixat en la secció Però vostè qui és?
1: Una secció que presenta en Joel Díaz. Al compte de TikTok de l'APM ens hem trobat la conversa que va tenir amb el grup Svetlana.
2: Teniu formació?
3: Tenim formació musical, encara que no es noti, però
2: no, sí que es nota,
3: la reivindiquem.
2: A veure,
3: tu la notes o no,
2: Joel? Jo, a veure, ser honest. Vale. De totes les cançons que has escoltat, que són moltes, sí. Quina creus que és la que té més complexitat musical?
4: La última.
2: Com es diu?
5: No, l'última quina?
3: Ah, l'última que hem tret.
5: Ah, Josep Maria.
2: Josep Maria. Josep Maria. Sí. Ah, Josep Maria, com... Enfotem-vos de la idea del Josep Maria.
5: Exacte.
2: Podeu explicar a Catalunya què és un Josep Maria?
3: Què és un Josep Maria? Doncs
5: pues un feixista de merda, bàsicament.
2: Però és un senyor.
3: Anda ja.
5: No té per què, vull dir que...
3: També hi ha senyora.
5: L'arpia és una senyora, aquesta arpia que tenim ara.
4: D'aquí, què dius?
5: Com que... Bueno,
3: la teva amiga. Que,
5: la teva millor amiga, no?
4: La innombrable.
5: La innombrable.
4: És
5: Voldemort.
3: Fa por, eh?
5: Millor que no diguem res, perquè si no ens sortireu escaldats.
0: I el compte de TikTok de 3Cat Humor, un fet insòlit.
1: Això és el que va explicar en Magí a l'Està passant de TV3.
6: No sabíeu que les dones de la selecció espanyola de rugbi es diuen les leones.
7: Ni idea.
6: Podria ser un problema més perquè a les jugadores de l'Atlètic de Bilbao de futbol també els hi diuen les leones. Potser direu, ah, potser és que hi ha unes llaunes per esport, no? Doncs no. Perquè a Cuba tenen un equip de futbol que li diuen les leones del Caribe.
7: Serà que no hi ha en el regne animal...
6: Animals per avorrir.
7: Una quantitat inabastable.
6: A Puerto Rico tenen les leones de Ponce de voleibol, les leones de Ponce de bàsquet i les leones de Ponce de softball. A la selecció espanyola de voleibol li diuen les leones del voleibol, també, no? Perquè a l'Argentina hi ha un equip de rugby i com els hi diuen? I ho sento, de veritat, no mateu el missatge, eh? Això és el que jo he trobat. Els hi diuen les torres. Ha deixat titulars com las zorras inician hoy la defensa del título, nadie puede con las zorras,
7: no.
6: O finalment hubo festejos para las zorras.
0: I qui hem tornat a veure per TikTok és... Ah, que en són de bones!
1: Efectivament, Miquel Montoro ha parlat al podcast Mel i ha recordat el primer vídeo que va fer i que es va viralitzar.
8: Jo crec que el meu primer vídeo així més conegut va ser de les taronges.
9: Una bona taronja sempre va bé.
8: A mon pare sempre m'ha anat a una fira molt grossa que se fa a Saragossa de maquinària agrícola i això. I res, érem a l'aeroport i me veu una dona. T'he vist per les redes socials.
1: Una dona que no era mallorquina.
8: Que va, si era de per Saragossa, aquesta dona. Sí, ja t'he vist, ja t'he vist. Nos podemos hacer una foto? I tu saps, amb qui t'estàs fent la foto? Sí, jo sóc un perdut. Tu, en 10 anys, flipant, ton pare també que devia estar flipant.
10: Mon pare va telefonar a mon mare i diu, què ha fet el teu fill?
8: Diu, que m'ho han aturat ara aquí i no m'ho quadra, això.
0: Vinga, va, pràcticament 8 minuts, arribem a 6:15 del matí. Bon dia, Catalunya, aquests que ja esteu desperts i connectats amb els matiners de Catalunya Ràdio. Amb aquesta musiqueta animada, és moment d'obrir la revista d'alguns cors, això sí, dels matiners. I comencem parlant de Lola Dueñas, que ha confessat una anècdota durant el rodatge de La Bola Negra.
1: Sí, explica que en una de les escenes de la pel·lícula, que és quan ella fa pipí, per tant us faig un spoiler, però podeu viure amb
0: vaja,
1: això.
0: Vaja, que podria passar qualsevol pel·lícula.
1: Exacte.
0: Que algú s'aixequi i vagi pixar, també t'ho dic.
1: Exacte. Bueno, però pixa d'una manera en concret. Va acabar sortint d'una manera improvisada. Expliqué aquesta escena, ho deia en una entrevista d'Onda Cero.
11: Eso surgió porque yo me hacía pis de verdad y entonces... Porque me pongo nerviosa rodando y estoy como muy... Me excito mucho, entonces me hago pis aunque no me haga pis. Y entonces estoy todo el rato yendo al baño y hago pis y vuelvo. Y voy y no hago pis y vuelvo. Estoy como siempre... Y entonces, no sé qué Javi Calvo me dijo y yo le dije... Es que yo me hago pis y me dice, pues lo haces. Cuando se pone así me gusta mucho.
0: Doncs vinga, ja tenim una anècdota més de Lola Dueñas a La Bola Negra i la influencer alerta Maria Pombo demana ajuda a les xarxes per trobar el seu gat perdut.
1: Sí, en uns stories d'Instagram ha explicat que en Pluto el seu gat porta 4 dies sense aparèixer. Diu que és estrany perquè és un gat molt normal, que mai s'escapa ni tan sols intenta marxar de casa i ha afegit que, com és lògic, doncs està molt preocupada i que aquests dies estan sent una agonia.
12: No sé, estoy en casa y lo único que me hace es llorar, así que estoy venido ahora. Es que cada vez que hablo... En fin, que no hay novedades. Y que estamos saliendo por las noches con linternas. Claro, lo que más me jode es que es un gato súper normal. Es que claro, la gente lo ve por la calle y se cree que es un gato callejero. Y lo que más desearía con todo mi corazón es que alguien lo llevase a un veterinario para que con el chip no sea más en... Y me agobia un montón que esté pasando las horas y que no venga, empiezan las lluvias y que no hay novedades.
0: Que esteu parlant aquí a veu baixa, que esteu parlant...
1: Que està dient una barbaritat. Què toque ara?
0: Dir la veritat.
1: Va, l'Ot Serra, no? Home, no.
0: Escolta, amb tots els ànims des d'aquí de Maria Pombo, que és cert que fa una mica de gràcia, perquè la veus així una miqueta d'això, però, clar, exacte, només faltaria que el gat de Maria Pombo corrés per Catalunya Ràdio.
1: Imagina't.
0: Tant de bo el trobi, perquè, el escolta, els que ens estimem els animals,
13: pobreta.
0: Ho ha de
13: passar molt malament.
0: No, tu, Marta, també estàs preocupada.
13: No, no, i tant. Bueno, és que em sembla que ha de ser
0: una agonia.
1: Molt agonia, com diu ella. Sí, sí.
0: Vinga, quins sons deixa... És un cas de crims total, és un
13: total.
0: Cas de crims. Aquest gat li demanaran diners per aquest gat. Quins sons ha deixat la ràdio? Ot Serra.
14: Al matí de Catalunya Ràdio vam entrevistar el nou director general de la policia, Ferran López. Defensa que els Mossos no poden desobeir una ordre judicial per executar un desnonament, però vol reforçar l'àrea de mediació.
15: Doncs segurament tenim marge. Jo també li puc dir que les primeres dues reunions que d'ofici he demanat és amb Habitat 3 i amb la Fundació Rels, per conèixer el fenomen amb tota la seva complexitat i per mirar d'explorar doncs, algun petit espai que ens permeti fer les coses d'una manera doncs, més amable per tothom.
14: Carme Carazo, portaveu del sindicat de llogateres, es queixava que no s'hagi sigut ambiciós en polítiques d'habitatge.
16: Portem una legislatura on l'únic que s'han fet són anuncis, grans brindis al sol que no s'han traslladat amb mesures contundents i mesures concretes. Tu vas anunciant coses que sonen fantàstiques, però després no tenen cap efecte, i això el que genera és desafecció i el que fa és abocar la gent a votar l'extrema dreta.
14: I la presentadora de La Travessa, Laura Escanes, feia aquesta reflexió sobre si determinats influencers han de mullar-se políticament.
17: És que sóc un perfil d'entreteniment molt buit, realment. O sigui, no em puc donar tantíssima importància, ni podem donar tantíssima importància al que pensa un influencer que, en perdó, es dedica a ensenyar què s'ha posat de roba i on ha dinat.
14: I a la tarda, Francesc Garriga va descobrir que Toni Llull, bateria de Guitarrica de la Fuente, és molt amic del cantant, l'Álvaro.
18: Tu si l'has de cridar, com el crides? Álvaro? Guitarrica? Com li dius?
19: Álvaro. Álvaro, sí.
18: I el mòbil com el tens guardat?
19: Álvaro. Molts han fet amics. Sí que és...
18: Però Álvaro a seques no. Serà Álvaro Guitarrica, no?
19: No, Álvaro.
18: Álvaro sol?
19: És lo típic que...
18: No coneixes més Álvaros?
19: No.
20: Els matiners.
0: Vinga, va, moment de connectar-nos amb els astres i de saber quin dia ens espera enèrgicament. Parlant amb en Sergi Tous d'Astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
21: Bon dia, matiners. Avui dimarts, la lluna transita per Taure i tenim molta energia fixa al cel. Traducció: pot costar més canviar de plans, d'opinió o aconseguir que algú baixi del burro. Però aquesta energia també té una part molt bona: constància, resistència i capacitat d'acabar allò que comencem. Així que avui no cal córrer, tria bé cap a on vas i després pas ferm. Bon dimarts!
0: Vinga, Lara, aquí li diem anys i anys per molts anys avui.
1: Vinga, va, comencem!
13: No m'ho puc creure!
1: Avui faig Boris Izaguirre, el guionista.
0: Home, no, un moment, Helena, que encara no he dit res, havies de dir.
1: Ah, és veritat.
0: Home, que era lo divertit, és que si no, no hi ha cap tipus de gràcia.
1: No té res,
0: tornem-hi. No, de veritat, a veure, tornem a començar, a veure, va.
1: Vinga, va, comencem!
13: No m'ho puc creure!
1: Un moment, Helena, que encara no he dit res.
0: Ara, noi, és que si no...
1: Avui fa anys Boris Izaguirre, el guionista, escriptor, periodista i presentador, en fa 61. També suma un any més l'actor i còmic Miqui Nadal, en fa 59, i acabem felicitant l'expilot de motociclisme, en Dani Pedrosa. Avui en suma un mes i arriba als 41. Que tingueu felicitat a Dojo i us truquin moltes persones.
0: Cada dia als matiners, avui l'ara repassarem això dels aniversaris. Ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
22: Bon dia, matiners.
23: Laura Fa, periodista de La Premsa Rosa. No se li escapa res, és l'ull que tot ho veu.
22: A mi la cançó que em fa començar el dia amb energia, amb ganes de sortir al carrer a menjar-me el món i a rajar fort, que és el que més m'agrada, és En peu de guerra dels Catarres, perquè a més em recorda a concerts que m'ho he passat de conya. Em recorda a les meves amigues, a l'estiu, a tot el que em dona bon rotllo. Així que jo, En peu de guerra, i a més va molt amb mi i amb la meva manera d'encarar la vida, que és amb una lluita amb aquests friquis amb el que a vegades haig de trobar-me. Així que Espero que tingueu un molt bon dia i que us poseu també en peu de guerra.
23: Els matiners.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dimarts 29 de setembre. D'aquí uns moments repassem els titulars d'aquest matí. Abans, per això, saludo a l'Eloi Cordomí. Eloi, molt bon dia.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: Aquesta nit, Les Alert ens informava d'aquesta situació meteorològica, sobretot la que ens espera a aquestes hores del matí. Com ho tenim tot plegat ara mateix, Eloi?
1: Doncs mira, anem repassant mapes i anem repassant la situació pel que fa doncs, a les tempestes. Ara mateix el que veiem és que ja tenim algunes tempestes fortes cap al Camp de Tarragona. Sí que és veritat que no són tempestes estàtiques, vol dir que descarreguen fort però passen ràpid i de moment doncs, no provoquen grans complicacions. Les tenim situades entre la Conca de Barberà i l'Alt Camp, i després n'hi ha també algunes al voltant del Delta de l'Ebre. Aquestes són les primeres que tenim, a més d'algunes també una mica més irregulars cap al centre de Catalunya, a l'espera que tota aquesta franja de precipitació més intensa es pugui reactivar i sí que es pugui mantenir més estàtica durant el matí al litoral i prelitoral del Camp de Tarragona, de Barcelona, i segurament més cap al migdia arribaria també tota la franja de les comarques de Girona i amb una intensitat molt considerable. Així que compte totes aquestes zones, compte perquè també hi ha alguns models al voltant del Prepirineu de Lleida, Conca de Tremp, etc., que els models ens diuen que poden acumular també durant el migdia tarda algunes pluges importants en aquell sector. Així que seguim pendents doncs, de l'evolució d'aquestes tempestes.
0: Més o menys, Eloi, hem de preveure que aquestes tempestes duraran fins a la tarda vespre.
1: Sí. Avui tot el dia poden caure. La part més intensa sí que la veiem durant tot el matí i fins a primera hora de la tarda. I després queden les escorrialles, però encara poden anar descarregant en algunes zones. Sobretot a la tarda ens fa patir una mica més tot el que és la franja de la Costa Brava i les comarques de Girona.
0: Eloi, d'aquí uns minuts torno a connectar amb tu i actualitzem aquests mapes del temps pendents d'aquestes pluges que han de descarregar al llarg d'aquest matí.
1: Perfecte, fins ara.
0: Fins ara, Agustí Serrat, bon dia.
2: Bon dia.
0: Amb l'Agustí repassem els titulars també d'aquest matí. Falten 4 hores per al Consell de Ministres en què es podria aprovar el nou decret d'habitatge. De moment, però, la negociació penja d'un fil.
2: Sí, perquè els socis amb qui negocia el govern espanyol, tant a la dreta com a l'esquerra del PSOE, han mostrat reticències pel contingut que podria tenir el decret. La norma parlaria d'una pròrroga dels contractes de lloguer fins al desembre del 2028, la prohibició, amb moltes excepcions, això sí, dels desnonaments i els incentius fiscals per a propietaris i llogaters. A l'entrega dels Premis Vanguardia Barcelona, Pedro Sánchez deia que hi consten peticions de totes les formacions amb qui s'està negociant i demanava responsabilitat a partits com Suma, Junts o Esquerra.
3: Pido a todas las fuerzas parlamentarias que hagamos ese último esfuerzo para sacarlo adelante en el Congreso de los Diputados. Con altura de miras, con sentido de Estado y con responsabilidad.
2: Un dels punts que fa encallar les negociacions, però, és la pròrroga indefinida dels lloguers i la regulació del lloguer d'habitacions.
0: A l'espera d'aquestes negociacions continua també la mobilització als carrers.
2: Sí, ahir la nit milers de persones es van manifestar a les portes del Palau de Congressos de Barcelona, on hi havia Pedro Sánchez. La concentració va tallar l'Avinguda Diagonal i va acabar amb dues persones detingudes. Convocats pel Sindicat de Llogateres, els manifestants van exigir al govern espanyol que el decret que es podria aprovar avui inclogui els lloguers indefinits, la congelació dels lloguers actuals, mesures per frenar els desnonaments i que també evitar els abusos del lloguer de temporada o d'habitacions.
0: I a Madrid, la Mari Carmen podrà tornar a casa seva.
2: L'empresa immobiliària propietària del pis i els representants legals de la dona, de 87 anys, han arribat a un acord, després que la desnonessin la setmana passada. El preu del lloguer que pagarà serà d'uns 500 euros, molt semblant al que pagava abans que la fessin fora.
0: Més enllà del possible decret de l'habitatge, avui el Consell de Ministres aprovarà també noves mesures per fer front a la pujada de preus de l'energia.
2: El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, s'ha reunit les últimes setmanes amb els sectors més afectats i els ha garantit que s'ampliaran les ajudes.
4: Vamos a seguir apoyando a los sectores más afectados, el campo, el transporte, la pesca, los sectores de la gran industria, por ejemplo, pero también a los hogares que sabemos que en definitiva se están viendo muy afectados en su día a día, en su presupuesto familiar como consecuencia de esta guerra, como consecuencia de la subida de los precios.
2: Es dona per fet que es prorrogaran les ajudes a la gran indústria i al sector primari, mentre que els transportistes denuncien que moltes empreses estaran en risc de desaparèixer i demanen també a pujar de 20 a 40 cèntims per litre les ajudes pels combustibles professionals fins a finals d'any.
0: El president del Tribunal Constitucional diu que el Suprem ha fet una interpretació de l'amnistia esbiaixada i contrària a la llei.
2: Trescat Info ha tingut accés a un nou esborrany de sentència de Cándido Conde Pumpido, en què hi diu que el Tribunal Suprem ha vulnerat drets fonamentals no aplicant la llei també pels delictes de malversació. Aquesta sentència sobre l'amnistia de l'exconsellera Dolors Bassa s'aprovarà al ple del Constitucional del 6 d'octubre i establirà doctrina. Per tant, el Suprem, com que ha dit català, obrirà la porta al retorn de Puigdemont a Catalunya.
0: Antropic alerta als seus possibles inversors que la intel·ligència artificial avançada podria comportar riscos catastròfics o existencials per la humanitat.
2: Sí, aquesta matinada l'empresa ha admès que alguns models podrien intentar evitar que els apaguin o actuar de manera semblant al xantatge. Tot i així, defensa que s'hi inverteixi i diu que la intel·ligència artificial segura i fiable és una responsabilitat col·lectiva.
0: Els atacs de ratpenats a Catalunya han pujat un 23% respecte de l'any passat.
2: Des del gener fins a l'agost s'han notificat 86 casos d'atacs, segons la xarxa de vigilància epidemiològica de Catalunya. Això són 16 més que en tot l'any passat. De fet, 4 de cada 10 mossegades d'animals a persones a Catalunya aquest any han estat de ratpenats, que són els principals portadors de la ràbia. Una possible explicació d'aquest augment seria que les altes temperatures han fet desplaçar aquests animals cap a entorns que no són els habituals. Salut demana que s'eviti el contacte amb ratpenats pel risc de contraure la ràbia.
5: No, ara veuré un ratpenat i sortiré corrent.
0: Agustí, bona nit.
2: Bona nit.
0: Descansa. Dos quarts de 6 del matí, 6 minuts. Fem un cop d'ull a les portades del dia. Marc Curado, bon dia.
6: Què tal, bon dia?
0: Maria Fernández Noguera, bon dia.
7: Bon dia.
0: Avui amb les hores prèvies al decret d'habitatge.
6: És el tema d'obertura de pràcticament tots els diaris. L'Ara titula que la pròrroga dels lloguers tensiona la negociació fins al final i el periòdico que el govern tempteja els seus socis amb una bateria de mesures sobre habitatge.
7: Però l'anomenat decret Mari Carmen també obre edició a Madrid. El País explica que el govern espanyol proposa vetar els desnonaments de persones vulnerables fins al 2028. El Mundo, que la Moncloa pressiona Junts per cedir a les receptes de l'esquerra i la raó que hi ha acord entre les parts perquè la Mari Carmen pugui tornar a casa.
6: Qui se'n desmarca i ho recull en un raconet de la portada és La Vanguardia, i això perquè dedica tres quarts de portada a l'acte que Pedro Sánchez va presidir ahir a Barcelona. Els premis d'aquest diari, els premis La Vanguardia, el veiem a tota pàgina, acompanyat dels guardonats sota el titular L'Hora del Periodisme.
7: I altres temes de portada. Ataca el cor de Kiev, diu l'Ara. Terror rus sobre Kiev amb drons de reacció, titula El Mundo. Els primers ho acompanyen de la fotografia d'un edifici en flames. Els segons, de la d'una dona ferida transportada ràpidament cap a una ambulància.
0: I avui els articles d'opinió i continua havent ple d'articles dedicats a l'habitatge.
7: El periodista i activista social David Fernández recorda a l'Ara la mort del Miguel, un home que es va suïcidar el 2010 poc abans de ser desnonat a l'Hospitalet, 15 anys abans que l'Olga es tragués la vida pel mateix motiu a la mateixa ciutat.
6: Critica que entre les dues morts allò que no ha variat gens ni mica és l'immobilisme en matèria d'habitatge, governés i governés a Catalunya i a la Moncloa.
7: A El País, l'escriptor i periodista David Trueba lamenta que el que anomena terrorisme immobiliari diu que té la llei de la seva part.
6: I lamenta que la precarietat ha augmentat amb la venda de pisos de protecció oficial a fons de capital i l'arribada de les grans fortunes que compren a preus desorbitats als millors barris de Madrid.
7: El periódico alerta que la urgència per protegir els lloguers pot alleujar situacions, però no solucionar el principal problema.
6: Per això, més enllà del decret, defensa impulsar una política sostinguda que conciliï la protecció de les llars vulnerables amb el respecte a la propietat privada i l'increment del parc d'habitatge assequible.
7: Per la seva part, el periodista Màrius Carol diu a La Vanguardia que és una tragèdia que gent amb feina estable no pugui accedir a un pis de lloguer.
6: Subratlla que cal aconseguir un pacte polític transversal i durador i adverteix que Brindis al Sol com convertir tots els contractes de lloguer en indefinits o impedir tots els desnonaments els tombarien als tribunals.
7: Mentrestant, l'editorial del Mundo alerta que el principal perill és que en nom de la protecció als vulnerables les decisions polítiques es vegin supeditades a les necessitats partidistes i personals, diu, dels membres del govern de coalició.
6: Assegura que Espanya no necessita legislar en calent, sinó reformes profundes, i adverteix que intervenir més al mercat només danyarà els joves.
0: Sílvia Solanes, bon dia.
8: Bon dia i bon dia, Marc.
0: La Sílvia Solanes, repassem la premsa digital. Qui s'ho ven tot?
8: Doncs una sabateria de Girona. Tanca per jubilació. Fins aquí.
0: Bé.
8: Bé.
0: Sí. Ja els hi toca. Sí. Feliç jubilació.
8: Això mateix. Ven fins i tot els maniquins.
0: Veus?
8: Ho llegim al Diari de Girona, que detalla que es tracta de la sabateria Peacock, que baixarà la persiana dels establiments de Girona, Palamós i Olot. No només han posat a venda els números de sabata que els queden, sinó que també es treuen de sobre tot el que hi ha a la botiga. Clar. Quadres decoratius, maniquins, mobles, cadires, una bola del món que llueix encara en uns aparadors. Els maniquins a partir de 50 euros, a qui li interessa.
0: Home, Déu-n'hi-do, escolta.
8: Clar.
0: Pensava que això seria allò dels 20 eurets que farien una miqueta més de mercat. Déu-n'hi-do, 50 euros.
8: I vas baixant, si no et té sortida. I ja els han venut.
0: Ja els han venut?
8: Sí.
0: Doncs els hi ha sortit bé la jugada. Qui s'ha fixat en Vilanova de Miami?
8: Doncs una investigadora de Mèxic. Llegim al Segre que han passat diversos dies a la Noguera coneixent el model que impulsa el xef Sergi de Maià als peus del Montsec. Una cuina que activa productors, redueix desaprofitaments i posa en valor el paisatge i la cultura local. Dit d'una altra manera, analitza com funcionen els restaurants inspirats en el slow food.
0: I seguim a les comarques de Lleida perquè han trobat una fórmula per aprofitar les sobres dels menús escolars.
8: Sí, en concret a la Seu d'Urgell. Han activat el conegut com a projecte Rex Catering. És un sistema innovador i pioner que s'ha posat en marxa al vestíbul de l'edifici conegut com Les Monges. Què és? Doncs mira, cada dia, cada mig matí, posen en una màquina expedidora les racions del menjar que ha sobrat el dia anterior de l'Institut Joan Brordieu, que és això, i qualsevol persona pot anar a recollir-los de forma gratuïta, com aquell que va buscar una bossa de patates o aquests...
0: Que tirem molts aliments, eh?
8: Bossetes de fruits secs. Doncs el menjar que ha sobrat el dia anterior el col·loquen allà. És un sistema que es va provar bé. És la cinquena màquina de tot Catalunya i ahir, per exemple, hi havia llenties i truita. Veiem també el Segre.
0: Unes llenties me les fotria ara.
8: Sí, jo també.
0: Eh que sí?
8: Doncs jo no.
0: Uns peus de porc... Aquestes hores del matí, a veure si un restaurant...
8: I uns ous amb bacon algú... també, eh?
0: També. Algun dia ens podríem portar a menjar.
9: Oh, això estaria molt bé.
0: Un tàper ben calentet. I uns peus de porc ben guisats ara, però així ja aniria fent el programa. Mentre escolto els apunts culturals, i escolta, mentre tu vas xerrant, jo em vaig fotent com un toixonet.
9: Jo també, em vindria molt de gust ara mateix.
0: Doncs vinga, intentem no salivar... i explicar-nos amb què comencem avui, Marta.
9: A veure, amb un anunci que segur que també farà molt feliç la gent, sobretot a Gerard Jubany. Ho tenim
0: tot, ho tenim. I això, Gerard Jubany, perquè és molt fan del Dausà.
9: M'encanta, Joan
0: Dausà. Ah, sí? No ho sabia.
9: Sí, ha anunciat 6 concerts exclusius a Santa Maria del Mar a Barcelona. Apunteu aquestes dates perquè seran els dies 16, 17 i 18 de desembre. Les entrades es posen a la venda avui a les 8 del vespre.
0: Doncs, Jovany, ja pots estar comprant entrades com si no hi hagués un demà, ja t'ho dic ara. I també algunes previsions per avui mateix, Marta.
9: Sí, la primera és que avui es presenta la nova temporada del Teatre de la Biblioteca de la Perla 29 i, a més, també sabrem què podrem veure al Festival Inèdit, sí? Aquest Festival Internacional de Documental Musical de Barcelona, i, per tant, demà us ho explicarem tot aquí als matiners. Més coses, perquè ahir parlàvem de les nominacions als Premis Teatre Barcelona, que s'havia de celebrar ahir a la Sala Paral·lel 62. Doncs bé, ara ja sabem els guanyadors de la nit, van ser El Barquer, que es va poder veure al Lliure, l'adaptació teatral de Permagel, i també Germans de Sang. Mamma mia, here I go
0: again. My, how can I resist? A veure, i Mamma mia.
9: Mamma mia, arriba per fi al Teatre Tívoli, és un muntatge que ja han vist més d'un milió d'espectadors, i ara, doncs, bones notícies perquè arriba a la capital catalana, i un dels actors del repartiment ens ha enviat aquest missatge pels matiners.
10: Hola, sóc el Joan Oliver, interpreto un dels tres pares de Mamma mia. Tres pares? Sí, bueno, suposo que aquestes alçades ja coneixeu una miqueta la trama de Mamma Mia. I és que Mamma Mia és un clàssic, és un èxit internacional, com ho són les cançons d'Ava. Cantareu, ballareu, riureu, plorareu, i a més és que ens fa molta il·lusió poder-ho venir a fer a Barcelona després de 3 anys d'èxit a Madrid i un any sencer de gira per tot Espanya. Així que no us la perdeu.
0: Doncs la perdrem. Una abraçada des d'aquí, el Joan Oliver.
9: El Tívoli, per tant, musical d'èxit que arriba a la capital catalana, i si voleu més música, atents a això.
0: Si sí, és que Zucchero té corda per estona, tu.
9: I tant, doncs avui el teniu al Palau de la Música dins del Festival Jazz Barcelona, un concert que es farà avui a les 9 del vespre.

0: Vinga, va, que amb només un minut pràcticament arribem a 6:15 del matí. Ha arribat el moment de la dada, Maria. Maria Fernández Noguera, bon dia de nou.
1: Hola, què tal?
0: A veure, avui què ens has preparat?
1: A veure, la setmana passada, aquí a la dada, Maria, vam començar el dilluns a Tarragona amb motius de les festes de Santa Tecla. Després, el dijous, vam passar per les festes de la Mercè de Barcelona. Barcelona es torna foc i abraçada, Barcelona. I avui anem cap a Lleida. I si marxo és per
0: tornar. Ep. Marta, avui...
1: Avui pringo!
0: Avui llepes! A veure, per què, per què?
1: Aviam, aquesta és la cançó de la Festa Major de Lleida, la que es va fer el maig per Sant Anastasi, però avui és Sant Miquel, 29 de setembre.
2: Home,
1: i és l'últim dia de les festes de la tardor, i el cap de setmana també hi va haver la fira de Sant Miquel.
0: Felicitats a tots els
2: Sempre
0: Miquels.
2: Sempre esteu de festa, tu.
3: Sí, tenim dues festes a Lleida.
0: I què?
1: L'origen d'aquestes festes de la tardor i de la fira es remunta a quan el rei Jaume I va atorgar a la ciutat de Lleida el privilegi de celebrar una fira anual de 10 dies. Per això avui us pregunto... És tan divertit veure-us.
0: No, no, és que et prepararem una dada. Lara, Marta Canalies. Vinga, dispari.
1: Quin any va atorgar el rei Jaume I el privilegi a Lleida de celebrar una fira anual de 10 dies?
2: Ara quedarem molt catetos, eh? Ara quedarem molt catetos.
0: Jaume I.
2: No, és que de veritat. No es pot fer.
0: Digueu alguna cosa vosaltres, que sempre ho dic jo primer.
2: No.

0: 41.
1: Jo dic 1270. I qui guanya la dada Maria d'avui és...
0: Lara García! Ho sabia! 1232!
1: Per què, per què, per què?
0: Doncs aleshores va atorgar aquest privilegi. Va ser el 23 d'agost del 1232. Penseu que l'arxiu de Lleida encara es conserva el manuscrit del privilegi reial que està escrit en llatí i en què Jaume I donava aquest permís per fer la fira, i en aquell moment, en la primera fira, doncs es van atraure mercaders de diferents zones, com per exemple el sud de França, Tolosa i Montpellier.
1: Gràcies, Maria.
0: A tu.
1: Que vagi molt bé. Història. A veure, tenim entrades per anar al teatre, per tant, si teniu ganes de participar, podeu començar a marcar ara mateix al 93207474, 93207474, per participar, perquè, com sempre, els matiners de Catalunya Ràdio tenim ganes de que aneu a gaudir de teatre, perquè ens encanta, perquè és així. Avui us convidem a anar a veure El Gran Inquisidor amb el Lluís Omar al Teatre Goi de Barcelona. Tenim per vosaltres un val per dues persones. 93207474. Maiol Roger, bon dia de nou.
2: Bon dia.
1: A partir de les 6 del matí de Catalunya Ràdio.
2: Doncs mira, avui molt atents d'aquest temporal, perquè les pluges han de començar aviat. Ja a les 6 saludarem a Protecció Civil per saber com s'ha actualitzat la previsió, també amb el nostre meteoròleg de referència, l'Eloi Cordomí, i serem tot el matí per explicar-vos on està plovent i com està plovent. Heu d'anar en compte, ja ho sabeu. Després també estarem molt atents al decret d'habitatge que s'aprova avui al Consell de Ministres. Tindrem Míriam Nogueres i t'acabo amb una novetat d'una estrena, Pere Estupinyà, Premi Nacional de Ciència. Potser molts oients el coneixen perquè té milers de seguidors a les xarxes,
1: sí.
2: Que avui s'estrena al matí de Catalunya Ràdio explicant-nos com serà la vida el 2050, just abans que Sergi Pàmies ens faci teràpia boomer per explicar-nos com era fa uns quants anys, avui parlant de lloguer.
1: Tot molt rodonet, a partir de les 6 del matí. Que vagi molt bé el dimarts,
2: fins
1: Maiol.
2: Ara.
1: Fins ara, adeu.
3: En plena cega, tot un any darrere d'aquesta feina, però...
4: Camí de Cabres és un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
5: Que la castanya era un menjar habitual, bueno, molt puntual a l'època de la tardor, perquè...
4: De la tardor que encén els boscos, a l'hivern que emblanquina els cims. Un viatge pel paisatge canviant de Catalunya.
6: Sí, a les cabres, en lloc de castanyada, fan la aglanada, podríem dir.
4: Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa.
7: Pagesos i pageses, aquest és el vostre podcast.
4: Camí de Cabres, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
8: I també disponible a la plataforma 3CAT.
4: La solució, amb Elisenda Carot.
9: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
10: On anàvem a buscar la solució és quin paper té la mentida, i té un paper social important.
4: Aquesta temporada tornarem a descobrir tota mena de temes i en parlarem en profunditat.
11: De dolç és una paraula molt general. Les respostes a vegades no són simples i són més complexes.
4: Amb els millors experts per aportar tots els matisos i les solucions.
12: I si fas la ventana en donarien alguna cosa, no?
4: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
13: Codi civil del calçot.
14: Sí? Menys de 12 és que no t'agraden els calçots.
4: La solució, de dilluns a divendres d'una a dues del migdia, amb Elisenda Carol.
15: La solució, passa-ho. Oh! Catalunya Ràdio.
1: 10 minuts, arribem ja a les 6 del matí. Eloi Cordomí, bon dia de nou.
16: Hola, bon dia.
1: Pendents d'aquestes pluges que han de començar a arribar a primera hora del matí. Com tenim ara mateix la situació, Eloi?
16: Doncs mira, ja tenim una primera franja de precipitacions prou organitzada, és la que cau sobretot a l'interior del Camp de Tarragona. Seria entre l'Alt Camp i la zona de la Conca de Barberà on tenim la pluja més intensa, però també es va allargant cap al sector de la Segarra, de l'Anoia i fins i tot del Solsonès. Després també arriba una franja de pluja pel Delta de l'Ebre, aquesta és una mica més forta, i creiem que aquesta anirà avançant pel nord, resseguint la costa, i és la que pot quedar més estàtica durant les pròximes hores i acumular més litres per metre quadrat al litoral i prelitoral, especialment del Camp de Tarragona, sobretot del sector nord, també de Barcelona, i compte perquè els models que s'estan actualitzant avui també ens indiquen que la precipitació durant el migdia i la tarda podria quedar estancada entre la Costa Brava i les comarques de Girona, i aquí acumular també força litres per metre quadrat. Estem parlant que en alguns llocs hi ha risc que s'acumulin més de 100 litres. Hi ha un sector també al voltant de l'Alt Urgell, de la Conca de Tremp, que també es podrien acumular més de 50 litres per metre quadrat. Per tant, totes aquestes franges serien avui les que poden descarregar més intensitat, tot i que la pluja podria arribar en qualsevol punt de Catalunya.
1: Pendents, doncs, d'aquestes pluges, i al llarg del matí també, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell, anirem actualitzant la situació.

0: meteorològica que avui en alguns punts de Catalunya es preveu complicada. Que vagi molt bé, Eloi.
1: Perfecte, fins ara, adéu.
0: Adéu, adéu. Sí, aneu tirant les alertes aquest, que m'he fotut un bot del llit avui que tela, eh? Les alertes a mi em fa la sensació que s'acaba el món, t'ho dic.
2: Sí.
0: Mare de Déu, anem pel concurs? Vinga, som-hi. Perquè tenim ganes de regalar teatre, perquè ja sabeu que regalar teatre és un regal perfecte i és tan fàcil com entrar a regalateatre.cat i fer feliç a qui més estimeu. Recordeu, és molt senzill, regalateatre.cat, i gràcies a regalateatre.cat avui us convidem a anar a veure l'obra El gran inquisidor amb en Lluís Omar al Teatre Goya de Barcelona. Atenció, perquè és un recital escènic amb música en directe, només hi ha 10 úniques funcions i serà de l'1 a l'11 d'octubre, d'acord? De l'1 a l'11 d'octubre. Aquestes hores saludo en Lluís. Lluís, molt bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
0: Com va el matí, Lluís?
3: Doncs a punt d'anar a dormir.
0: A punt d'anar a dormir?
3: Sí, senyor.
0: Treballes de nit?
3: Aquesta setmana toca treballar de nit.
0: I escolta'm, des d'on ens truques, Lluís?
3: Ara mateix estic a Martorell.
0: Ah, Martorell. No sé si és d'aquelles nits, matins, que entres al llit pensant, mira, d'aquí poc començarà a ploure, però jo estaré dins del llit tapadet i ningú m'emprenyarà.
3: Això sí que he començat a pensar-ho, eh?
0: Quina enveja. Doncs escolta'm, Lluís, bona nit, que descansis i tens el número 1.
3: Molt bé.
0: Que vagi bé. Bon dia.
3: Vinga,
0: gràcies, adéu. Fina, molt bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: I tu des d'on ens truques, Fina?
4: Jo truco de Casserres.
0: Des de Casserres, però tu ja desperta o... Desperta, no, vull dir, vas a dormir o vas a treballar?
4: No, jo estic desperta i fent mandres fins que toqui el despertador.
0: Tens aquella veueta encara una mica adormida, Fina?
2: Que bé això de les mandres.
4: I escoltant-vos...
0: Ai, que bé. Ets a dins del llit, encara?
4: Sí, jo us he trobat molt a faltar a l'estiu, Jo crec que us hauríeu de replantejar això,
0: Sí, i tant, Fina. Mira, farem una cosa, ens ho replantegem i tu quan estiguis de vacances vens a fer una secció.
4: Vale, perfecte.
0: Fina, tens el número 2.
4: Sí.
0: Una abraçada, que vagi bé.
4: Bon dia.
0: Adéu, bon dia. Vicenç, molt bon dia, també.
5: Bon dia.
0: Ui, què tal, Vicenç?
5: Bé, m'acabo de despertar.
0: Però fa molt poc,
5: Molt poc. Encara estic barallant.
0: Vicenç, podríem estar parlant de minuts?
5: Sí.
0: No?
5: Minuts.
0: Minuts, eh? Ets a dins del llit també encara, Vicenç?
5: Bueno, a sobre. Li fa calor.
0: Ah, ja està. I ens hi estarem molts minutets més per fer-nos enveja o no?
5: Pues els que em doni la gana perquè estigui jubilat.
0: Escolta, Vicenç, mira, un aplaudiment, que bé que estiguis jubilat a sobre de mi. I li faig el que em dóna la gana. A mi això m'encanta. Tens el número 3, Vicenç, que tinguis un bon dimarts.
5: Va, gràcies.
0: Que vagi bé, adéu. I acabo amb l'Olga. Olga, molt bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Ui, Olga, tu dins del llit i jubilada no, pel que veig.
6: No, que va, vaig camí de treball, que ja estic arribant.
0: Molt bé, a quina hora ens hi posem?
6: A les 7, però arribo abans per llegir i prendre un cafè tranquil·lament.
0: M'agrada molt perquè hi ha molts oients dels matiners que es prenen el seu temps, els seus minuts, inclús les seves hores, abans de començar la jornada.
6: Sí, així ens comences d'una altra manera.
0: Doncs a veure si el comencem amb aquest parell d'entrades per anar a veure El gran inquisidor amb el Lluís Omar al Teatre Goya. Olga, una abraçada. Tens el número 4.
6: Gràcies,
0: que vagi molt bé el dimarts, adéu.
6: Adéu, gràcies.
0: Marta Viana, que tinguis també un bon dimarts.
2: Igualment, fins demà.
0: Ai, quina cançó, Charango, Nil Moliner, pràcticament per arribar a les 6 del matí, amb aquesta que es diu Somriurem.

0: Som els matiners i tenim son, però no se'ns nota.
1: Somriure malgrat tot en aquesta vida, pràcticament quan arribem a les 6 del matí, abans d'acabar com cada dia, des de fa alguns dies toca saber quina reflexió va acabar fent ahir l'Agnès Marquès després del Catalunya Nit. Bon dia, Agnès.
2: Bon dia, matiners. Avui me'n vaig cap a casa pensant en la crisi que tenen els del sector del vi. Tot i produccions molt minces els últims anys a causa del clima, resulta que els hi sobra el raïm perquè es ven molt menys vi, consumim molt menys vi que abans. I avui qui tenia l'última paraula en el programa el Catalunya Nit és el nostre col·laborador, en Daniel Vázquez Sallés. Ell mateix ha explicat, és el marit de la Meritxell Falgueres, de la bodega Gelida de Barcelona, una família que en sap moltíssim de vins, i ha posat sobre la taula dues idees interessants. D'entrada, ens decantem cada vegada més per begudes refrescants, també a causa del canvi climàtic, i l'altra, cada vegada es consumeix menys vi perquè també socialitzem menys. El vi vol taula, el vi vol sobretaula, el vi vol grup i vol conversa. Doncs no deixem, no?, que es perdi del tot el vi. Vinga, trobem-nos. Que us vagi bé el dimarts. Bon dia.
1: Bona reflexió la de l'Agnès Marquès amb aquest vi que sempre vol taula. I a aquestes hores del matí toca agafar, que agafi el relleu, vaja, com cada dia. Ricard Ostrell, molt bon dia, Ricard.
3: Què tal?
1: És veritat el que deia l'Agnès, eh? Un bon vi sempre fa sobre taula, sempre fa converses
3: sí,
1: interessants amb els amics.
3: Sí, les converses no convenen.
1: Què vols dir?
3: Bueno, vull dir que a vegades... No?
1: Jo he tingut converses molt interessants amb una ampolla de vi, eh?
3: Sí, i sense també, no?
1: Sí, sí, no, no, i tant. No dic de fer apologia
3: no,
1: de l'alcohol,
3: eh? No, que a vegades el vi també provoca un...
1: Ah, sí.
3: No, un estat que a vegades no és bo per tenir converses. Vull dir, les converses a vegades s'han de tenir...
1: Serenes.
3: Doncs, clar, amb menys relaxament, amb més concentració, no ho sé, depèn.
1: Depèn del moment. Escolta'm, molt
3: ara,
1: content...
3: Ara sempre a favor d'una conversa... Tranquil·la.
1: Sempre. No sé si la tindràs avui amb Pere Estupinyà, que s'estrena al matí de Catalunya Ràdio,
3: sí.
1: Que això és una meravella, eh?
3: Sí, sí, sí. Avui ens acompanya el Premi Nacional de Recerca en la categoria de Comunicació Científica, Pere Estupinyà, que fitxa pel matí de Catalunya Ràdio a partir de 11:15.
1: Ricard, un número de l'1 al 4.
3: El 4.
1: Vinga, doncs, l'Olga. Fins demà matiners. Adéu.
3: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
0: Comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: Què tal? Com esteu? Ja és dimarts, és 19... Dimarts? 29 de setembre del 2026 i a partir d'aquesta hora, atenció, perquè tenim avisos de perill per intensitat de pluja a bona part del litoral i també del prelitoral del país. I on plou més a aquesta hora? Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Doncs mira, tenim ja una franja de tempestes força organitzada entre l'Alt Camp, la Conca de Barberà i que ja s'endinsa la Catalunya Central i, a més, va perdent velocitat, amb la qual cosa allà on descarrega cada vegada ho fa més estona i amb molta ràbia. I després tenim un altre sistema de tempestes que s'està formant de moment entre les Terres de l'Ebre i Castelló. Aquest des del satèl·lit ja el veiem força organitzat i aquest és el que anirà resseguint la costa i anirà avançant molt a poc, amb la qual cosa aquest és el que ens pot donar problemes també de cara a les pròximes hores en qualsevol punt del litoral. Litoral, prelitoral, especialment entre Barcelona i Tarragona, també en alguns punts de la Catalunya Central, i amb els models que estem mirant avui, actualitzats ja d'aquest matí, sí que ens marquen que durant la tarda aquesta precipitació intensa també podria arribar-se a allargar al sud de les comarques de Girona. Estem parlant del sud de la Costa Brava fins al Baix Empordà i també força llocs de l'interior de les comarques de Girona, això ja durant la tarda. Seria la novetat respecte al pronòstic d'ahir, que allà insisteix doncs, que també es poden acumular més de 100 litres, recordem que hi ha alguns avisos que ens poden arribar a marcar de precipitacions fins a 150 litres per metre quadrat.
0: Aquesta és una previsió molt incerta, com les tres que hem vist de fortes aquest setembre, Eloi, sí. Però diries que és la més forta de la que hem previst?
1: Sí que és veritat que és una de les més incertes, vaja, de les tres diria que és la més incerta perquè encara tenim molta incertesa ara, quan ja s'està produint la precipitació, d'on tindrem aquestes puntes de precipitació que poden arribar als 150 litres. És la primera vegada també que veiem que els models ens arriben a marcar puntes de més de 150 litres. Fins ara veiem aquest 100, 150 que ens sorprenien. Ara ja veiem puntes superiors a aquestes xifres. Per tant, doncs sí, és la que reuneix les condicions per poder provocar més problemes.
0: 150 litres per metre quadrat.
1: Sí, hi ha models que ens estan marcant això. Fins i tot una miqueta més, eh? Que passa que, diguéssim, quan fem la mitjana de tots i quan els hi donem credibilitat, ens quedem doncs amb aquesta xifra. Entre 100 i 150, en alguns llocs molt puntuals, però que evidentment doncs, es poden produir i poden donar problemes.
0: Perquè recordem que la primera previsió, que estava al voltant d'uns 100 litres per metre quadrat, perquè és veritat que era en molt poc període de temps, es van suspendre les classes. Avui no hi ha previsió de moment de suspendre res.
1: No, de moment tenim l'avís vermell, sí. Tenim les alertes activat, estem observant tota aquesta franja de precipitació i entenc doncs, que a mesura que es vagi veient de quina manera agafen forma tot això, doncs s'acabaran de prendre decisions si és que s'ha d'elevar la mesura.
0: Anem a saludar aquesta hora la Rosa Mata, que és cap de Guàrdia de Protecció Civil. Senyora Mata, què tal? Bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: I gràcies per acompanyar-nos. No sé si contemplen ara mateix, amb aquesta previsió que ens feia l'Eloi Cordomí, aplicar algun tipus de restricció més aquest matí?
2: De moment no. Vam acordar ahir en la reunió del comitè tècnic que de moment no aplicaríem una restricció contundent pel que fa a restringir mobilitat o suspendre escoles. Tenim una zona avisada molt gran i que afecta, de fet, 13 comarques i el que ens estan dient és que seran fenòmens molt locals. I, per tant, es va acordar doncs, no fer una suspensió generalitzada de les activitats a mig Catalunya, podríem dir, perquè pràcticament doncs, és aquesta zona en la que podríem tenir aquests xàfecs locals tan intensos i vam decidir doncs, fer aquest avís generalitzat en aquesta zona de molta cura en la mobilitat, en els desplaçaments i anar-ho seguint i veure si en funció de les afectacions i de com es van traduint aquestes pluges doncs puntualment creia necessari fer alguna restricció o aplicar alguna mesura més.
0: Perquè, clar, però veient la previsió, és a dir, la previsió aquesta podria ser més greu que la que es va fer a principis de setembre quan es van suspendre les aules. És a dir, què és el que porta, què determina que se suspenguin o no classes?
2: Bueno, la precisió amb la que es pot avançar aquesta situació meteorològica.
0: Ara hi ha molta incertesa, massa incertesa per prendre una decisió.
2: Això és el que es va considerar. Sí que es va prendre una decisió, que és la d'enviar les alert a tota aquesta zona, on aquestes 13 comarques on es va veure doncs, que hi havia més probabilitat que hi pogués haver aquest fenomen local, però tenint en compte això que ens indiquen que seran fenòmens locals, que passaran bastant ràpid, que, bueno, que poden anar acompanyats doncs, també de tempesta, de fortes ratxes de vent i per tant doncs, ho anirem seguint a veure on finalment doncs, es compleix aquesta previsió.
0: Fins ara consten algun tipus d'avís, algun problema destacat?
2: Ara, no fa gaire estona, doncs, per exemple, ens han trucat del Pla de Santa Maria, que estava plovent molt, també de l'estació de Vilaverd, que tenia l'estació de Renfe, doncs, que tenia bastant aigua, però continuava funcionant. Tenim 40 trucades al 112, però són informatives, per tant, no han obert, doncs, intervencions o expedients a bombers. I bé, i també ens van comunicar ahir la nit, doncs, que s'havia suspès l'AVE i les trens de mitja distància de Renfe entre les 9 i les 11, de moment, també. I de moment no tenim cap incidència greu. Ho anem seguint.
0: Sí, això és entre Barcelona i Tortosa, no? I Móra la Nova, des de les 9, com deies, fins a les 11 del matí. Podria ser, diuen, que els trens d'alta velocitat també puguin patir retards perquè han de reduir la seva velocitat.
2: Sí, de moment tenim aquest avís de suspensió i és possible que redueixin velocitat. No ens ho han comunicat formalment, però sí que és possible que en altres situacions, doncs, prenguin aquesta mesura.
0: Doncs, Matí, també d'estar connectat a la informació. Si hi ha incertesa, doncs anirem explicant minut a minut el que vagi passant. Són els nous temps i, per tant, també ens hem d'adaptar a aquesta nova manera d'anar seguint el que passa també al nostre cel. Rosa Mata, cap de Guàrdia de Protecció Civil, gràcies per acompanyar-nos.
2: A vosaltres, bon dia.
0: Seguim parlant. L'altre gran tema, a banda de les pluges, que avui seguirem amplement al Matí de Catalunya Ràdio, són les negociacions contrarrellotge pel decret de l'habitatge que pretén aprovar avui al Consell de Ministres. Pedro Sánchez demana generositat als socis d'investidura, però encaixar totes les demandes sembla a hores d'ara un puzzle impossible. Madrid, Paula Brujats.
3: I ara mateix el decret penja d'un fil, ni Sumar, ni Esquerra, ni Junts compren l'última proposta que els ha fet el Ministeri d'Habitatge, la pròrroga automàtica dels lloguers o la regulació del lloguer d'habitacions encallen la negociació. La Moncloa assumeix que és impossible satisfer tots els grups, però negociarà fins l'últim minut.
0: Ara s'hi ampliem, Paula, i avui també a partir de les 9 la portaveu de Junts a Madrid, Míriam Nogueras, ens explicarà l'última hora de les negociacions. És una de les protagonistes del dia i avui serà, com no, el Matí de Catalunya Ràdio. I mentrestant, al carrer segueixen les mobilitzacions. Dues persones, de fet, han estat detingudes aquesta nit durant la protesta davant del Palau de Congressos de Barcelona, on Pedro Sánchez presidia una entrega de premis. I en les últimes hores, fins i tot el Papa ha parlat, atenció, del cas de la Mari Carmen.
4: Com és possible que un cas així suceda? Qual és el problema en el sistema que permet, en cas d'una anciana, además con disabilidad, con dificultat, ser enxada al policia de
0: Ciutat? Doncs precisament la bona notícia en clau també d'habitatge és que la Mari Carmen podrà tornar a casa seva. Àngels La Fuente, bon dia.
5: Bon dia. L'acord recull que la Mari Carmen pagarà un lloguer similar al que pagava abans del seu desnonament, al voltant dels 500 euros al mes, i que en tot cas mai superarà el 30% dels seus ingressos. També s'ha fixat que el nou contracte tindrà una durada de 8 anys.
0: L'habitatge serà també, sens dubte, el gran tema que marcarà aquesta tarda l'arrencada del debat de política general al Parlament de Catalunya. I avui al Matí de Catalunya Ràdio estrenem secció de ciència amb un dels millors divulgadors científics que tenim a casa nostra, el Pere Estupinyà.
6: Jo no intento adivinar, no intento pronosticar cómo será el futuro, pero intento saber cómo será si tomamos una decisión y cómo podría ser si tomamos otra.
0: Estupinyà, Premi Nacional de Ciència, i va presentar davant de Pedro Sánchez i Salvador Illa també l'informe Vides Futures, un dia al 2050. I avui ens explicarà com podrà ser la nostra vida d'aquí a dues dècades.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Ara són les 6 i 10 i comencem a aquesta hora el repàs també a l'actualitat amb Francesc Soler. Bon dia.
2: Bon dia, Ricard.
1: I Sílvia Solanes, bon dia.
3: Bon dia.
1: Ens actualitzem. I avui el focus està posat al rellotge perquè estem a poques hores perquè el Consell de Ministres aprovi el nou decret d'habitatge que penja ara mateix el text d'un fil.
2: Davant les reticències dels partits amb qui s'ha estat negociant, Pedro Sánchez els demana responsabilitat.
4: Crida del president espanyol a la generositat de les formacions per tirar endavant la norma, amb mesures com la pròrroga dels contractes de lloguer fins al desembre del 28, la prohibició, amb moltes excepcions, dels desnonaments i els incentius fiscals per a propietaris i llogaters. Sánchez destaca que el nou text té el segell de totes les formacions amb qui l'ha abordat i de cara a la futura votació al Congrés els demana
5: que hagamos ese último esfuerzo con altura de miras, con sentido de Estado y con responsabilidad.
4: Ho ha dit a l'entrega dels Premis Vanguardia a Barcelona, on una de les guardonades, la cantant navarresa Amaya, ha lliurat a Sánchez una cartolina on s'hi podia llegir Decret Mari Carmen. Àlex Giral Robert pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I en aquest mateix acte, el president de la Generalitat, Salvador Illa, va reivindicar el dret a l'habitatge i va demanar posar límits per evitar més casos com el de la Mari Carmen.
6: No pot existir patriotisme sense humanisme. No és patriotisme culpabilitzar sempre els qui menys tenen, els qui més pateixen o els qui senzillament són diferents. No és patriotisme posar preu, ja sigui polític o econòmic, a un dret bàsic com és el dret a l'habitatge.
1: I com estan ara mateix les negociacions? Doncs bé, us expliquem al matí de Catalunya Ràdio que justament el que fa encallar ara mateix aquestes negociacions és la pròrroga indefinida dels lloguers i també la regulació dels lloguers d'habitacions.
7: L'última proposta del Ministeri d'Habitatge no convenç ni els socis d'Esquerra ni tampoc Junts i ara sí, la negociació entra en temps de descompte. El Consell de Ministres es reuneix a 9:45.
1: Més detalls des de Madrid, Paula Brujats.
8: Cada grup marca perfil i ningú renuncia a les seves demandes. Sumar reclama que s'aprovi la renovació automàtica dels contractes de lloguer. Esquerra posa com a condició regular el lloguer d'habitacions i Junts marca els límits i avisa el PSOE que amb la prohibició de desnonar es desprotegeix els petits propietaris.
9: Ja no hi parches, ja no hi medias tintes. Caso de Mari Carmen ha sido la gota que colma el vaso.
10: Si el decret avança, nosaltres hi serem.
11: Que cadascú surti de la seva trinxera i que arribem doncs amb un consens que sigui un mínim comú denominador.
8: Les negociacions seguiran fins l'últim minut. Sumar amenaça fins i tot a implantar el Consell de Ministres, però el PSOE veu impossible encaixar totes les reclamacions, satisfer tothom i ja prepara un decret definitiu amb les mesures de més consens. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I a l'espera també d'aquestes negociacions continua també la mobilització als carrers. Ahir a la nit, per exemple, milers de persones es van manifestar a les portes del Palau de Congressos de Barcelona, on hi havia el president espanyol, Pedro Sánchez.
2: La concentració va tallar l'avinguda Diagonal i va acabar amb dues persones detingudes. Convocats pel sindicat de llogateres, els manifestants van exigir al govern espanyol que el decret que es podria aprovar avui inclogui lloguers indefinits, la congelació dels lloguers actuals, mesures per frenar els desnonaments i que eviti els abusos del lloguer de temporada o de habitacions. Enric Aragonès és portaveu del sindicat de llogateres.
12: Perquè hi ha desenes de persones, de companyes, a qui el rendisme ha expulsat fins i tot de la possibilitat de tenir un habitatge digne. I viuen en habitacions, en infrahabitatge i sense cap dret reconegut. Cal garantir també els drets d'aquestes persones, que no se les pugui fotre fora quan els hi doni la gana.
2: També deixen clar que la mobilització no ha fet més que començar.
1: I mentrestant, bones notícies per la Mari Carmen, perquè hi ha hagut un acord entre l'empresa immobiliària propietària del pis on ella vivia i també els representants legals de la dona de 87 anys perquè pugui tornar al seu pis, d'on va ser desnonada la setmana passada.
7: El preu de lloguer serà de 500 euros, molt semblant al que pagava abans que la fessin fora.
13: L'acord estableix que la Mari Carmen podrà tornar a casa seva pagant el mateix lloguer que pagava abans del seu desnonament. No més de 500 euros i mai podrà superar el 30% dels seus ingressos i amb un contracte de 8 anys. Un acord que haurà de tenir el vistiplau de la Mari Carmen i que la seva advocada, Beatriz Duro, defensa que és el fruit de la pressió social i del sindicat de llogateres.
14: Sin el apoyo, evidentemente, del sindicato de inquilinas y de toda la movilización social que ha habido, creo que se ha generado un consenso en materia de vivienda como hacía años que no vivíamos. Creo que hemos cambiado el foco y hemos puesto sobre la mesa que el problema de la vivienda es el de acceso a la vivienda.
13: Una pressió que anirà més enllà de la Mari Carmen. L'acampada de la Puerta del Sol es mantindrà el temps que sigui necessari, diuen, per acabar amb l'especulació. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: La crisi de l'habitatge marcarà el debat de política general també al Parlament de Catalunya, avui a partir de les 4 de la tarda, amb la intervenció del president de la Generalitat.
7: Des d'avui fins dijous, el govern de Salvador Illa se sotmetrà a l'examen de mig mandat amb l'oposició disposada a lavar el to contra la seva gestió.
3: Com mana la seva tradició des que és president, Salvador Illa es guarda un anunci sobre habitatge per aquesta tarda, però el cas de la Mari Carmen ha disparat la pressió dins i fora de l'hemicicle.
15: Cal posar límits. Cal posar límits. Límits al poder desenfrenat del diner, límits al poder desenfrenat de la cobdícia, límits, per dir-ho amb totes les paraules, a l'especulació.
3: En les últimes hores, Illa també ha elevat el to i el seu equip fa dies que treballa amb noves mesures. Però veurem si les promeses d'aquesta tarda convencen l'oposició. D'entrada, tots els grups arriben al debat molt crítics amb el govern, sobretot per com està gestionant la crisi d'educació. Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: A partir de les 4 de la tarda al Parlament de Catalunya. I mentrestant, hem d'explicar-vos també que el president del Tribunal Constitucional diu que el Suprem ha fet una interpretació de l'amnistia esbiaixada i contrària a la llei.
2: Rescat Info ha tingut accés a un nou esborrany de la sentència de Cándido Conde Pumpido, en què diu que el Tribunal Suprem ha vulnerat drets fonamentals no aplicant la llei també pels delictes de malversació. Aquesta sentència sobre l'amnistia de l'exconsellera Dolors Bassa s'aprovarà al ple del Constitucional del 6 d'octubre i establirà doctrina. El Suprem ja ha dit que l'acatarà i, per tant, s'obrirà la porta al retorn de Puigdemont a Catalunya. Mentrestant, l'Audiència Nacional ha donat 10 dies a les parts per posicionar-se sobre l'amnistia dels CDRs acusats de terrorisme. Ho ha fet 2 mesos i mig després del posicionament favorable de la justícia europea. Martí Majoral, advocat d'Alerta Solidària, ho considera una presa de pèl. Són declaracions d'aquesta casa.
16: Tenim una gent acusada de terrorisme, tenim una llei d'amnistia que és vàlida, que Europa també ha validat, doncs la discussió ja es va fer i no queda res més. És o poques ganes de treballar o, en realitat, doncs, ganes de... És un escarni i ganes de fer allargar el patiment als CDRs.
2: Majoral creu que el moviment de l'Audiència Nacional dilatarà el procés almenys fins al novembre.
1: I atenció a això, perquè E-Notícies, que és un mitjà proper a Aliança, mantenia vincles amb el propagandista d'extrema dreta espanyolista Javier Negre.
7: Una investigació del Crític i El Salto revela que les audiències de Notícies i Estado de Alarma TV van commutar conjuntament entre mitjans de 2024 i 2026. E-Notícies és un mitjà amb una línia editorial propera a Aliança Catalana. Fins fa poc el dirigia Arnau Borràs, però fa un parell de setmanes va anunciar que deixava el càrrec i va esborrar totes les seves publicacions a les xarxes. De la seva banda, Javier Negre havia treballat al Mundo i és el precursor del fenomen Vito Quiles a Madrid. Ell és qui va començar a rebentar rodes de premsa al Congrés i a perseguir polítics. Ara el grup mediàtic d'aquest agitador s'ha estès a Amèrica i té accés a l'entorn de Donald Trump i Javier Milei. L'article menciona que tots dos mitjans comparteixen un gestor web de continguts orientat a potenciar els pescaclics.
1: I Brussel·les proposa que els països europeus responguin de forma col·lectiva quan hi hagi un atac híbrid de Rússia.
2: Les autoritats comunitàries volen crear un protocol d'emergència que sigui compatible amb el paper de l'OTAN. Només s'activaria quan hi hagués actes de sabotatge, però eviten concretar-ne els detalls.
1: Anem cap a Brussel·les, Bruno Fortea.
17: La cap de la diplomàcia comunitària, Kaya Kallas, diu que els atacs híbrids es troben en una zona grisa. No són prou potents per justificar una resposta armada, però sí que poden alterar el dia a dia de la gent, amb sabotatges en plantes energètiques, aeroports o xarxes de telecomunicacions.
18: Necessitem algun mecanisme per tot allò que estigui per sota del llindar de l'agressió armada, però ha de ser absolutament complementari amb l'OTAN. No creem res addicional. Són dues coses que han d'anar de la mà.
17: Diu que la seva proposta no vol substituir l'OTAN, però evita aclarir si per ara la majoria dels països europeus estan a favor o en contra de tirar endavant aquest protocol de resposta conjunta. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Avui parlem del que passa a Europa. De fet, ens fixarem en un post que ha fet Sor Lucía Caram al seu Instagram, on diu que fa poc que ha tornat d'Ucraïna i que ho pot dir clarament, que Polònia, que és el lloc on s'agafa l'avió per després desplaçar-se cap a Ucraïna, és a dir, el lloc on torna cap a Catalunya, diu que respira directament guerra, que les informacions que arriben són reals i que no es tracta de tenir por, però tampoc podem ser ingenus. Avui, a partir de 3:15, Sor Lucía Caram, al Matí de Catalunya Ràdio. I mentrestant, Anthropic, una de les grans empreses d'intel·ligència artificial, alerta dels seus futurs inversors que la IA La IA avançada podria comportar riscos catastròfics o existencials per la humanitat.
7: És una advertència poc habitual que apareix en el document preparat per a la seva sortida a borsa. L'empresa avisa que alguns dels seus models podrien desenvolupar comportaments d'autopreservació, com intentar evitar que els apaguin o ocultar o manipular informació, o fins i tot actuar de manera semblant al xantatge. Anthropic dedica gairebé 80 pàgines del fullet, que en té 261, a explicar els riscos de la seva tecnologia. La companyia també admet que alguns models poden desenvolupar capacitats inesperades durant l'entrenament i que això dificulta garantir-ne la seguretat. Malgrat tot, Anthropic defensa que la intel·ligència artificial segura i fiable és una responsabilitat col·lectiva.
1: I d'altra banda, OpenAI, la matriu del ChatGPT, admet que va trigar massa a informar Austràlia d'una intrusió dels seus sistemes.
2: L'empresa va detectar l'incident a mitjan agost, tot i que l'atac es remuntava al juny, però no en va informar les autoritats fins al 10 de setembre. El retard ha provocat la indignació del primer ministre australià.
1: I a banda d'això, són les 6:20, també ens fixem ara en els esports. Robert Prat.
19: El Barça exigeix que el president del Madrid rectifiqui de les seves acusacions pel cas Negreira i amenaça amb una querella criminal. El jutge ha fixat el 25 de novembre perquè hi hagi conciliació entre Florentino Pérez i Joan Laporta. El Barça de bàsquet visita avui la pista del Dubai, que entrena Xavi Pasqual a partir de les 6 amb transmissió pel web i l'app de Catalunya Ràdio.
1: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
7: Molt bon dia.
1: La primera. Llença.

0: I com ja és tradició per Nadal, Joan Dausà farà 6 concerts exclusius a Santa Maria del Mar de Barcelona. Seran els dies 16, 17 i 18 de desembre i les entrades es posen a la venda avui a les 8 del vespre.
1: La segona.

0: A partir d'avui, al Teatre Tívoli s'hi pot veure el musical Mamma Mia, un muntatge que ja han vist més d'un milió d'espectadors i que compta amb un elenc català com Mireia Portes, Joan Oliver o Marc Ribalta. Hi haurà funcions fins al 20 de desembre.
1: I la tercera?

0: Tot això avui, que és dimarts 29 de setembre del 2026, i a les últimes hores a Catalunya ha nascut l'Èlia, quan passaven 15 minuts de les 12 de la nit a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa, i el Leo també, amb 3 quilos 30 grams a l'Hospital Universitari de Vic. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts a la vida i enhorabona a les famílies.
1: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
2: A partir de les 9, obrirem l'Àgora entrevistant la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, el mateix dia en què el govern espanyol preveu aprovar el nou decret llei d'habitatge.
3: A les 10, parlarem amb Sor Lucía Caram, després que l'extrema dreta l'hagi assenyalat a causa de la seva activitat social a Manresa.
2: A 11:15, estrenem col·laboració. El guanyador del Premi Nacional de Recerca en la categoria de comunicació científica, Pere Estupinyà.
3: I a les 11, una nova sessió de teràpia boomer amb Sergi Pàmies, avui per parlar de lloguers.
2: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
0: I pel que fa al temps, on tenim ara mateix les tempestes més fortes? Eloi Cordomí.
4: Bon dia. Doncs tota aquesta franja al nord del Camp de Tarragona, que va des del Baix Penedès, l'Alt Camp, la Conca Barberà, arriba també fins i tot a la Catalunya central, gairebé el Prepirineu. Aquí tenim tempestes fortes. I, a més, també hi ha una franja al sud de Catalunya, a les Terres de l'Ebre i també a la zona de Castelló, que s'està organitzant i aquí està formant doncs, una tempesta, un sistema convectiu ja amb moltes tempestes associades, que aquest anirà escombrant bona part del país. El litoral, prelitoral especialment, de Tarragona, de Barcelona. I compte també perquè els últims models que de consultants insisteixen que durant la tarda es pot reactivar també la pluja i allargar a tot el que seria la Costa Brava interior de les comarques de Girona. En totes aquestes franges poden acumular més de 40 litres per metre quadrat en mitja hora, 90 litres en 3 hores i puntualment advertim que poden superar-se els 150 litres per metre quadrat. Els models ens indiquen que allà on hi ha més probabilitat de que se superin aquestes xifres extraordinàries seria el litoral i prelitoral de Barcelona i a l'extrem sud de la Costa Brava.
0: I ara mateix, com tenim també les carreteres i la mobilitat, Maria Fernández Noguera?
2: Pel que fa al trànsit, retencions a la Ronda de Dalt, al nus de la Trinitat i al litoral, també a la Ronda Litoral, en sentit Llobregat. D'altra banda, la P7 està tallada a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, en sentit Barcelona, per un accident. Els vehicles es desvien per la sortida 297. Pel que fa al transport públic, de moment Rodalies ha arrencat amb normalitat, però recordem que a causa de la previsió de pluges, entre les 9 i les 11 del matí, Renfe ha suspès la circulació de dos trens regionals, el que surt aquella hora de Barcelona cap a Tortosa i el que va fins a Móra la Nova. També es posposarà la circulació dels trens d'alta velocitat que tinguin previst passar pel litoral entre les 9 i les 11.
0: Són les 6 i 26. I ara activem el satèl·lit de Catalunya Ràdio. Des de Berlín, Jordi Regàs, bon dia.
5: Ja, good morning.
0: Des de Pequín, Francesc Canals, bon dia.
6: Ni hao.
0: Des de Buenos Aires, Joan Biosca, bon dia.
7: Hola, què tal, Ricard? Buenos días.
0: I des de Palma, Caterina Carmany, bon dia.
8: Bon dia.
0: Comencem avui a Alemanya. Ja fa temps que el ministre de l'Interior alemany, l'ultraconservador Alexander Dobrin, vol ampliar les competències dels serveis secrets. Les seves intencions, però, estan aixecant ara mateix fortes crítiques d'Alemanya. Quins canvis vol fer, Jordi?
5: Doncs mira, per exemple, que els serveis secrets puguin entrar a casa teva d'amagat i escorcollar-la, o instal·lar un programa espia al mòbil d'un ciutadà. I tot això sense ser policies i sense ordre judicial, o també fitxar a menors d'edat com a informadors. Tot en pro de més seguretat per lluitar contra les amenaces híbrides de què Dobrin parla sense parar. L'oposició acusa el ministre de voler recuperar la policia secreta de l'RDA, la temuda Stasi. La proposta es debat actualment al Bundestag, tot i que molts dubten que arribi a superar el filtre del Tribunal Constitucional alemany.
0: Saltem, gràcies Jordi, ara a la Xina. Els pocs avenços en la recent cimera entre Trump i el president xinès a Washington es van sabent amb comptagotes. Però n'hi ha un en el capítol de la bona voluntat de ben popular. La Xina, atenció, ha enviat una parella d'ossos panda al zoo d'Atlanta. Francesc.
9: Doncs sí, Ricard, anunciat pel mateix Xi Jinping. La parella ha arribat ja a la ciutat de la Coca-Cola. És l'anomenada diplomàcia del panda que fa d'aquesta espècie amenaçada un fantàstic ambaixador de la Xina, l'estrella del seu poder tou, tot i que és el zoo de destí qui es fa càrrec del manteniment dels pandes, que és car per la gran quantitat de bambú que devoren. El mascle es diu Ping Ping, que vol dir pau, i la femella Fuxuang, doble fortuna. Magnífics auguris per a les relacions entre les dues principals economies del planeta en una excel·lent metàfora de la situació, cordialitat en la rivalitat.
0: I atenció amb això, perquè el trueque, o permuta, que va ser molt popular i famós durant la crisi del corralito a Argentina, l'any 2001, torna a planar atenció sobre el país. En els barris més pobres de diverses zones de l'Argentina, aquest moviment d'intercanvi de productes i serveis sense diners pel mig recupera presència, Joan.
7: Sí, per a milions de famílies argentines, arribar a finals de mes és una lluita titànica. Amb una inflació elevada del 33%, sous baixos i també una pobresa que repunta després, això sí, d'haver baixat puntualment amb l'arribada de l'ultraliberal Javier Milei a la Casa Rosada, segons dades oficials. El govern argentí assegura que va pel bon camí, que l'economia funciona i que només es tracta d'un sotrac temporal, mentre milions d'argentins veuen que el trueque podria ser i és, per a molts, l'única forma de sobreviure.
0: I per acabar, atenció a això, és la cançó que ha indignat els mallorquins. Què diu, Caterina?
6: Mira, Ricard, se titula Male Hater Go Home i la canta un grup alemany com a rèplica a les manifestacions multitudinàries contra la massificació turística. Resulta que se'n ofes. Al vídeo es veu un grup de turistes amb cartells que diuen això, Male Hater Go Home, amb el dit del mig aixecat. Mala és el terme que tenen a Alemanya per referir-se a Mallorca, sobretot a les zones de turisme de borratxera, en un to familiar, a vegades despectiu. Per tant, la cançó diu que els que ho diuen mala, que se'n vagin a casa, parafrasejant el típic turistes a nou bosna a que vostre.
0: I un minut pels esports. Florentino i Laporta estan citats en un acte de conciliació. El 25 de novembre el Barça va demandar el president del Real Madrid per calúmnies.
8: Si no hi ha conciliació el 25 de novembre, el Barça està disposat a presentar una querella criminal. El Barça de bàsquet visita avui la pista del Dubai, que entrena Xavi Pascual, mentre que la Villamal és el gran reclam del partit que jugarà aquesta nit a Espanya contra Croàcia a la Lliga de les Nacions de Futbol a partir de 3:15.
0: En punt 6:45. I comença ara mateix el dia a Catalunya Ràdio. Avui aviat el sol sortirà a les 7:47.
10: I es pondrà a les 7:38 del vespre. Per tant, el dia durarà 11:51.
0: Les temperatures a aquesta hora?
11: A Vacarisses 18 graus, a Sant Pere Pescador 17 i a les Cases d'Alcanà 22.
0: Pel que fa al temps, continuem analitzant minut a minut aquesta evolució de pluges, que és molt incerta, Eloi, però que, atenció, molta precaució, perquè pot ploure molt en alguns punts del país.
4: Sí, de fet ara mateix les tempestes més fortes les tenim al nord del Camp de Tarragona, n'arriben també per l'extrem sud, per les Terres de l'Ebre, i avui les més fortes les preveiem, sobretot al litoral i prelitoral, entre el nord del Camp de Tarragona, de Barcelona, i també la Costa Brava i interior de comarques de Girona. Les pluges fortes també poden arribar a la Catalunya central. En tots aquests llocs hi ha risc que s'acumuli fins a 90 litres per metre quadrat en 3 hores i puntualment 150.
0: I com tenim aquesta hora les carreteres i el transport públic? Maria Fernández Noguera.
2: Pel que fa al trànsit, retencions a totes dues rondes en sentit Llobregat, a la C58 d'entrada a Barcelona i també a la C17 a Parets del Vallès en sentit Barcelona. D'altra banda, l'AP7 està tallada a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant en sentit Barcelona per un accident. Els vehicles es desvien per la sortida 297. Pel que fa al transport públic, de moment Rodalies ha arrencat amb normalitat, però recordem que a causa de la previsió de pluges, entre les 9 i les 11 del matí Renfe ha suspès la circulació de dos trens regionals i posposarà la circulació de trens d'alta velocitat també en aquesta hora, entre les 9 i les 11.
0: Tot això avui, que és dimarts 29 de setembre del 2026, i aquests seran els 5 noms del dia. El primer, Protecció Civil.
10: Demana que s'extremin les precaucions davant d'un nou episodi de pluja que afecta Catalunya en les pròximes hores. S'ha enviat un missatge d'alerta a 13 comarques del litoral i el prelitoral, i el nivell d'alerta és de 5 sobre 6, sobretot fins al migdia.
0: El segon, Habitatge.
11: Negociació contra rellotge perquè el decret d'habitatge que avui ha d'aprovar el Consell de Ministres tingui prou suport parlamentari. L'esborrany inclou una pròrroga dels contractes de lloguer de 2 anys, la prohibició dels desnonaments, habitatges de fons voltor o incentius per llogaters i propietaris. I la Mari Carmen podrà tornar a casa després que la propietat del pis i els seus representants han arribat a un acord.
0: El tercer, Cándido Conde Pumpido.
10: En la ponència en què proposa emparar l'exconsellera Dolors Bassa, el president del Tribunal Constitucional avala l'amnistia urgent als líders del procés, també per la malversació, i carrega contra el Suprem per haver fet una interpretació esbiaixada de la norma.
0: El quart, Unió Europea.
11: Brussel·les planteja que els dels 27 responguin de forma col·lectiva quan hi hagi un atac híbrid de Rússia. Per això estudia un protocol de seguretat en situacions d'emergència pels actes de sabotatge que no justifiquin una resposta armada. Tot i això, deixa clar que el mecanisme seria compatible amb el paper de l'OTAN.
0: El cinquè, Anthropic.
10: El gegant de la IA alerta als seus possibles inversors que la intel·ligència artificial avançada podria comportar riscos catastròfics o existencials per la humanitat. Anthropic admet que alguns models podrien intentar evitar que els apaguin o actuar de manera semblant al xantatge i defensa la inversió en una IA segura i fiable.
0: Aquests són els cinc noms del dia i què més ens deixa la matinada a Brussel·les, Pol?
12: Doncs la visita de Macron a Madrid. Avui visita d'estat, demà també, en la recta final del mandat del president francès, inclou una recepció amb els reis aquest migdia i un sopar de gala al Palau Reial. Fa pocs dies el Tribunal Constitucional va donar llum verda al tractat d'amistat i cooperació entre Espanya i França. Estava bloquejat pels dubtes jurídics en un dels articles.
0: Amb què s'ha anat a dormir als Estats Units?
12: El Wall Street Journal explica que OpenAI no llançarà encara el nou model de ChatGPT, que seria el 6.1 Astra, per problemes de seguretat durant la fase de proves. Havia de sortir en els propers dies, però s'han detectat que s'ha anat a pitjor en dues àrees, en el compliment de les ordres que rep aquesta tecnologia per part dels humans o que arriba massa lluny sense demanar permís.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
12: Amb la cursa espacial, el govern xinès ha anunciat que preveu completar a finals de 2028 el mapa geològic de Mart de nova generació, que ha de servir, entre d'altres, per reconstruir el passat aquàtic del planeta vermell.
0: Repassem ara també les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
13: Bon dia.
0: Centrada sobretot en les hores prèvies al decret d'habitatge.
13: És el tema d'obertura de pràcticament tots els diaris. L'Ara titula que la pròrroga dels lloguers tensiona la negociació fins al final i El Periódico que el govern tempteja els seus socis amb una bateria de mesures sobre habitatge. Però l'anomenat decret Mari Carmen també obre edició a Madrid. El País explica que el govern espanyol proposa vetar els desnonaments de persones vulnerables fins al 2028, El Mundo, que la Moncloa pressiona Junts per cedir a les receptes de l'esquerra, i La Razón, que hi ha acord entre les parts perquè la Mari Carmen pugui tornar a casa. Qui se'n desmarca i ho recull en un raconet és La Vanguardia, i això perquè dedica tres quarts de portada a l'acte que Pedro Sánchez va presidir ahir a Barcelona. Els premis d'aquest diari el veiem a tota pàgina, acompanyat dels guardonats sota el titular L'Hora del Periodisme. I altres temes de portada: ataca el cor de Kiev, diu L'Ara, terror rus sobre Kiev amb drons, a reacció titular El Mundo, els primers ho acompanyant de la foto d'un edifici en flames, els segons de la d'una dona ferida transportada ràpidament cap a una ambulància.
0: I a la premsa comarcal hi llegim també que el Pla de Lleida lidera el creixement de l'economia catalana, Lara García.
14: Sí, és la conclusió de l'anuari econòmic del BBVA que destaca el Segre. El banc veu un cert canvi de model econòmic a Catalunya, impulsat pels serveis productius del valor afegit. El lideratge de Lleida es deu a la recuperació del sector primari, que en aquestes comarques va créixer un 13,6% l'any passat, com també ho van fer la construcció i els serveis, mentre que la indústria es va quedar més enrere, amb un increment més moderat del 0,9%. A Tarragona, l'Ajuntament de Calafell insisteix al Ministeri de Transició Ecològica perquè els concedeixi una pròrroga al passeig marítim de Segur de Calafell. La concessió per ocupar la platja amb un passeig que va pagar el consistori va acabar el 2023 i des d'aleshores, diu el Diari de Tarragona, el passeig està en un llim legal i sense pròrroga de la concessió s'hauria de demolir i restituir la zona tal com estava abans d'aquesta obra. I el Diari de Girona posa en portada que la Fundació Internacional de l'Artrosi i l'Osteoporosi ha inaugurat la Casa OAFI. És un nou espai dedicat a la salut articular a Sant Esteve de Llémena. El projecte vol reunir pacients, professionals sanitaris, investigadors i desenvolupar iniciatives de prevenció, formació, recerca i acompanyament.
0: I en esports, atenció perquè ja hi ha data per la conciliació entre el Barça i el Madrid pel cas Negreira. Robert Prats.
8: El Barça exigeix que el president del Madrid rectifiqui de les seves acusacions i amenaça amb una querella criminal. El jutge ha fixat el 25 de novembre perquè es faci aquesta conciliació entre Florentino Pérez i Joan Laporta. El Barça de bàsquet visita avui la pista del Dubai, que entrena Xavi Pasqual a partir de les 6 amb transmissió per l'app i el web de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 6:36. De seguida us ampliem què està passant amb la redacció del matí i els serveis informatius de Catalunya Ràdio. Però abans, a aquesta hora sempre mirem cap a les midterm, són les eleccions de mig mandat dels Estats Units. Queden 35 dies i aquesta és l'anàlisi que en fa el nostre analista Bernat de Déu. Bon dia, Bernat.
15: Good morning, Catalunya. La vida intel·lectual dels Estats Units és inseparable del seu present polític. Aquesta mateixa setmana, coincidint amb les midterms, s'ha publicat un llibre molt interessant, The End of Times Fascism, de l'arcifamosa pensadora canadenca Naomi Klein i l'activista Astra Taylor. Aquest és un estudi sobre com la dreta radical americana i els tecnòcrates feudals no malden per evitar les crisis a les quals ens enfrontem, sinó que, opinen les autores, les alimenten per crear un sentiment d'apocalipsi. Klein i Taylor argumenten que davant d'una hipotètica fi del món, els polítics conservadors apostaran per un estat de nostàlgia per obligar-nos a voler tornar a un hipotètic passat gloriós de les nacions i a obsessionar-nos per la salvació pròpia i de la nostra família, negligint la fraternitat amb els altres individus del món. No coincideixo amb totes les tesis del llibre, però diria que la tàctica que s'hi descriu serà el full de ruta per tota l'esquerra mundial, que ara per ara diu que vol tornar a les places.
16: El matí de Catalunya Ràdio.
17: Fer cantar els arbres, la nova novel·la de Jordi Campoy. Cada arbre amaga una història i cada instrument neix d'un sacrifici. Fer cantar els arbres, Premi Prudenci Bertrana de novel·la.
18: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
19: El pot d'Euromillones ja té guanyador. 130 milions d'euros. I en 130 milions hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu? Cada dimarts i cada divendres, a més de pots milionaris, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
10: 6:45 del matí.
1: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
10: Catalunya es desperta pendent del cel. Protecció Civil demana extremar les precaucions davant d'un nou episodi de pluges que afectarà Catalunya en les pròximes hores.
11: A hores d'ara hi ha nuclis de tempestes moderadament fortes a Tarragona i al Vallès Occidental. S'ha enviat un missatge d'alerta a 13 comarques de litoral i prelitoral entre el Baix Camp i la Selva davant la previsió de precipitacions que poden superar els 40 litres en menys de mitja hora. El nivell d'alerta és de 5/6, especialment aquest dimarts al matí fins al migdia. Rosa Mata, cap de Guàrdia de Protecció Civil, fa una estona al matí de Catalunya Ràdio.
20: Que seran fenòmens molt locals i per tant es va acordar doncs no fer una suspensió generalitzada de les activitats a mig Catalunya.
11: Tot i que no es descarten més enviaments de missatges, de moment no s'han ordenat restriccions.
10: I avui també molt pendents del Consell de Ministres, que hauria d'aprovar un nou decret d'habitatge. Ara mateix el text penja d'un fil.
11: S'hi planteja una pròrroga de 2 anys per als contractes de lloguer que s'acabin fins al desembre del 2028 i prohibir també els desnonaments de persones vulnerables si viuen en pisos de fons voltor. Des de Barcelona, el president espanyol Pedro Sánchez ha destacat que el nou text té aportacions de totes les formacions que s'hi han volgut implicar i els ha reclamat un últim esforç.
21: Pido a totes les forces parlamentàries que hagamos ese último esfuerzo para sacarlo adelante en el Congreso de los Diputados. Con altura de miras, con sentido de Estado y con responsabilidad.
11: De moment, però, el text a l'esborrany que proposen els socialistes genera discrepàncies tant entre els socis de Sánchez al govern com a Junts i Esquerra. Sentim la ministra de Sanitat, Mònica García, de Sumar, i Josep Rius, portaveu de Junts.
22: Todas las líneas es que son absolutamente irrenunciables. Es que no vamos a poder solución al problema de la vivienda si ponemos parches.
23: Que cadascú surti de la seva trinxera i que arribem doncs, amb un consens que sigui un mínim comú denominador.
11: Esquerra Republicana troba a faltar que la regulació dels preus també s'apliqui al lloguer d'habitacions i a reclamar un IVA del 21% per als habitatges d'ús turístic i la prohibició als fons voltors de comprar habitatges.
10: A tot això hi ha acord entre l'empresa immobiliària i els representants legals de la Mari Carmen perquè la dona pugui tornar al seu pis d'on va ser desnonada la setmana passada.
11: El nou contracte serà per 8 anys i 500 euros al mes, una quantitat molt semblant a la que pagava abans que la fessin fora. Ha explicat els detalls la representant del sindicat de llogateres a Madrid, Carolina Vilariño.
24: Finalmente hemos llegado a un acuerdo. Pues eso, conforme a la LAU, 8 años, 30% de la renta y un acuerdo muy satisfactorio en principio.
11: L'acord encara de rebre el vestiblau de la Mari Carmen, que continua ingressada a l'hospital.
10: I el Consell de Ministres aprovarà avui noves mesures de suport als sectors econòmics i empresarials més afectats per l'encariment dels preus de l'energia.
11: Els pagesos amenacen amb mobilitzacions si no els ajuden.
10: Rafael de Ribot.
25: El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, s'ha reunit les últimes setmanes un a un amb els sectors més afectats i els ha garantit noves ajudes.
26: Vamos a seguir apoyando a los sectores más afectados, el campo, el transporte, la pesca, los sectores de la gran industria, por ejemplo, pero también a los hogares.
25: Es dona per fet que es prorrogaran les ajudes a la gran indústria i al sector primari, mentre que els transportistes denuncien que moltes empreses estan en risc de desaparèixer i demanen a pujar de 20 a 40 cèntims al litre les ajudes pels combustibles professionals fins a final d'any. Fins l'últim moment estarà sobre la taula recuperar un instrument similar a la coneguda com a excepció ibèrica per reduir l'impacte de la pujada del preu del gas de cara a l'hivern. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
10: Gairebé el 40% de les instal·lacions d'autoconsum de Barcelona es concentren a barris benestants.
11: A Barcelona hi ha 1.610 instal·lacions fotovoltaiques de fins a 10 kW. D'aquestes, 590 es concentren en només 5 barris. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes, Font d'en Fargues, Sarrià, Vallcarca i els Penitents i Pedralbes, mentre que Ciutat Meridiana no en registra cap. Són dades d'un estudi de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona, consultades pel Matí de Catalunya Ràdio. Eva Vilaseca, investigadora de l'Hidran, n'és coautora.
2: Passa perquè tenim un model de desplegament de la renovables que depèn de tres coses. Un, has de tenir diners per fer la inversió. Dos, has de poder decidir sobre una teulada. Per tant, has de tenir propietat. I tres, has de tenir la voluntat de fer la instal·lació. I això deixa moltíssima gent fora. Qui viu de lloguer no pot decidir sobre la teulada. I qui és propietari però viu en un bloc de pisos s'ha de posar d'acord amb la comunitat de veïns, repartir la inversió i els beneficis, etc.
10: I atenció a aquesta dada, un de cada 8 casos de càncer diagnosticats al món l'any 2024 estava relacionat amb una infecció.
11: La dada apareix en un estudi de l'Agència Internacional per la Recerca sobre el Càncer que publica The Lancet Oncology. Els investigadors calculen que el 2024 es van diagnosticar uns 2,3 milions de tumors atribuïdes a 12 agents infecciosos. Els principals són el bacteri Helicobacter pylori i el virus del papiloma humà. El 77% d'aquests càncers es van detectar en països d'ingressos baixos i mitjans on l'accés a la prevenció i el tractament és més complicat o desigual. Els experts recorden que una gran part d'aquests tumors es poden prevenir amb vacunes, cribatges i tractaments contra les infeccions.
10: Un minut i tres quarts de set.

0: amb motiu homenatge a Pau Casals, ha inaugurat la temporada del Palau de la Música, que estarà dedicada a la pau.
1: L'Orquestra Simfònica del Vallès i l'Orfeo Català han interpretat l'Oda a la Pau de Beethoven, l'última peça que va assajar Casals abans de marxar a l'exili.
0: Barcelona, Marruit.
2: El gran protagonista d'aquesta nit ha estat l'últim moviment de la novena sinfonia de Beethoven, Oda a l'Alegria, amb adaptació al català de Joan Maragall, interpretada per l'Orquestra Simfònica del Vallès, l'Orfeo Català i quatre solistes. És molt emotiu poder sentir aquests versos en català i no en alemany, com és habitual. Aquest fragment de la novena de Beethoven, a més, té una vinculació molt rellevant amb Pau Casals. És l'últim que va assajar el 1936, abans de marxar a l'exili. Com explica a Catalunya Ràdio el president del Palau, Joaquim Uriac.
3: Estava assajant la novena i va rebre del conseller de Cultura la notícia de l'alzamiento. Llavors ell va dir, escolta, abans de marxar hem de tocar per darrera vegada la novena, i la va tocar.
2: També té a veure amb el leitmotiv d'aquesta temporada, que és la pau.
3: La música i la cultura pot fer molt per la pau, i el Palau en particular com un espai de trobada, un espai d'acollida.
2: Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I teatre, el Barquer del Teatre Lliure, l'adaptació teatral de Permagel i Germans de Sang lideren els Premis Teatre Barcelona en la seva novena edició.
1: Els guardons es van lliurar ahir al vespre a la Sala Paral·lel 62 de Barcelona.
0: Marta Vives.
4: L'obra de Jess Butterworth, ambientada durant la vaga de fam dels presos de l'Ira, s'han portat 3 premis. Millor espectacle teatral, millor interpretació de repartiment per Imma Colomer i millor direcció per Julio Manrique.
5: Història que parla d'identitat, d'arrels, de la terra, de violència, d'amor, de la mort i de la vida. Coses de les que encara es pot parlar tranquil·lament.

0: descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu? Cada dimarts i cada divendres, a més de pots milionaris, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
1: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
2: Una illa i 8 parelles de gent coneguda.
3: De veritat, Mallorca era platja, tio.
2: Torna la travessa 3CAT. Prepareu-vos per descobrir la Mallorca més salvatge.
4: Va, que aquest és el nostre terreny, rei.
5: Vaig al límit amb tu.
2: Aquí la fama no serveix de res.
6: La travessa, Expedició Tramuntana. Avui estrena en exclusiva a la plataforma 3CAT.

0: vitamines i separa tomar.
1: La vitamina C ajuda a disminuir el cansament i la fatiga. La proteïna contribueix al desenvolupament de la massa muscular. Nou Don Simón Pro.
2: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: 10 minuts per les 9 del matí comença l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. Avui amb el filòleg i escriptor Jordi Amat, amb la periodista del Jornal.cat Marta Rosique, amb la periodista Anna Grau, amb el periodista Vicent Sánchez i amb la directora del diari Ara, Esther Vera.
1: I de què hem parlat fins ara abans d'entrar a l'Àgora, Pol?
0: Doncs del tema del dia, de l'habitatge, i tots cinc han fet una mica un repàs de la seva situació habitacional. Amb el Vicent jo crec que... Va.
2: Què?
0: Fent una mica... Com ho definiríem?
3: No, no, jo alçar tacte notarial per veure si algú està en una bona situació i mirar que jo el sobrevisca, bàsicament, doncs poder aprofitar-me d'una sessió. El que passa és que quan no ets familiar directe...
1: No estic entenent res, o sigui, de què heu parlat? No
4: de pisos!
5: De que el Vicent aspira que li deixem els nostres pisos.
3: I jo aspiro que Anna Grau em deixi el seu pis quan la palme, si la palma abans que jo, evidentment.
1: Home, tu li vas donar feina, Vicent, com a director del diari Avui durant anys, per tant t'ha de tornar, no?
3: Espero que corresponga amb una sessió...
5: Home, jo si vol venir a netejar casa sempre he de tindre un plat a taula, eh?
1: Això sí, veus, això...
3: Espera que siga calent.
5: Sí, home, sempre...
1: Ara parlarem de les negociacions polítiques de l'habitatge profundament, però abans m'agradaria que escoltéssiu unes declaracions que va fer Laura Escanes, influencer, en aquest programa. Li va preguntar sobre què en pensava sobre l'habitatge i si havia de posicionar-se o no. I va dir això.
6: Això és una cosa que ens demanen molt, no? T'has de posicionar, has de dir què penses d'això, per què no t'has pronunciat sobre aquest tema, qualsevol cosa. Crec que quan tens desconeixement i no coneixes al 100% una cosa, és millor callar que anar de llest i cagar-la i després els dos dies pensar una cosa diferent i dir una altra cosa. Escolta, jo no canviaré el món per ficar un missatge a Instagram del que penso sobre una situació o una altra. I a més, és que sóc un perfil d'entreteniment molt buit, realment. O sigui, no em puc donar tantíssima importància ni podem donar tantíssima importància al que pensa un influencer que, en perdó, es dedica a ensenyar què s'ha posat de roba i on ha dinat.
1: Què en penseu, Marta?
7: A veure, entenc que no poden estar constantment posicionant-se, però en tot cas, jo si no sé d'alguna cosa, el que faig és preguntar-li a la gent que sí que en sap, i per tant el que espero també dels influencers, precisament perquè influencien a la societat, és que com a mínim parlin amb gent que sí que en sap i que puguin d'alguna manera difondre aquella informació que se'ls hi transmet. Ara, la veritat, prefereixo que no digui gaire si resulta que el que diu... acaba, diguem-ne, influint sense tenir ni una mica de coneixement al respecte.
1: Anna?
5: Home, a veure, admirable sinceritat, he d'entendre que l'única perplexitat

0: Dius, és que jo no hi entenc del tema de l'habitatge, home, és com dir, jo no hi entenc d'economia, sí, però després has d'anar a la botiga i pagar el que compres. Jo penso que d'habitatge tots tenim una opinió, ni que sí, perquè tots vivim en algun lloc. Ara està
1: jo
0: bé...
1: El que volia dir, Laura Escanes, és a mi no m'afecta el problema de l'habitatge.
0: Sí, i home, també ha volgut sortir del mig intel·ligentment, perquè en una societat, en un moment tan polaritzat com el que vivim ara, digui el que digui perdria seguidors, i segurament no li compensa, no? Però vaja, sí que li compro totalment, hagi estat pel motiu que estigui, vull dir, aquesta sobredimensió, vull dir, a veure, el que pensa un futbolista, el que pensa un actor de cinema, el que pensa un cantant, que no té per què ser un especialista en un tema, a vegades se li dona un impacte, fins i tot una exigència, com diu ella, de posicionar-se, que és totalment injusta, vull dir, una persona ha de tenir la llibertat de posicionar-se públicament o no, no són polítics, no són periodistes, vull dir, són gent que es dedica a una altra cosa. Ara, a mi em sembla que ha volgut fugir d'estudi amb elegància i amb intel·ligència.
2: En tot cas, sí que si la qüestió és que a ella no l'afecta, aquest no pot ser un motiu pel qual no es posicioni.
0: Per què no?
2: Perquè que no l'afecti a ella, perquè té una situació econòmica privilegiada per la situació en què s'ha trobat, no fa que hi hagi moltíssima gent patint per aquesta qüestió. I per tant, si té un altaveu, també l'ha de poder aprofitar, en aquest sentit.
0: Però vull dir, no és exigible.
2: Les seves amigues, el seu entorn, segur que es troben en aquesta situació.
0: Però vull dir, si Laura Escanes fos diputada al Congrés, o jo què sé, o fos del sindicat de llogateres, o fos de treballers pel Ministeri de la Vivenda, no et dic que no. Però sí que penso que una persona que es dedica a l'entreteniment no se'ls ha d'exigir.
1: No només a l'entreteniment, perquè al final es dedica també a un consumisme, no? A vendre un consumisme, uns cànons que són...
0: Sí, els influencers afavoreixen el consum, però que jo penso
1: que... no dic per a Laura Escanes ara concretament, però hi ha certs influencers que t'estan venent doncs uns mobles que saps que mai podràs comprar, o una bellesa, o un estil de vida que saps que mai podràs tenir. Per tant, quin model estàs recreant?
0: Clar, però és que jo penso que ell aquí mostra instintivament o meditadament una certa coherència. A veure, jo venc un món, els mons de Yupi. Jo venc el món de Laura Escanes és un món on s'obren els diners, et pots comprar roba de marca...
1: D'acord, Anna, però llavors, amb el moment en què estem, que és un moment gravíssim, què esperes de gent que durant uns anys ha pogut viure d'això sense cap problema? Però ara és un moment molt greu.
0: Jo espero, i aquí estic totalment amb ella, que parli qui tingui alguna cosa a aportar. Dir, perquè per dir una burrada o per dir mentides, per exemple, que una persona com la Laura Escanes anés a acampar a la Puerta del Sol i a defensar l'ocupació, jo no m'ho creuria, em semblaria un postureig, precisament pel món en què viu ella, llavors dius, home, jo és que crec que en aquest nivell, a veure, això és un problema gravíssim, i precisament perquè és un problema gravíssim, s'hauria de fer demagogia a la justa, no s'haurien de dir tonteries no hauria de ser gratis, dir avui una cosa i demà una altra encara pitjor, i home, sí que penso que dius allò, que hi ha, igual que hi ha qui diu qui em puede hacer que haga, jo dic qui tingui una bona oportunitat de callar, que calli.
2: Però jo sí que espero que tingui consciència del privilegi, perquè ara pensava, jo recordo un vídeo que va fer la Laura Escanes precisament fent un house tour de la seva casa, i el que feia era poder ensenyar com ella s'havia pogut reformar la casa, etc. Per tant, no és veritat que el tema de l'habitatge a ella no l'afecti, simplement és que per ella és una qüestió que ja li va bé la situació en la que es troba.
0: Això no la converteix en responsable.
2: No la converteix en responsable.
0: Que ella no sigui una víctima, no la converteix en culpable.
2: Pot ser conscient de que té una situació que no té la resta de la gent, perquè si no, sí que transmets, i això moltes vegades els influencers ho han acabat provocant, et transmets la sensació de que si tu t'esforces molt podràs arribar a obtenir aquesta situació. I això no funciona així.
0: Sí. Però a veure, que una persona tingui una bona situació, la diferència entre una bona situació o una situació privilegiada és que potser aquí el problema no és que ella sigui una privilegiada, sinó que altra gent està molt malament i les administracions no són capaces d'atendre-les, no? Perquè, home, si ens hem cregut que això és una socialdemocràcia, que els nostres...

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la una de la matinada. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la una de la matinada. Gràcies per la vostra atenció.

0: Esplugues FM.
1: Són les 9 del matí. Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
0: Bon dia, Esplugues. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

El proper dimecres 30 de setembre, Discoforum ens presenta una sessió d'audiovisual i música clàssica sota el títol Música clàssica i intel·ligència artificial. Tots sabem que la música clàssica redueix l'estrès, millora la concentració i estimula l'activitat cerebral a través de patrons complexos. La intel·ligència artificial crea projectes virtuals sense rostre ni biografia real. Per saber si una cançó està feta amb intel·ligència artificial, hem d'analitzar pistes amb la veu, els instruments, les barreges i la informació de l'artista. Dimecres 30, a partir de 6:45 de la tarda, Discoforum ens presenta aquesta sessió Música clàssica i intel·ligència artificial, a càrrec de Miquel Àngel Escardó. L'activitat es realitzarà a la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, carrer d'Àngel Guimarà 106, Esplugues de Llobregat.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
4: Sou una entitat?
5: Organització sense ànim de lucre?
6: Associació de veïns?
7: Artista?
8: ONG? Músic?
4: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
9: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
10: És gratis!
11: Vols venir a cantar amb la coral La Coloma? T'agradaria aprendre cançons tradicionals catalanes, sardanes, pop, rock, música moderna i d'arreu del món? Si vols formar part de la coral, pots enviar un correu electrònic a jfusterpomes@gmail.com o trucar al telèfon 610-601831. Demana per la Joana, que ella mateixa ara ens explica qui pot venir i formar part de la coral La Coloma.
12: Si us agrada cantar, veniu a gaudir del cant coral a la Societat Coral Centenària La Coloma.
11: Joana, i quins són els dies d'assaig que us reuniu la coral La Coloma?
12: Els dilluns de 19 a 21 hores.
11: Doncs ho tenim molt fàcil. Els dilluns, des de les 7 de la tarda fins les 9 del vespre, a l'Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 29, Esplugues de Llobregat.
13: Estàs escoltant Esplugues FM.
14: Esplugues FM.
11: Bon dia, ens trobem aquí al Centre Cultural de l'Avenç i Esplugues FM inicia tot aquest seguit de sessions, de xerrades i conferències que volem impulsar. La vida ens porta a comunicar-nos darrerament per xarxes socials i ens empenyen a comunicar-nos amb les nostres amistats i amb els nostres contactes d'una manera virtual. Ja hem perdut aquell costum de dialogar i fins i tot de discutir cara a cara. Quantes vegades hem llegit un WhatsApp i hem dit però què m'està dient? Però quina manera és aquesta de parlar? Els WhatsApps no tenen sentit ni to. I nosaltres els hi posem el sentit i el to. I de vegades venen els mals entesos. I a més estem acostumats a una vida en què ho volem tot amb la immediatesa. Ho volem ara. T'envio un WhatsApp i m'has de contestar. I si no em contestes, m'enfado. I estem perdent aquell matís de el cara a cara i el tu a tu, però és que això és recent i sembla que estem perdent d'una manera molt veloç aquest instint que tenim de parlar i de dialogar entre nosaltres. Per exemple, també estem acostumats a anar a xerrades i presentacions on el ponent ens explica la seva tesi, el seu treball, unes conferències perfectament estructurades, uns monòlegs molt preparats, on el debat i la interpel·lació no hi té cabuda. Anem, escoltem el ponent, aplaudim, ens n'anem a casa, hem adquirit coneixements, ens hem enriquit, hem sociabilitzat, ens hem saludat veïns i veïnes que coneixem, però no hem pogut participar en el debat i ens n'anem a casa amb aquella sensació de, val, sí, molt bé, però i ara què? I això és el que volem fer. Volem que el nostre cervell no quedi limitat, perquè ens estem limitant a nosaltres mateixes. Aquesta societat tan individualista, on prima la competitivitat i altres valors de jo soc millor i de lluitar, ens fa que estiguem perdent els valors de cooperació, de solidaritat. El que també us voldria dir, remarcar, és que ens agradaria això, de que a partir d'ara, des de les entitats, puguem treballar i fer col·laboració conjunta. És molt important que les entitats hi formeu part, sou els que en sabeu més, són els que podeu aportar més i sou els que podeu sempre iniciar aquestes taules rodones parlant de les vostres entitats. Ja no segueixo perquè ja porto molta estona i passo la paraula a la Marta Alarcón. Ella és la vicepresidenta d'aquí, de l'Avenç. He de dir, la primera presidenta que va tenir l'Avenç. Si un cas ella després ens explicarà que hi ha alguna secció, com per exemple els escacs, que també tenen una dona que ho està presidint. Tenim una entitat que té 160 anys aquí a Esplugues, o ja 162, que és la Coral La Coloma, que també ara tenen una dona que és presidenta. L'Espluga Viva té una dona que és presidenta. Hi ha altres entitats, les de dones, evidentment, perquè estan portades per dones. Però analitzem, ha costat molts anys que les dones encapçalin les entitats. Però va, Marta, sí, ja no segueixo. Ara et toca a tu moderar aquesta taula.
0: Benvingudes, benvingut. Bueno, és un plaer moderar aquesta primera taula rodona proposada per la ràdio a l'Avenç, que serà Dones a les Entitats. Ja us ha dit la Isabel que amb nosaltres estan diverses dones, són de les juntes de diverses entitats. I ara jo demanaré a totes elles, a la Rosa, a la Maria, a la Sara, a l'Alba i a la Carme, que us presenteu, que digueu de quina entitat sou, si sou membre, sou de la Junta, sou presidentes. Començarem per la Rosa. Rosa Bosch.
6: Hola, bona tarda. Val, gràcies per convidar-me i felicitar-vos per la iniciativa. Jo sóc la presidenta del grup d'estudis d'Esplugues. No sé si ho coneixeu, molts dels que esteu aquí veniu gairebé a totes les actes que fem i molts d'aquí també sou socis. Nosaltres treballem, el grup d'estudis treballa per la recerca, l'estudi i la salvaguarda i la divulgació de la història, la geografia, l'arqueologia, bibliografia i ciències naturals i socials, així com tenir cura del patrimoni cultural i paisatgístic del nostre poble. Nosaltres treballem bàsicament per Esplugues, però treballem conjuntament amb el Centre d'Estudis Comarcal del Baix Llobregat i després treballem amb l'Institut Ramon Muntaner i amb la coordinadora de centres de parla catalana. Per tant, ens dediquem a Esplugues, però a molts altres àmbits. És un front de treball molt, molt, molt ampli.
7: Val, doncs, jo soc d'Esplugues sense barrera. A la nostra associació hi ha gent amb diferents patologies, de gent que va en cadires de rodes i altres que no. En principi, nosaltres volem pues, una Esplugues, una Barcelona, que sigui més adaptada, accessible per tots, no? Bueno, però a part d'això, que és el primer que volem poder entrar a un comerç o a qualsevol lloc sense dificultats, que no te quedis a la porta i que la del comerç surti a dir que vol alguna cosa que no puguis entrar. A part d'això, la nostra associació el que vol és que sigui, tota la gent sigui inclusiva, els que formem part de l'associació, i tenim diferents activitats com pintura, informàtica, manualitats, fent també gimnàsia adaptada. Com sempre són professors titulats tots. Hacemos tumba. Ahora estamos haciendo catalán también. Comenzamos la semana pasada. Y bueno, todo esto lo hacemos es tanto para las personas que tenemos problemas como para los cuidadores. Y este es un momento en el que lo principal es poder hacer un mundo inclusivo donde se pueda manejar toda la persona que lo necesite con su silla de ruedas, su andador, su sillita de bebé, que sea lo mejor posible, ¿no? Pero sobre todo que la persona mentalmente esté bien, tanto la persona que tenga el problema como su cuidador. Entonces, todas esas actividades nos ayudan a todos, al enfermo y al cuidador, ¿no? Cuando nosotros estamos haciendo la actividad, allí todos somos iguales, intentamos ser iguales, allí no hay enfermedad, allí estamos haciendo nuestra actividad, lo estamos pasando bien, y bueno, desde aquí os invitamos a que vayáis a conocernos, que cuando en nuestras redes sociales, yo soy vocal, llevo las redes sociales también, digamos que hay una exposición de pintura, exposición de arte, realmente es arte, ¿no? Aquí está Encarna, que es la madre de Eva, que tuvo un ictus y es una campeona Eva y una campeona su madre, porque la sacó adelante cuando los médicos decían que no salía adelante. Son dos grandes artistas de la pintura. Está Patrick, está su padre también, que no son personas que han estudiado pintura, pero con nuestra profesora realmente. Y luego el deporte, nuestro presidente era un gran deportista, quedó en silla de ruedas y está fomentando mucho el deporte. Y están en ello, ahora llevan un tiempo que él con un equipo de fútbol en silla de ruedas lo están llevando. Esta semana pasada empezó un nene con 6 añitos y yo vi el vídeo y era una cosa que realmente... Entonces ves, está el problema ahí. Sí, está el problema, pero al poder moverte con estas actividades, la persona que tiene el problema y el familiar tiene su momento de felicitat també, no?
0: Molt bé. Vamos eso. Gràcies, Maria. Passem la paraula a la Sara, d'Espluga Viva.
8: Hola, bona tarda. Jo sóc la Sara i vinc en representació de l'Espluga Viva, però també formo part de l'Ateneu Popular d'Esplugues i presentaré l'Espluga Viva breument. És una entitat que té molta història dins de l'Esplugues. L'any vinent, 2024, complim 50 anys. Actualment hi ha 587 sòcies. Tot i que l'Espluga Viva va crear-se l'any 1974, a partir d'un agrupament escolta que era pioner en la coeducació en l'àmbit del lleure, actualment està format per 4 seccions, que són TIC, Tradicions i Costums, el Centre Excursionista d'Esplugues, l'Agrupament Escolta i bueno, la part de secció de Lleure. Res, és una entitat que encarem, sobretot un dels objectius que tenim actualment és com celebrar aquests 50 anys que ens donen aquest pes important dins de l'Esplugues.
0: Moltes gràcies. Passem la paraula a l'Alba.
10: Hola, jo sóc l'Alba, sóc presidenta de la Coordinadora d'Entitats de Cultura Popular d'Esplugues. Potser l'entitat amb el nom més llarg d'Esplugues és una possibilitat. Bé, jo entro a la coordinadora sent de Festes Populars de l'Assemblea i una mica explicant la coordinadora, es forma l'any 2005 per treballar dues grans problemàtiques que hi havia en aquell moment al poble d'Esplugues. Per una banda, la manca de locals per a les entitats i per altra banda, la coordinació dels actes de la festa major entre les entitats que en formaven part. Fins aquell moment, cada colla feia els seus actes, es solapaven, bueno, era una mica disbauxic. Llavors, a partir d'aquell moment, comencem a organitzar-nos i a crear, diguéssim, una programació conjunta amb tots els actes de les entitats, també espais conjunts per poder trobar-nos entre actes i actes. Actualment ens seguim coordinant i organitzem entre totes Sant Joan, Santa Magdalena i Sant Mateu. També abordem problemes tant col·lectius com individuals i treballem per difondre la cultura popular. Estem ara molt motivats, fent molt de marxandatge, venent domassos, pòsters amb les colles i altres materials.
0: Moltes gràcies, Alba. I ara, per últim, la Carme, que ens farà 5 cèntims de l'entitat.
15: Mari Carme Dragó, la majoria em coneixeu, i la majoria coneixeu l'Associació de Dones de la Plana, que hem d'estar molt contentes de que vam ser la primera associació de dones que es va formar aquí a Esplugues i que dintre de poc farem els 40 anys. Penseu que és una associació que ha funcionat des del primer dia amb voluntariat. Un gran voluntariat de tothom, les 5 o 6 persones que sempre han format la Junta, més tot el grup de professores. Que l'any 83 que vam començar érem 3 professores i en aquest moment hi ha 20 i pico de tallers, cada un portat per una professora. Vol dir que hem avançat i pretenem seguir avançant a favor de les dones, perquè en aquesta entitat ja vam començar amb la mateixa idea que portem ara, que és que no es quedi cap dona sense poder anar a aprendre i a compartir vivències confiadament per culpa de l'economia. Per tant, la nostra associació crec que és, no sé si és l'única o és de les poques, que no hi ha cap mensualitat, que realment es fan una pila de tallers de tots els estils, des de les manualitats fins a tot el que representa estudiar una mica més, com pot ser el català, com pot ser el teatre. Totes les activitats es fan de tot cor, però sent molt professionals tots els que participem dins d'aquesta entitat. Si no la coneixíeu, estem al carrer Bruc 40 i podeu vindre tots els dimarts per la tarda de 5 a 7 a Puntausa. Sereu benvingudes.
0: Moltes gràcies, Carme. I un cop ja presentades totes les ponents, com no pot ser d'una altra manera, amb aquest debat de dones i entitats, basarem una mica tot el debat amb la perspectiva de gènere en el paper de la dona dins les entitats, que alhora, si parlem d'entitats, tampoc podem deixar de parlar de societat, de feina, del dia a dia, de casa, etc, etc. Plantejarem 5 punts, i en aquests 5 punts, cada una de les ponents i tots els que esteu aquí acompanyant-nos, un cop elles facin la seva exposició i responguin una mica a la pregunta, estaria bé, si teniu alguna inquietud, teniu ganes de preguntar, que pregunteu, perquè llavors no deixarem les preguntes pel final, com ha dit la Isabel a l'inici, perquè si no, a vegades al final tots tenim ganes de plegar, s'acumulen les preguntes i molts ens quedem amb les ganes de fer-ho. En primer lloc, parlaríem una mica dels reptes, objectius i obstacles. Si jo us faria una pregunta general, és que si us heu sentit qüestionades per les decisions i o propostes que plantegeu dins l'entitat, si creieu que els objectius són més difícils d'assumir quan hi ha una dona al capdavant de l'entitat, i després us diré una cosa que potser semblarà una mica estranya, però com que a vegades l'ésser humà i últimament sembla que en comptes d'anar endavant, sembla que l'ésser humà involucioni, us faré la pregunta de que si heu patit el síndrome de la impostora. És a dir, que si ocupes un lloc que no creus que te'l mereixes. Que no creus que te'l mereixes, no perquè tu dins teu no penses que te'l mereixes, sinó perquè hi ha tanta pressió al teu voltant que al final t'ho acostumes a pensar. En base a això, reptes, objectius, obstacles, si us ha costat, si heu tingut síndromes i el que ens pugueu dir en base a aquesta qüestió. Gràcies. Començarem, Rosa, comencem per tu.
6: Sempre hi ha dificultats per una dona, sempre. El fet de ser dona, és, això ho sabem totes les que estem aquí, has de fer el doble per arribar a la meitat, això sempre. Jo ara, en el grup d'estudis és on menys ho pateixo, però en la meva vida laboral ho he patit moltíssim, moltíssim, perquè et sents impostora, et sents que has de demostrar molt, et sents amb els masclismes són molt agressius, però te n'adones quan ja no hi ets a temps, moltes vegades, ja no pots fer res. A més, abans no hi havia un lloc per anar-se a recolzar, les pròpies companyes eren víctimes del mateix i tothom tenia por. No parlo d'agressions greus, parlo sempre de coses de treball. Aleshores, el repte seria que la gent que és més jove tot això no ho hagi de patir, que siguin les dones més valentes, que siguin més segures d'elles mateixes, i també he de dir que hi ha molts homes que empatitzen molt amb les dones i que no m'agrada dir la paraula ajuda, perquè llavors ja establim un repte d'inferioritat de la dona. Si hi ha algú que t'ajuda és que tu ets inferior, per tant, de reconeixement, no? Però és molt difícil, perquè tu, quan moltes vegades vols demostrar que pots fer les coses, és complicat, perquè les dones sou molt viscerals, perquè les dones us emocioneu molt, perquè, doncs, jo m'he sentit, parlo d'una cosa concreta en el grup d'estudis, jo he sentit dir: aquesta és una rara avis. I jo preguntar: què vol dir una rara avis? Home, perquè és guapa i és llesta. Això ho he viscut jo fa 4 dies amb una persona de la junta del grup d'estudis, naturalment un home, és una rara avis. Jo, això em va deixar cau, perquè vaig pensar, on som? Sí que és una persona molt gran, però llavors dius: aquesta persona com veu a la seva dona, a les seves filles, a les seves netes, com les veu, quina classe de, a quin cantó estan, no? Són guapes o són llestes? I això és una mica el... No sé si hi ha alguna cosa que no he contestat de tot el que has plantejat.
0: Crec que has fet un resum molt exhaustiu i molt concret de tot el que havia plantejat. Si cal, després, si et fan alguna pregunta, continuarem.
7: Nosaltres, Maria, en aquest moment, en el que és a l'associació, no hi ha cap problema. Tenim el president, que és un home, el tesorer, que és un home també, i la vicepresidenta és una dona, i després la feina, el resta de la feina es distribuï entre tots. Avui hem vingut l'Encarna i jo,
16: Pot ser que un altre dijous vinguin unes altres dues noies. O igual en una altra ocasió, qualsevol cosa, pues, oi, aquí li va bé anar-hi. O no hi ha una persona en concreta, no hi ha una que sigui més que una altra, no.
0: O sigui, ni, no us heu sentit
16: no
0: més, una que sigui entitat menys que no heu tingut un doble.
16: Ara no, eh? De un any per acá estamos muy bien. Estamos muy bien, ahora estamos muy bien. Si, por ejemplo, yo que llevo también el tema de manualidades, si digo, oye, pues habría que comprar esto, hacemos esto, qué tal, que, ah, pues va a salir y tal, ah, pues bueno, cómpralo tal, o encarna si ve algo tal, o, por poner el ejemplo, porque ella ayer fue, vio una cosa y lo envió, ¿no?, al grupo, oye, mira, he visto esto, iría bien, tal, acepta, se estudia, se escucha a todo el mundo, ¿no? No hay un problema aquello de decir, no, esto no, porque esto lo hago yo soy quien lo lleva y yo lo llevo, o porque yo soy aquí tal o soy cual. De momento, no.
0: Molt bé.
16: De momento, a lo que se refiere a la asociación, se escucha todo y todo el mundo.
0: Molt bé.
16: Siempre somos, yo creo que esto pasará en todas las entidades, que socios son muchos, luego a la hora, por ejemplo, de reuniones y cosas, se reduce bastante. Pues en lo que sea el grupo este, a la hora de trabajar y tal, todos a lo...
0: Molt bé, moltes gràcies. Sara?
8: L'Espluga Viva, potser pensava, no?, quan formules la pregunta, potser per aquest caràcter pioner de portar el món de la coeducació en el lleure i, bueno, que aquests van ser els seus inicis, és una entitat que les dones han tingut un paper fonamental, un pilar a l'entitat al llarg de la seva història. De fet, actualment la Junta està formada per 3 dones que ocupen els càrrecs de presidenta, vicepresidenta i secretària, que és el càrrec que exerceixo jo, i hi ha un home que és el tresorer. De totes maneres, és evident que les dones patim discriminacions i violències, i en relació al que també comentaves de si hem sentit el síndrome de la impostora, doncs jo mateixa, al rebre la proposta de participar en aquest espai, se'm desperta molt això, no? Perquè jo em sento com... Bueno, jo crec que és perquè sóc dona, evidentment, i em travessen, no?, a tota l'educació que he rebut, i doncs jo no em sento molt legitimada per representar una entitat, i fins encara que formo part d'aquesta entitat des que tinc 18 anys i que he participat de l'entitat com a membre de l'agrupament, després com a membre de la Junta, actualment també sóc mare d'una criatura que va a un espai infantil que també hi ha l'entitat, i malgrat tota aquesta història que m'arrela l'entitat, davant de la oferta de venir aquí a parlar-ne, doncs em sento com que no estic prou legitimada per parlar de la meva entitat, i això és perquè no tenim, doncs, no sé, una educació que ens permeti sentir-nos apoderades d'ocupar aquests espais. I per mi, de fet, ha sigut aquesta sensació de, ai, quin neguit haver de venir aquí, el que m'ha impulsat a venir i a dir, no, és que ho has de fer. I en relació a això, bueno, volia treure també el tema de la conciliació a la llum, perquè ara hi ha moltes dones en aquest espai, tant les que parlem com l'audiència, però no hi ha moltes que estiguin en edat de maternar o de criar. Jo ara, des de fa poquet, soc mare, la meva criatura no té encara 2 anys, i s'està fent molt difícil seguir ocupant els espais que ocupava, perquè la conciliació, bueno, ja ho sabem, el temps que tens, la disponibilitat i l'exigència, no? I aleshores hem de veure també les entitats com a repte, com incloem a les persones que estem en aquesta situació per poder seguir ocupant segurament espais diferents.
0: Moltes gràcies. Alba?
17: Sí.
0: Que aviat serà mare, enhorabona.
17: Gràcies. Sí, aquí estem, ja estan. Bé, sobre el que comentaves, jo també he sentit el síndrome de la impostora, m'he sentit qüestionada. Des de la coordinadora moltes vegades ens passava, les reunions són els vespres, normalment els diumenges, i sovint passava que jo era l'única dona que hi havia en una reunió de potser 15 persones. Això és una cosa que en el seu moment es va veure i es va treballar. L'any 2021, des de la coordinadora, vam fomentar una formació de feminisme a les entitats, una mica com per posar mirada en això, recordo també moltes d'aquestes reunions en les que jo venia a parlar d'aquesta formació, lo important que era, i li venia a dir-li a 14 homes que ho poguessin dir a la seva entitat, sisplau, no? Que tant homes com dones havien de poder venir per poder fer aquesta transformació des d'aquesta perspectiva de gènere. Jo afegeixo també una cosa més, el tema de la impostora o el sentir-se qüestionada, crec que també hi ha un punt que és ser dona i ser dona jove. Quan ets jove, també depèn d'aquelles persones amb les que estiguis compartint la reunió, no? Poden ser homes més grans que porten molts anys al poble fent moltes coses, tu els veus, els tens en aquest pedestal, però llavors et fas també una mica petita i sento que és important que també aquests homes que porten tant de temps puguin baixar a peu de terra, no? I poder mirar-nos als ulls cara a cara i veure'ns com a igual, tant a les dones joves com als homes joves com a les dones grans. Penso que això també és important. Dins d'aquestes formacions feministes que vam fer, també una cosa que va sortir des d'algunes entitats i que em va semblar realment ridícula, no? que passés, és que moltes comentaven que en les seves juntes o assemblees hi havia dones que proposaven coses, que deien idees, que es passaven per alt. I a l'estona aquella mateixa idea era dita per un home i llavors tirava endavant. No? Llavors hi ha com aquesta mirada de dir, bueno, però és que hem dit el mateix, potser altres paraules, potser un altre to, potser ho he de dir d'una veu més greu perquè arribi millor a tots els serveis, no ho sé. Però sí que és una cosa que ens passa i que hem de posar mirada. Aquest any tenim la intenció de tornar a proposar fer aquestes formacions feministes. Creiem que no és només per aquelles persones que no l'hagin fet, creiem que la formació feminista o el coneixement i la perspectiva de gènere és una cosa que has d'anar treballant dia a dia, és una cosa que travessa tota la teva vida, tota la teva quotidianitat, no només l'entitat, i per tant, bueno, seguim pensant que és necessari que totes i tots hi participem i que ho repetim els cops que faci falta, perquè segur que en traiem coses noves.
0: Moltes gràcies, Alba. A més a més, t'has avançat amb una cosa que et volia preguntar concretament, perquè sabia que des de la coordinadora ho havies impulsat, que era el tema de la formació, que volia parar davant, però moltes gràcies perquè ho has explicat perfecte. Carme?
15: Doncs l'associació de la Plana s'assuma a tot el que ha dit l'Alba, perquè l'objectiu bàsic d'aquesta entitat ha sigut sempre convèncer les dones que el seu criteri val tant com el dels homes. Senzill, però difícil a vegades de que s'assumeixi així. Llavors, amb la nostra entitat, des del principi, vam tindre que treballar molt perquè hem volgut muntar moltíssimes coses i moltíssimes activitats que hi havia moltes dones, i no precisament gaire grans, que abans ho haig de parlar amb el company o amb el marit. I dèiem, no, si jo no li pregunto al teu marit, t'ho pregunto a tu. Et ve de gust que fem aquesta excursió de 2 dies i ens n'anem totes nosaltres a dalt del Pirineu? Sí, però no sé si em deixaran. Us hi heu trobat alguna vegada? Amb grups de persones que abans de decidir tenen que anar al mascle a preguntar si poden? Doncs això és el que encara avui en dia ens hi trobem de tant en tant, no? Doncs això és el que hem lluitat molt, però també hem lluitat per dir, escolteu, no anem en contra d'ells, volem anar a la part. El tanto monta monta tanto que es va dir tiempo a, el volem aplicar ara, i això és el que fem. Tenim l'excusa dels tallers, però que no són una excusa, són realment espais per aprendre. I ho fem, aprenem, compartim, tenim solidaritat, però aprenem a conviure tots a una, homes i dones junts. Companyes, penseu el mateix? O si hi ha algun criteri que no, que ho digui? Així m'agrada, callades.
0: Moltes gràcies.
15: Però no heu de callar, heu de dir, tots els criteris del món estan aquí per poder-se compartir. Seguim.
0: Moltes gràcies, Carme. I ara, arribats a aquest punt, ja que hem fet una pregunta, hem posat sobre la taula o aquí davant una amplitud de diversos temes, sí que m'agradaria si algú dels assistents voldria fer alguna pregunta o explicar alguna cosa personal que cregui que pugui interessar.
18: Va, que la Carme ens ha interpel·lat. Algú dels assistents vol dir alguna cosa?
19: Hola, sóc el Ferran Guillemet, tinc 64 anys i sóc home.
18: Perdona, com t'has assabentat d'aquesta xerrada?
19: Pel WhatsApp del
18: grup?
19: Sí, del grup.
17: De quin grup?
19: De l'Espluga Viva.
17: Ah, de l'Espluga Viva, gràcies.
19: Bueno, jo no volia... Vull ser precís i ràpid. El que heu explicat és interessant, però jo el que voldria dir... Jo he treballat amb moltes dones, soc infermer, treballo en un hospital, llavors la proporció de dones és al revés, tenim 80% de dones i 20% d'homes. Què fem o què feu com a dones per empoderar-vos quan teniu algun us sentiu menys tingudes? Aquest matí parlava una persona que criticava l'antiga directora de la Coral i deia, escolta, recorda que és una gran professional i que tots en el temps tenim menys capacitats i que no han d'oblidar el bo de les coses. Després, el que deia la Carme de l'Associació de Dones de la Plana, jo no considero que la meva dona tingui que preguntar-me segons quines coses, és que ho comentem. Jo no me puc marxar de casa sense comentar que me'n vaig dos dies, però és normal que la persona, ara, que hi haurà algunes que sí que sí, són elles que es tenen que ja que empoderar i que també dir, mira, vull fer això, què et sembla? En l'associació...
20: Puc comentar, però que tinc ella decidit i després comento.
19: No sé. No poden. També que una associació sigui exclusivament de dones, també els homes podem sentir-nos exclosos, eh? És una de les coses que jo sempre... T'ho havia dit, eh? Jo crec que ho havia dit, eh? Que, eh? I només com a última cosa, fa pocs dies vaig estar amb una companya de basca que també té la meva mateixa edat, que em va explicar, allà hi ha una tradició a Fuenterrabía, que les dones, que els homes fan una desfilada vestits de militars que recorden una batalla, que les dones no podien desfilar i que ella va començar a dir, bueno, doncs per això ha tingut un problema, que mitja família està barallada amb ella, però al final ho han aconseguit, o sigui que s'ha de perseverar.
15: Totalment d'acord, perseverem.
18: En relació amb el que acaba de dir, no sé si heu sentit la notícia fa pocs dies, que per primera vegada en el cor de Montserrat, dels Escolanets, hi podran entrar dones a partir, no sé si és de setembre o de l'octubre, eh? I ara serà un cor mixte per primera vegada, no sé si en 700 anys que té d'història la institució. Perdó, m'apropo, perquè diguis que segur que estàs més informada.
15: No, tampoc massa. Però que no és l'Escolania, però està bé, és un petit pas.
0: Posa't el micròfon, sisplau, si no, no es grava.
15: L'Escolania continuarà sent l'Escolania i el que creen és un cor extra de nois i noies, però els escolanets continuen tal com anaven. I sí que amb previsió que a la llarga tot pugui anar-se fonguent, però que falta temps per això. Però és un primer pas.
18: Ara estan fent un càsting a Montserrat de coral.
17: Perdona, Isabel, a mi m'agradaria poder respondre abans al comentari que feien. Sí, m'agradaria fer una reflexió i convidar a la reflexió sobre el fet aquest de la pregunta que feies, no? Què feu per empoderar-vos? Sento que moltes vegades se'ns diu que les dones ens hem d'empoderar, no? Llavors, un cop més, la responsabilitat és nostra, està a les nostres esquenes, de què hem d'agafar el poder. Un altre cop, vinga, som-hi, dones, no? Portem anys aquí sota una llosa i ara tenim una altra llosa perquè ens hem d'empoderar. Llavors, sento que és important que també els homes puguem deixar espais, puguem deixar el poder perquè arribi a les dones, sigui més fàcil, que no sigui tota l'estona aquesta cursa, no? Que anem amb els nens, anem amb la feina, anem amb les feines de casa, i ara ens hem d'empoderar també en els espais públics, no? És com anem sobrecarregades, sento que potser sí, compartim certes càrregues, aquest poder pot ser compartit i arribem d'una forma més natural, no? Que si no hem d'anar com amb la llengua fora constantment a buscar aquest poder femení. Llavors, bueno, res, que ho volia convidar a reflexió des d'aquesta mirada.
21: Sí, a veure, intentaré explicar una història de quan vaig prendre consciència sobre el paper de les dones justament aquí a l'Avens. Bueno, soc en Jordi, president de l'Avens. I era els anys, jo crec que era els anys 74, 75, potser 76, que a baix al bar hi havia dues noies, la Marta Domingo i la Magda Casellas, que jugaven a les màquines. I tota la resta del bar se les mirava. No perquè fossin joves, que ho eren, no perquè fossin maques, que ho eren, sinó perquè eren dones, bàsicament. I el bar de l'Avens, doncs, era un lloc que venia, com aquell qui diu, reservat únicament als homes. Quan a l'any 2008, que ja havia plogut bastant des d'aleshores, vam arribar a la Junta de l'Avens i vam refer els estatuts, rellegint els estatuts es vam donar compte de que fins l'any 69 el paper de les dones dintre de l'Avens, les dones tenien els mateixos drets que els menors d'edat. És a dir, podien ser sòcies però no podien ni tan sols votar a les assemblees. Pensem que durant el franquisme l'únic mecanisme democràtic que encara queda són les assemblees en les entitats, en les associacions. En l'avenç ni tan sols les dones tenien aquest paper fins a l'any 69. Hem corregut molt fins aleshores. Segurament som espluguins, que ens diuen cargolins i per tant anem a poc a poc. Jo crec que el paper de les dones en entitats com per exemple el grup d'estudis on la seva primera presidenta, la Roser Camps, ja d'entrada va ser una dona, nosaltres vam haver d'esperar 100 i pico d'anys en l'avenç a tenir uns estatuts que fossin, jo diria, fets en llenguatge inclusiu. I prendre consciència de l'avenç, per exemple, com a associació, costarà. Jo dic perquè ara, malgrat que tenim 4 o 5 dones a la junta directiva, 4 em sembla recordar, no? Vull dir, però avui veig que aquí tampoc hi ha molts socis de l'avenç interessats en el tema. Per tant, cal continuar treballant des de l'associacionisme per empoderar les dones, però tal com tu dius, no des de la vostra responsabilitat, sinó també des de la nostra responsabilitat per fer aquest canvi.
18: Un altre home, ja m'estic estressant, eh?
1: Hola, sóc el Cisco, president de Gegants. És que tampoc sé les preguntes que fareu i prefereixo, bueno, també ve el cas parlar de l'entitat de Gegants perquè, bé, el paper de la dona a Gegants, és, almenys aquí a Esplugues, ha sigut molt, molt important i crec que els que no ho coneixeu, doncs, és el moment de que ho posem en valor, no? Sabeu que el món geganter està massificat d'homes perquè, bueno, amb la seva activitat és física, de força, d'equilibri, però tot i així hi ha moltes dones que acompanyen els geganters de tota la vida. La colla d'Esplugues farem 40 anys l'any vinent també, portem molts anys en aquest món i, bueno, en el seu moment les dones que acompanyaven a la colla i que venien, fossin acompanyants, fossin parella, fossin, van reivindicar i van forçar que elles volien portar gegants, però clar, evidentment, aquelles figures, pues, les veiem molt, podem en aquell moment, molt inaccessibles, no? Com està passant actualment, perquè si mirem estadísticament, dones geganteres pràcticament a Catalunya n'hi ha poquíssimes, no? I si mirem notícies, després de 32 anys, una gegantera s'ha incorporat a la colla, no sé què, bueno. Doncs aquí a Esplugues, aquest grup de dones que en aquell moment eren de la colla, doncs van fer una proposta de dir, pues, tenim un, fem un gegant o una gegantona que puguem portar nosaltres per començar i poder tenir també un paper com teniu els geganters, no? I, bueno, dins la colla tot va ser molt natural, vull dir, no hi ha cap... Es va proposar, es va demanar i es va fer. I a partir d'aquell moment, doncs, sortia, que és la Caterina, la famosa Caterina. La Caterina podia haver sigut una figura més gran, però es va fer acondicionat per poder encabir, pues, aquestes necessitats, no? I val a dir que aquesta figura ens ha portat que actualment, com totes les entitats, estem passant per mal moments de portadors i actualment, des de fa molt, uns quants anys, la gran majoria de gent que s'apunta a la colla són dones. I això és una gran satisfacció perquè estem creixent molt a poc, però estem creixent amb dones que porten la Caterina i que estan il·lusionades perquè un dia puguin portar un gegant com la Marta o el Mateu.
0: Moltes gràcies per la participació. Hem parlat, jo us he fet unes preguntes inicials, però jo crec que hem inclòs força coses. I ara jo us faré una pregunta àmplia, perquè també m'omplireu de temes dins d'aquestes preguntes i ja em va bé, perquè així tenim una mirada àmplia. Estem parlant d'entitats, però com jo he dit al principi, una entitat no deixa de ser una part de la societat. Aleshores, vosaltres no creieu que les dones a les entitats tenen un paper com a dona diferent del que moltes dones tenen a altres llocs de la societat? No sé si m'he explicat. És a dir, per estar en una entitat i sobretot estar en una junta, en una presidència, i us ho dic, jo vaig ser presidenta de l'Avenç, vaig ser la primera, i evidentment quan ho vaig ser no era tan jove com vosaltres, però sí que estic en entitats des que tenia la vostra edat. Vaig començar Gelada, vaig seguir Endoll, Pastorets, avenç i més que ara em deixo. I a totes he estat en un paper directiu i vaig tenir dues criatures. I tot i que el meu marit d'aleshores no m'ajudava, sinó que formava part de la casa, que això és, estic molt d'acord amb el que ha dit la Rosa, o sigui, la paraula ajuda crec que és totalment inadequada, no és gens inclusiva, sinó que formava part, ens compartíem els horaris perquè ell també tenia activitats. Però jo sé que persones que no formaven part d'entitats, no d'Esplugues, sinó d'altres municipis, d'altres pobles, tenen una visió diferent. Possiblement ara no, però jo crec que en perspectiva de gènere, la mirada des d'una entitat és diferent que des de fora. Vosaltres creieu que això és així? Creieu que el futur està canviant de tal manera que no és així? O sigui, aquí, en aquesta pregunta, us vull fer incloure el que és la perspectiva de gènere des de fa 25 anys, no me'n vaig més enrere, amb les entitats, amb l'actualitat i com la veieu en el futur.
2: Això quasi que ho ha dit el Jordi, perquè a l'avenç no podien entrar les dones, no podien votar, o sigui, el canvi ja l'ha explicat ell, bàsicament, i a més molt clar. A les entitats, actualment, jo crec que les dones en principi no tenen cap problema. Crec. A l'entitat de la Carme tots són dones, ella poca cosa podrà dir en contra, no? Jo en principi, quan parlo de feminisme i de que les dones han de ser com els homes, sempre penso que no hem d'entrar en una lluita. Jo crec que les dones, l'única oportunitat que hem de tenir, o almenys el que jo reclamo sempre, és la igualtat d'oportunitats, que jo pugui triar igualment. No, perquè ets dona, tu no pots anar a estudiar aquesta carrera. No, tu perquè ets dona no pots portar aquest gegant. Ja ho decidiré jo, però deixeu-m'ho decidir. Jo l'única cosa que reclamo, crec que és la bàsica, és aquesta. I amb això crec que també tenia molta raó quan ella ha parlat de lo de l'empoderament. És una altra càrrega. Jo no vull empoderar-me de res, jo vull ser igual que s'empoderi el meu company, que a lo millor li fa més falta a ell que a mi. A la meva entitat som 121 socis, el 80% són dones, però jo també sóc voluntària d'una altra entitat que és Sestrinyols. Totes les voluntàries són dones i grans. Els homes són molt poc voluntaris amb aquestes coses de solidaritat, quan parlem d'entitats, altres coses. Però és que a les entitats no hi ha el problema d'escalar com a les empreses, que els homes tenen aquest afany i poden plegar, els igual plegar a les 6 que a les 8 del vespre. I si pleguen més tard, millor, perquè els nens ja han sopat i estan banyats. A les entitats això no passa, perquè és igual. Si tu demostres que vals més, t'ompliran més el sac i per el módico precio de nada. Llavors, clar, els homes aquí no hi són tant.
0: Sí, sí, per això jo deia que em féssiu aquesta reflexió, que jo crec que ella ha ampliat el que jo volia dir en la pregunta. O sigui que no estem en el mateix punt en una entitat que fora.
3: Yo desde nuestra entidad, bueno, nuestra entidad es que es más jovencita, es más, llevamos menos tiempo, ¿no?, que las vuestras. También vamos un poco a la par, ¿no?, porque claro, ahí es el conjunto, nos necesitamos mutuamente, el cuidador y la persona, ¿no? Entonces el uno sin el otro y claro, sí que es verdad que desde mi punto de vista, yo en este caso, bueno, aún hay momentos que cuando tengo mis brotes, pues sí que necesito más de mi marido, ¿no? Pero cuando no, sí que es verdad que él a lo mejor se deja llevar un poquito más y es aquello de decir, uy, hoy que cenamos, ¿no? Ah, pues no lo sé, porque yo hoy no he hecho nada. Ah, pero ¿hay pan? ¿Tú lo has comprado cuando has bajado del coche que venías de trabajar? No, no, yo tampoco. Sí que hay estas cositas. Pero eso ya a nivel como más particular, ¿no? A nivel de asociación, de decir más, de marcar estos temas de hombre o mujer, quién es más o menos, no, ¿verdad? En la asociación no. En la vida, el trabajo sí.
22: Tres años en una empresa con hombres y mujeres.
4: Yo estaba a cargo de 25 mujeres, pero las mujeres teníamos nuestro trabajo y los hombres el suyo. Entonces, en mi sitio no se metía ningún hombre porque yo no lo dejaba. Pero vamos, que sí que es así, porque el hombre... Porque esta gana tanto. Pero si yo no he dicho lo que gano, ¿cómo lo sabes tú, no? O sea, siempre tenías que ir tapando y dejarlos un poco así al margen. Bueno, tú piensa lo que quieras, ¿no? Porque así te dejaban tranquila. Pero sí que es verdad que con las mujeres siempre estaban pendientes, si hacían, si no hacía. Yo siempre decía, donde se ponen tres hombres, una mujer hace la faena. O sea, la faena que no hacíamos nosotros. Claro, los hombres tenían la suya en sus máquinas y todo. Y no es cuestión de pelearse ni nada, pero eso que tú has dicho sí es idéntico, vamos. El hombre plega tarde y claro, como ya plega tarde, la mujer tiene que tener las cosas hechas y cuidar los niños y los abuelos. Cuando son los abuelos, pocos hombres se quedan en casa cuidando a los abuelos, se quedan las mujeres. O sea, que tenemos que tirar para adelante y cada vez estamos ganando más terreno y espero que los más jóvenes ya lo tengan igual todo, pero que todavía nos queda muchísimo, muchísimo.
5: Y también porque hoy en día las mujeres nos ponemos también más, y de cara a la asociación, por ejemplo, ¿no? Somos como más tiradas para adelante, ¿no? Yo hoy, por ejemplo, el tema del sábado, de la ruta que hay histórica y tal, pues de seguida he llamado al tesorero mismo, ha sido que no, oye, mira, que hay esto, subimos para arriba a la Vens, súbelo tú mismo, comunícalo al resto de la gente que hay esto, que ya no esperas a decir, no te ves en la obligación de tener que hacer un comunicado en general a la Junta para que... No, lo llevamos así de esta manera, ¿no? Si hay algo que es importante, se comunica y que se haga y ya está, no es un círculo cerrado. Es aquello de decir, cada uno, si es importante, pues se comunica y punto.
22: Tenim una altra intervenció i després sí. Interveniu...
23: Bueno, simplement preguntar-vos o deixar a l'aire que no creieu que poder a les entitats s'ha anat més ràpid que la societat amb igualar a la dona o tenir una igualtat amb els homes respecte als homes.

0: Avui parlem de l'Associació de Dones de la Plana. I amb nosaltres tenim a la Carme Dragó, que és la presidenta. Bon dia. I també tenim amb nosaltres a la Dolors Alguer, que és vocal de la Junta de l'Associació. Hola.
1: Bon dia a tothom.
0: Bon dia. La Carme i la Dolors, m'heu dit que sou professora de català i també la professora de ioga que té el grup de l'associació.
2: Cert.
1: Bé, professora...
0: O mestra,
1: entre,
0: és igual.
1: Entre cometes. Jo només ensenyo parlar català a les persones que els costa i els fa vergonya parlar castellà perquè tinguin una mica més de...
0: De fluïdesa o que es tregui la vergonya.
1: Però no sóc professora titulada de res, eh?
0: Bueno, jo tampoc sóc periodista i faig entrevistes.
1: Molt bé.
0: Mireu, aquestes tres paraules que he posat és justament perquè les dones transmetem tots els nostres coneixements, ho fem amb amor i ho fem a través de les generacions de la nostra família. Dit això, com neix aquesta associació de Dones de la Plana, quant de temps fa, quina és la vostra funció? Si us pregunto les activitats, no acabarem avui, però bueno, farem una mica de pinzellada avui, en 20 minutets, a veure per què dona l'entrevista d'avui, eh?
2: D'acord.
0: Una miqueta, expliqueu-me què és el que feu.
2: Mira, aquesta entitat es va començar el curs 83-84, 1983-84, amb una iniciativa del grup que es començava a formar a la Plana de dones, ajudades per una de les assistentes de l'Ajuntament, i es va contactar amb tres professores amb la idea d'obrir un centre que poguessin vindre totes les dones que necessitessin sortir de casa i no tindre cap cost que això els dificultés el poder fer tallers, aprendre, no només compartir temps, sinó aprendre tot una sèrie de tallers, que en aquell moment vam començar amb tres, que eren de dibuix...
1: Ho feia la Maria Dolors, no?
2: La Dolors. Taller de decoració i el taller de ioga, que ja el vaig començar jo mateixa.
0: Perquè, clar, l'any 84 no és com ara, que tenim moltes ofertes de moltes entitats, moltes activitats, xerrades, sortides... Era totalment diferent.
2: En aquell moment no n'hi havia cap d'associació de dones tal com la nostra. Clar. Per això portem ja 36-37 anys amb aquesta entitat.
0: Sí. I la importància del moment, perquè donava una sortida de poder les dones sociabilitzar amb altres dones. Posem una mica en context l'època.
2: Total. Hi havia moltes dones que no sortien apenes de casa si no era amb la parella.
0: Sí.
2: I el fet de poder sortir, trobar-se en un lloc que poguessin parlar de tot i amb tota confiança i que se les anés, diguem, apoderant perquè elles poguessin tirar endavant per elles mateixes,
0: sí,
2: sense tindre que sempre tindre l'apoyo de l'home al costat, que està molt bé, però que també es pot anar en plan individual, va ser molt important per Esplugues començar amb aquesta associació.
0: M'estàs dient que comenceu a l'any 84 aproximadament amb tres activitats, però ara en feu moltes i molt
2: 25
0: diverses.
2: 25 tallers repartits amb tallers de física, com gimnàstica i ioga. Passem a tallers d'idiomes, que tenim de català, de francès i d'anglès, i després a manualitats, perquè tampoc es poden oblidar que les dones ens agraden les manualitats, no?
0: Molt, sí.
2: Doncs hi ha un fum de tallers per poder escollir entre password, també tenim brodat, moltes coses...
1: Punta de coixí...
2: De tot.
0: Sí.
2: Tu compta, fins a 25 tallers n'hi ha de tot tipus,
0: Perquè ara que dius les puntes de coixí, Dolors, la vostra associació... participa molt amb l'activitat cultural de la ciutat, tant sobretot a la Festa Major.
2: Sí.
1: Amb lo de Puntes de Coixí.
0: Amb les Puntes de Coixí, sí, que és molt important perquè ve gent d'altres llocs.
1: Exacte.
0: Que hi participen.
1: Sí, a vegades som 200 o 300 o més, sí. Ho hem sigut.
2: Més de 300 hem sigut.
1: I més que res ens sembla que organitza l'Ajuntament, però en contacte amb nosaltres.
0: Perquè, clar, organitzar l'activitat diària setmanal de l'entitat és feixuc, perquè teniu moltes activitats.
2: Sí.
0: I les activitats són al matí i a la tarda. Quins horaris feu?
2: Tot el dia.
0: Tot el dia?
2: Tot el dia. Matí i tarda. A disposició de l'horari que la professora, que totes són voluntàries, pugui donar.
1: Va, perquè pensa que la professora no cobra res i llavors, com a mínim, que se li ha de deixar l'hora que a ella li va bé, si no va bé.
2: Clar.
0: Déu-n'hi-do. Si alguna persona que ens està escoltant diu, ostres, a mi m'interessa qualsevol de les activitats, com ens posem en contacte amb vosaltres? Com ho fem?
2: Mireu, l'entitat, la seva seu, està al carrer Bruc 40. Llavors, n'hi ha uns dies del mes d'octubre que en principi s'obre la matrícula. Perquè l'entitat funciona amb sòcies.
0: Molt bé.
2: Hi ha una petita quota anual, que fins ara és de 38 euros, i tots els tallers són gratuïts.
0: Tots?
2: Tots. Vol dir que només es paga un cop a l'any per entrar a ser sòcia, cada any es renova aquesta matrícula i tens tots els tallers gratuïts. Mirant la capacitat que tenen els tallers, o sigui, n'hi haurà alguns que s'omplen molt aviat i que s'ha de fer llista d'espera per entrar, i n'hi ha que la cabuda és més prudent i es pot anar entrant durant tot el curs. No hi ha límit d'edat, ni per dalt ni per baix.
0: Val.
2: Però la majoria, diríem que passen de 40.
1: Clar. Sí, tant, més amunt i tot.
0: Tant en compte.
2: Ja dic que passen de 40. N'hi han de més joves, també, però mínim. Veritat.
1: I passa que, esclar, les que vam entrar quan va començar això, ens hem anat fent grans.
2: Clar.
0: Clar.
1: Érem, llavors entenc. Érem molt joves, ara ja no tant.
0: Clar, també tens raó. A part de les activitats que hem dit abans, de l'activitat de les Puntes de Coixí, també feu exposicions pròpies de l'associació, que les heu fet algun cop aquí al Casal de Cultura Robert Brilles.
2: Cada tres anys fem una exposició de totes les activitats que es fan, tant manuals com les que no. Les que no, es fan unes fotografies i així es deixa la presència d'aquell taller, que no són manualitats i no pots posar allí el producte fet, però sí les fotografies, que es veu quina feina es fa amb cada taller.
0: Alguna activitat més fora de les habituals setmanals? Dolors, què ens podries apuntar?
1: Fem excursions.
0: Sí, també.
1: Un parell de cops l'any.
0: Sí, molt bé.
1: Sí. Fem dos cops visita cultural. Fem algun dinar de Nadal, dinar de final de curs. Sí, es fan.
0: Bueno, i participeu
2: i conferències també.
0: També feu conferències.
1: Sí, també.
2: Anem buscant temes que a tothom ens interessin, perquè és important, a part de fer el taller, que la persona es vagi posant al dia de com el món va evolucionant. Sí. I llavors això ho facilitem amb les conferències que es van fent.
1: El que sempre hem de demanar, que sigui gratuït, clar, perquè si venen a fer una conferència, la persona que ve ja sap que allà no cobra.
0: Clar, si sou voluntàries.
1: Exacte.
0: Doncs la gent que ve també ho hauria, també ho ha de ser.
1: També és voluntària. Sí.
0: Clar, perquè
2: fins ara ho hem anat aconseguint, eh?
1: Sí, sí, tant. Sí,
2: aquí a Esplugues n'hi ha molt bona gent.
1: No tenim problemes amb aquest aspecte, què va?
0: Perquè, clar, no ens podem fer de totes les entitats d'Esplugues perquè en tenim moltes. I aleshores, després, al final de l'any, ens trobem que se'ns va el sou fent pagant quotes d'entitats. També feu teatre.
2: Ai, i tant,
1: sí,
2: és un dels tallers.
0: Teatre.
2: És un dels tallers. No, dintre dels 25 tallers, sí. Clar. El grup de teatre és un grup molt maco i cada any fem una obra de teatre.
0: Sí.
2: Normalment la fem el Robert Brilles,
0: sí.
2: Però sí, és un grup molt maco. S'escriuen els guions expressament, sí.
0: Ah.
2: Expressament per...
1: Els escriu ella, clar, la Carme.
0: El que et anava a dir, els diàlegs de les obres són totalment erudits, o sigui, fetes
2: originals, totalment... originals per nosaltres.
0: Exacte.
2: Passa que anys endarrere havia buscat alguna obra ja de les conegudes i l'anaves adaptant. Però obres perquè puguin sortir 19, 20, 21 o 22 actrius, doncs no se'n troben.
0: No.
2: Llavors vam tindre la idea. Ens fem les obres per nosaltres. Ho vaig provar i a mica, doncs mira, cada any hem anat repetint una obra nova.
0: I què vas fent? Segons l'actualitat, el moment, la preocupació social...
2: Es busca un tema que sigui interessant per tothom, per homes i dones, no? I n'hem anat traient molts, n'hem anat traient molts. Ha sortit, per exemple, el bullying de les escoles.
0: Sí.
2: Doncs vam fer una obra de teatre dedicada al bullying de les escoles. Hem fet obres de teatre dedicades una mica al masclisme.
0: També.
2: Destacant temes així. Una mica el que es viu dins de la societat, es busca un tema i quan es comences el tema, a mica, el que diuen els escriptors de veritat, que els personatges van ja ells sols. Comences la història i el mateix personatge sembla que agafi vida pròpia i va evolucionant fins que t'arriba al punt final de la història.
0: I et trobes que tu escrius, aquell personatge fa una persona i aquella actriu aporta
2: la seva personalitat dins el personatge que li has donat.
0: El seu to, inclús et pot dir, escolta'm, crec que aquesta paraula, per ser més forta, hauríem de canviar això,
2: sí,
0: et trobes.
2: Sí. Els assajos, que els fem cada setmana,
0: i
2: jo sempre els he dit, són oberts. El guió és la guia, però dintre d'això cadascú pot aportar les seves idees i la seva personalitat.
0: Sí.
2: La Dolors Alguer és una de les actrius que formen part d'aquest taller de teatre.
0: Molt bé.
2: I ho fa molt bé.
1: I molt guai. És molt guai. Abans... Perdona, pensa que nosaltres havíem sigut 400,
0: Associades?
2: Sí.
1: Ara, últimament, no tant,
2: clar,
1: però...
2: Home, quan només estava la nostra, doncs, hasta 500 havien sigut, hasta 500.
0: Perquè ara tenim les entitats del Gall, de la Plana i de Canvi de l'Ex.
1: Això mateix,
0: En tenim tres.
2: A part de que hi hagin també pues, les d'escriptores, les que són també... Allí a Villa Pepita també hi ha un grup de dones empresàries.
0: Sí, exacte.
2: Vull dir que s'ha anat repartint, cosa que està molt bé.
0: Sí, perquè...
2: Som molts i amb una sola entitat no podíem cobrir a totes.
0: No.
2: Ja està bé que s'hagi repartit.
0: Perfecte. Però hi ha una cosa que a mi sempre em fascina... i és l'assistència al sopar de les dones que s'organitza des de l'Ajuntament, que hi poden anar 600 dones. Totes les dones que formen part de les entitats d'Esplugues i algunes que no són associades, però que també hi van.
2: Dones d'Esplugues?
0: Dones.
2: Dones d'Esplugues.
0: Jo crec... És la vostra festa realment anual?
1: No.
2: Aviam. És per una festa. És una festa.
0: És una festa.
2: És una festa, sí. Perquè per nosaltres... encara que sigui un tòpic dir-ho, el Dia de la Dona és tot l'any. Llavors, aquell dia ens podem juntar totes les dones que tenim una idea més o menys semblant.
0: Sí,
2: però el dia a dia de la dona ha de ser tot l'any.
0: Això es diu que la lluita és diària,
2: sí.
0: No s'acaba.
2: Sí.
0: El que passa que sí, que també va bé, doncs un cop l'any, més que reivindicar, jo crec que és la protesta. La protesta i recordar a la resta de persones que les dones cada dia esteu en lluita.
2: I que es noti la presència de moltes, moltes dones, que no és un grupet petitet, no.
0: Que, no és una
2: que
0: cosa
2: som ja... moltíssimes i
0: home,
2: allí es nota.
0: Som més del 50% de la població, les dones. Per tant, no som un grup ni marginal, encara que sí que a vegades marginat, que això seria un altre tema a discutir. No em voldria deixar cap activitat de les que feu, no em voldria deixar cap tema que vosaltres em vulgueu dir avui.
2: Aviam, recordem els tallers.
0: Sí.
2: Els tinc aquí per ordre alfabètic. Anglès, balls llatins i gimnàstica, que ho fan junt. Brodat a mà, català, català només parlat. Una coral, costura, dibuix, francès, ganxet i mitja, ioga, macramé, diferents manualitats, password, puntes de coixí, reposat d'estany, sevillanes iniciació, tridimensional, teatre. Vull dir, això és el gros, sí. El gros, eh? Sí. Perquè hi ha alguns tallers que es dupliquen. Com, per exemple, el de ioga es fa amb tres grups diferents, com si fossin tres tallers ja. El de dibuix també té dos grups diferents. Els de password també té dos grups diferents. Vol dir que amb tota aquesta col·lecció de tallers hi ha una variació de dones molt gran.
0: Doncs, Dolors, si et sembla, recordem l'adreça on esteu a l'associació. I si tenim algun telèfon de contacte o algun correu electrònic, Dolors?
1: Sí, a veure, el local de l'associació és carrer Bruc, número 40.
0: Sí.
1: I el telèfon és el 93 473 65 12.
0: Recordem que el carrer Bruc, per situar-vos, per persones que no sigueu de la Plana, està molt a prop o a tocar, està a la plaça Gandhi.
1: Exacte. Sí,
0: val? Sí, perquè sí, sí. A vegades la gent et diu a carrer Bruc, doncs està a tocar a la plaça Gandhi.
2: I el nostre correu electrònic, sí. Si voleu entrar, és adoneslaplana@esplugues.org. I després també estem a la web. El que passa que el de la web és molt llarg. El diem o...?
0: Bueno, digue-la, a veure.
2: Espera't. Aquí...
0: Intentarem agafar a paper i llapis.
2: Mireu. http://donesleplana.esplugues.ppe.entitats.diba.cat.
0: De la diva. Val. De totes maneres, no patim. Qualsevol cosa, el senyor Google és molt amable. Vosaltres poseu Esplugues de Llobregat, Dones de la Plana, i allà us sortiran tots els seus contactes.
1: Això segur.
0: Podeu entrar a la pàgina web de l'Ajuntament d'Esplugues, que és esplugues.cat.
1: També.
0: Sí. També trobareu tota la informació de les Dones de la Plana. Doncs, novament, a la Carme... A la Dolors, gràcies per estar amb nosaltres. Estem en contacte amb Esplugues FM per qualsevol cosa que necessiteu per divulgar.
1: Doncs, moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres i una abraçada per totes les dones d'Esplugues.
2: Bé, així serà.

0: porque les gusta cómo grabas y tal. Y va a ser tú y ellos y poco más. Y tú dices...
1: guay.
0: Vale, pero eso es un videoclip para Sony Music y no puedes treure un sing. Has de treure un deu. O sea, para una compañía así, tú no puedes treure un singuet y arreando. Sí, ¿sabes? O sea, sí, sí. Bueno, pues así va a ser. Jo no vaig poder trucar als meus amics perquè quan te digui el temps que vam tindre per fer aquest videoclip, al·lucines. O sigui, tota la part de la història, que surt el Juan en una actriu i tot això, aquí van tindre tot el temps del món, es va gravar a Cercedilla, Hospitalet, Esplugues, no sé, molts jocs, a Madrid, a molts puestos. Però el d'ells... Clar, jo era el meu cap, doncs, el que parlem, no? O sigui, doncs, jo pensava, bueno, doncs, tindré un dia sencer per estar amb ells, la llum ahí supercurrada... No, no, has de venir al concert de Saragossa, ells estaran fent les proves de so del concert que serà després de les proves de so, i quan surtis de... Quan surtin ells de les proves de so, vindran a fer el videoclip, i quan acabin de fer el videoclip, pugen directament a l'escenari a tocar. O sigui, això... En latín es una hora. Y hasta te lo hundeo. Bueno, pues...
1: Y para ti fue un coitus interruptus.
0: No, no,
1: perdona,
0: no, no.
1: En latín. No, no. Vale, claro, tú tenías unas expectativas, sí. Y te dejaron...
0: Clops. No, no, no, pero a todo lo pasaba sigut encara millor. Porque, claro, también era un recta para mí. Era, de esta salgo a hombros o a gatas. No, no había un intermig, ¿no? Molts amics meus me deien, de veritat, me deien, no ho facis, perquè, clar, estàs, o sea, estàs en un hilo muy... Però jo deia, mira, los trenes passen una vegada en la vida i jo no me vull morir i estar amb 80 anys en un hospital i dient, per què collons no vaig gravar el videoclip d'Estopa? Que mala foto, no, mala foto.
1: Los trenes son un mal ejemplo.
0: Bueno,
1: hoy
0: ya,
1: día,
0: ya, ya. Bueno. Però bueno, ja un avió, els avions saben passen una vegada en la vida. I ella que me vaig anar. I li vaig dir, bueno, tindrem una hora, però jo me'n vaig a les 10 del matí i començo a decorar el set com jo vulgui, sense estrès, sense presses i sense res. Així que me vaig anar allà. Teníem tot... També, una altra cosa que tenia també al cap. Clar, jo tenia la il·lusió d'ells, de lo que representaven per mi, i també d'ella. Hòstia, i si arribo... I no estan amb mi com jo crec i em porto una desil·lusió, però al revés, van estar increïbles, o sigui, superfàcil tot. Bueno, a lo que vaig, van arribar, van fer 3 playbacks, o sigui, no van fer més, perquè Sony va veure els 3 playbacks i em va dir, perfecto.
1: Ganaste, tuviste un 10.
0: Saqué el 10. Se'n van anar del set, me vaig quedar jo sol. Allò és que per dintre tens una adrenalina que mira, m'ha costat estar a dir adrenalina. Vaig fer la còpia de seguretat perquè jo sempre faig abans d'anar a dormir, quan acabo un rodatge, no és algun com un toc que tinc jo, que no me puc anar a dormir sense fer la còpia de lo que he gravat avui, no? Pues aquella la vaig fer en el moment, o sea, perquè, clar, era com...
2: No se me vaya a escapar.
1: Còpia de seguretat, backup,
0: sí, sí,
1: i todo.
0: No me podia, perquè, clar, jo estava invitat a anar a gaudir del concert. Però, clar, jo no podia gaudir del concert pensant, no sé si la còpia està bé, vaig fer primer la còpia. I, bueno, pues això que tens unes ganes com de cridar, però estàs tu sol allà.
1: ¡No me oye nadie!
0: I llavors, pues, vam anar a fer el concert i després jo estava a l'hotel amb ells i després del concert pues, vam fer allà com una festa privada dels músics i ells i tal, i ja una mica de festa i tal, pues estava parlant amb el David i em diu el David... Hostia, tío, va a quedar un videoclip de puta madre, no sé qué, porque yo llevo muchos años haciendo videoclip y solamente por cómo estaba puesta la luz, buah, yo ya sé que esto va a quedar de la hostia. Y yo le digo, sí, David, tío, pero en el próximo videoclip me tienes que dejar un poquito más de tiempo.
1: ¿Y tú le ibas a decir que había unas plugas?
0: Sí, sí, ya sabían una mica la historia.
1: Ok, ok.
0: Y me va a decir, sí, tío, que necesitas más, ¿cómo va a decir? Necesitas más recursos para montar y tal. Pero bueno, la sensación ha sido brutal. Y bueno, pues todo eso es algo que no sé si tornaré a trabajar.

0: També és, o no, o sí, però és algo que és un que ha sigut un regal brutal per la meva vida. I sí que és veritat, pues, que bueno, pues ara, pues, perquè jo també faig de profe de cine i tot això, i bueno, pues, en molts cursos d'aquests pues, fiques el videoclip i els xavals pues, te tenen en compte. Per lo que és este tio, ha gravat con Estopa. I bueno, pues això, i sobretot el personal, pues això de dir, hòstia, és que jo sol estava contra el perill ahir en el de Sony i va sortir. I menys mal que no vaig dir que no, saps? O sea, i bueno, pues tant de bo, pues ara ja la relació amb ells, pues clar, ha passat a un altre nivell, perquè ja és normal, o sea, ja quan ja treballes amb ells i parles de la... Després hem tingut que editar versions que a ells els agradaven, però canviem això una miqueta, no sé què, pues, també és una relació amb ells. I bueno, pues, tot això, pues, segurament pues, pel projecte aquest que tinc, pues, que també ho hem parlat, però bueno, està una mica en l'aire. Així que després també, per tancar una mica el ciclo Estopa, pues, Juan Maya ha fet part de la banda sonora de la pel·li d'Island. I també és algo pues, personal per mi, quan jo era petit, pues, per mi Juan Maya era l'hòstia. Bueno, és encara l'hòstia, no? I pues, té part de la meva essència aquesta pel·lícula d'Estopa. Així que...
1: Ens queden un minut i mig i us voldria demanar ja per acomiadar-nos que ens feu una salutació als nostres oients, que això quedarà en el nostre arxiu per sempre. I doncs m'agradaria que tant l'Àlex com en Daniel doncs, ens féssiu aquesta salutació pels oients d'Esplugues FM. Val? O sigui que vosaltres mateixos.
0: Bueno, pues soc Àlex Agüera i dono una salutació gegant a tots els oients d'Esplugues FM.
2: Bueno, soy Daniel Medram y como, bueno, tenemos esa profesión tan difícil y tan compleja de actor, pero que bueno, lo que actuar está siempre ahí. Pues bueno, nada, mi abrazo enorme a los oyentes de Esplugas FM y que bueno, estoy en mi casa, en Esplugas.
1: Doncs us convido a que vingueu sempre que vulgueu. Cada vegada que trepitgis Esplugues, com ara, que has vingut directament des de Madrid, ja saps, tenim el contacte, ens truquem i torneu a venir aquí a l'Avenç, Centre Cultural, i amb aquesta petita emissora que tenim a casa, però que també tenim l'orgull de tenir a grans persones com han sigut avui l'Àlex Agüera Pizarro i el Daniel Durà. Moltes gràcies, una abraçada, molt contenta que estigueu aquí.
0: El plaer ha sigut nostre.
2: Sí, sí, i tant. Gràcies.
3: Les entrevistes d'Esplugues FM.

Quan les dones van cantar és la proposta que ens fa aquest dijous 1 d'octubre el grup d'estudis d'Esplugues de Llobregat. L'any 1931 es van fer diverses recerques sobre la obra del cançoner popular a Catalunya i Esplugues de Llobregat va ser una de les poblacions on es va fer aquesta recerca. Aquesta recerca la va fer en Joan Amades i en Joan Tomàs. De la mà d'en Pau Vinyoles i de l'Esther Santos farem un recorregut per aquesta recerca popular i farem un recorregut de les investigacions que s'estan portant a terme a la nostra població. L'acte es realitzarà aquest dijous 1 d'octubre a partir de 7:45 del vespre al Casal de Cultura Robert Brilles, carrer d'Àngel Guimerà 38, Esplugues de Llobregat.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
0: Vols venir a cantar amb la coral La Coloma? T'agradaria aprendre cançons tradicionals catalanes, sardanes, pop, rock, música moderna i d'arreu del món? Si vols formar part de la coral, pots enviar un correu electrònic a jfuster@gmail.com o trucar al telèfon 610-601831. Demana per la Joana, que ella mateixa ara ens explica qui pot venir i formar part de la coral La Coloma.
3: Si us agrada cantar, veniu a gaudir del cant coral a la Societat Coral Centenària La Coloma.
0: Joana, i quins són els dies d'assaig que us reuniu la coral La Coloma?
3: Els dilluns de 19 a 21 hores.
0: Doncs ho tenim molt fàcil. Els dilluns, des de les 7 de la tarda fins les 9 del vespre, a l'Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 29, Esplugues de Llobregat.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.
5: Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordé.

0: Salutacions cordials a l'audiència del Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogues i avui tinc el plaer d'entrevistar el Javier Fernández, que va néixer a Guatemala, a la capital del país, Ciutat de Guatemala. Hola, Javier. Com
1: Bona tarda.
0: Com va tot?
1: Sí, bé, bé.
0: Ja.
1: Va bé.
0: Tu vas passar la teva infància i part de la teva joventut a Ciutat de Guatemala. Quins records en tens?
1: Tinc molts records, no? Però sí, vaig a néixer a Guatemala a l'any 77 i vaig viure allà fins als 18 anys i tinc tota la meva família allà. Bàsicament, yeah. Solament tinc una germana més a prop a Itàlia, però tota la meva família és allà. Doncs tinc, diguem, el cor una mica partit, no? Perquè sí, els meus cosins, la meva àvia, tots, no?
0: Ja, yeah. I és una ciutat així tan urbana com Barcelona o...?
1: Són ciutats més, com diria, amb menys estructura, no? I yeah. menys denses. No és una ciutat molt bonica, té les seves parts molt bonites i interessants, però sí, és molt diferent a Barcelona, diria. És una ciutat més dispersa, més... Barcelona té molt disseny, és molt coneguda per el seu urbanisme a nivell mundial, no? I aquestes ciutats de Llatinoamèrica tenen molt que aprendre, no? De Barcelona.
0: Hi ha molta arquitectura colonial encara?
1: Sí, hi ha. Especialment a Guatemala hi ha una ciutat que es diu Antigua Guatemala, que és molt bonica, que és colonial al 100%, amb aquesta arquitectura de patis, no? Patis centrals amb portals i molt bonica, no? Però sí que diria que a tota Llatinoamèrica hi ha ciutats específiques molt colonials, però la resta han anat creixent una mica descontroladament, no?
0: Ja. I del país en general i de la seva diversitat, què en destacaries? Hi ha molts grups, diguéssim...
1: Indígenes. Sí. Hi ha una cultura molt rica, jo admiro molt les cultures indígenes. No estic segur si són 24 o 24 dialectes diferents. Hi ha alguns com el quechí, cachiquel, alguns que són més idiomes, diguem, que són els més parlats, no? I hi ha una cultura ancestral molt rica, en les seves costums, el seu menjar, també el colorit, no? dels tèxtils, i les ciutats arqueològiques com Tikal o algunes altres són molt impressionants realment, no?
0: I les comunitats indígenes, tu creus que estan representades als estaments de poder?
1: Això és un tema molt controversial, no? Però sí que hi ha alguna representació, però no és diguem, no són partits, no estan integrats en partits polítics forts. Ara mateix hi ha un partit que els ha integrat més i ja ho veurem, no? Però sí que hi ha certa representació, però en general diria que no, els poders no pertanyen als indígenes.
0: Yeah.
1: Pertanyen a aquella mescla històrica d'espanyols amb indígenes, no? O descendents d'espanyol, bàsicament, o d'altres països.
0: I de la cultura maia, que és potser la que ens ha arribat més aquí, allà és visible?
1: Sí, les persones són descendents dels maies, no? Digo, les persones som, diria, el tema en el meu cas específic és la meva bisàvia, o no sé com es diu,
0: però sí, això, bisàvia,
1: sí. Que té sangre indígena, no? I la resta són espanyols, una mescla, no? Però diguem que sí que hi ha a les ciutats, tu veus la gent, i la gent té les seves costums, però sí que per, emigren molt a les ciutats, no? Per trobar feina, perquè allà el sector primari és l'agricultura i l'ingrés més potent de diners al país són les remeses dels emigrants que estan als Estats Units, bàsicament, als Angels. I... doncs perden una mica les seves costums quan emigren a les ciutats, no? A la ciutat de Guatemala principalment, o a altres ciutats secundàries. Però sí que si surts de la capital i vas a l'interior del país, sí que veus molt més la cultura real dels indígenes i és meravellosa, diria, no?
0: Deuen ser molt visibles als mercats, no? Que deuen vendre els mercats, productes allà.
1: Exactament. Quan vas al mercat central de Guatemala, inclòs a la ciutat, veus perfectament el vestit o els seus atuendos, no sé.
0: Sí.
1: I hi ha un mercat molt famós, no? Que on pots veure alguns dels rituals que fan amb el foc, amb certs rituals que són molt sí, que esquipules. Hi ha un mercat molt famós. Sí, el mercat es reflecteix molt molt millor, diguem, no?
0: Ets el primer guatemaltec d'origen que entrevisto. No, guatemalenc es diu.
1: Guatemalenc?
0: Sí, no? Hi ha poca emigració al país, o és que tothom se'n va cap als Estats Units, com deies?
1: Sí,
0: perquè aquí no arriben gaires,
1: molt,
0: no?
1: Molt lluny, no?
0: Sí,
1: molt lluny. I els Estats Units és no vull dir fàcil, no? Perquè no és fàcil anar cap als Estats Units. Tens aquesta travessia del tren aquest de la bèstia, que es diu, no? Que és molt perillós, i tens que creuar tot Mèxic, no? Que és un país molt gran. Però sí, la majoria emigren als Estats Units, als Angels especialment, no? I Europa ja és molt més lluny, més complicat, i crec que precisament com hi ha molta gent ja als Estats Units, és més fàcil per a ells la integració, no? Sí que he conegut gent de Guatemala a Barcelona i altres ciutats, però molt més d'altres països, no?
0: Sí, perquè ve molta altra gent de països llatinoamericans, no? Pel tema de la llengua i així.
1: Sí, correcte.
0: Tu fins quin nivell d'estudis vas fer allà?
1: La carrera d'arquitectura. Vaig estudiar la carrera a Mèxic, i després vaig vindre a Barcelona precisament a estudiar un màster d'arquitectura, no?
0: Sí.
1: I perquè m'havia escoltat d'una tieta política, que era una ciutat molt, molt, molt bonica. Ella havia viscut a Barcelona, crec que tres anys, o, i vaig parlar molt de Barcelona. I també la carrera, el director de la carrera tenia... I havia fet el seu doctorat a Barcelona, en Gaudí, precisament. I doncs quan vaig terminar la carrera vaig parlar amb ell, i ell em va dir: jo et podria dir moltes coses, no, de Barcelona, però precisament tinc dues noies que són catalanes de Barcelona, d'intercanvi. Doncs ves i parla amb elles directament, no? I després vine amb mi. I vaig conèixer aquestes dos noies arquitectes joves, com jo en aquest moment, no? I em vaig convèncer, no?
0: De venir cap aquí.
1: Em deien: no, sí, l'arquitectura és meravellosa, però la ciutat és meravellosa, i el mar és meravellós, i la festa és meravellosa. Doncs amb 24 anys, doncs...
0: Que bé. El màster en quina llengua es feia?
1: Es feia en castellà, però també en català, una mica en català, no? I teníem els apunts en català, Doncs hi havia alguns profes que sí que la donava en català a la UPC, i a vegades canviaven a castellà, però sí que vaig començar a escoltar una mica català a la carrera, no?
0: Uh-huh.
1: A la carrera, no, al màster, diguem, no?
0: Uh-huh. Però a tu no t'exigien fer els treballs en català?
1: No. Podies realment era un màster que ja et deia que era en castellà.
0: D'acord.
1: Però sí que tenies dos idiomes, no?
0: Mira, ara posarem la música que has triat i després seguim parlant.
1: Vale.

0: I després del màster ja vas decidir quedar-te a Barcelona?
1: Al principi era una mica fer una experiència de treball, un any. En aquest moment compartia pis amb 4 amics, estava disfrutant molt la ciutat, no? Viatjant una mica, perquè la meva idea era vindre a veure i a tocar l'arquitectura, diguem, i conèixer altres països europeus, i el Marroc i altres països. I doncs, però sense donar-me compte, vaig els anys van anar passant, no? I quan vaig pensar, oh, val, ara mateix ja sóc a Barcelona, ja visc aquí de veritat, doncs em vaig plantejar quedar-me, no? I justament vaig conèixer la meva dona, no? Que és catalana. Doncs això va ser un...
0: Ja definitiu.
1: Sí, un definitiu. Però no, diguem que en el meu cas, a diferència d'altres casos, no? És per decisió pròpia, no? No tinc que... Afortunadament, no? Quan veig persones de Llatinoamèrica, especialment, sí, no? Del meu continent, que arriben i tenen molts problemes, realment els admiro, no? Perquè... Mm-hmm. Perquè deu ser molt dur, molt dur això. I en el meu cas, doncs, va ser una decisió pròpia, i aquí estem, no? Amb una nena de 2 anys i amb la meva dona catalana.
0: Et devia afectar la crisi del 2018, no?
1: Sí,
0: perquè
1: sí,
0: pels
1: sí,
0: arquitectes sí. Va ser...
1: Sí, va ser horrible això, perquè eren vaques gordes, no? I tenies podies escollir on treballaves, no? I de sobte res, no? Doncs sí va ser complicat. Vaig trucar a alguns amics a Llatinoamèrica per a veure si des d'aquí podia fer algunes cosetes allà. Vaig començar a fer coses allà, i aquí alguns encàrrecs petits o treballs per altres, no? Per enginyeries, yeah. Però ja ningú contractava, no? Diguem, doncs sí, és un sector molt que tots els sectors, òbviament, però la construcció, no, i els serveis localment són els més potents, no? I doncs sí, va ser un cop molt complicat, no, de superar, diguem, no? Després d'uns quants anys ja vam la llum al final, no? Però sí, és, va ser complicat això.
0: Uh-huh. Sí. I què t'agrada de la feina d'arquitecte?
1: Ah, moltes coses, no? Moltes coses. El disseny, el que interactues amb distintes persones, escoltes, no? Molt. Però sí que m'agrada la part social, la part sostenible, la part de disseny de l'arquitectura, però m'agrada menys la part burocràtica, la part de... Té moltes, diguem, és un sector dur, no? Complicat, diguem, la construcció. Doncs tens que lidiar amb moltes amb distintes parts, diguem, no? Doncs sí, però és una carrera molt, molt, molt bonica, diria. És una mica sacrificada, però sí que tornaria a fer-la, no? Estic molt, molt content amb ser arquitecte, però sí, té moments que és preocupant, que tens molt estrès, no? Molt estrès.
0: Clar, perquè no deus poder fer sempre el que vols, no? Les coses de la manera que tu les faries, si només depengués de tu.
1: A vegades, doncs... però crec que això no és el problema en si mateix... en el meu cas, no? Ja, sí. De tot. Doncs crec que quan es complica més és quan tens moltes traves administratives, yeah. Problemes en la constructora,
0: la burocràcia.
1: La burocràcia de tot aquell grup de stakeholders que estan interessats, no, en el projecte, i tots hem d'entendre'ns, no? I és meravellós, no? M'agrada molt la construcció, però la part administrativa, burocràtica, és la que menys m'agrada, però crec que és una carrera molt, molt agraïda, i estic molt feliç, no?
0: Mm-hmm. Està bé. I què fas per seguir mantenint el català o per seguir-lo aprenent?
1: Doncs ara mateix vaig a Esplugues, al Xerrem, no?
0: Sí.
1: És aquest grup de, per parlar, conèixer gent, no? I parlar una mica amb la Teresa i està molt bé, no? Perquè en el meu cas mai havia parlat, no? Escoltava el català, ho entendia més o menys bé a la feina, diguem, no? I a la meva, a casa meva, però mai havia parlat. Doncs anar al Xerrem i ha estat una bona experiència, no? Perquè comparteixes amb altra gent que està també aprenent i està molt bé això, no? I a part faig alguna classe a Sant Just també, més de gramàtica, no? Que això és més complexa, la realitat, no? Aquell de pronoms febles i tot això, i els accents, no? Però sí, a poc a poc, no? Crec que...
0: Per la feina no ho necessites.
1: Diguem que seria millor parlar-lo, no?
0: És un plus, però...
1: No, i realment sí que es necessita per redactar memòries i especificacions de materials i de descripció dels projectes, etc. Pots fer-ho a castellà, òbviament, però sí que la majoria dels projectes ho fem en català. En aquest moment els fa altra persona, no? Diguem. Mm-hmm. Però sí que m'agradaria, ho entenc, no? Però m'agradaria escriure, no? Doncs, però diguem que si ho entens pots sobreviure, però no és ideal, no?
0: Clar, sí. I has tornat a Guatemala?
1: Sí, he tornat unes

0: a sota de Mèxic, no? I Mèxic és un país molt, molt potent i molt de narcotràfic també, no? I,
1: sí.
0: Doncs aquests països tenen problemes d'aquest tipus i

0: selves, etc. I aquí ha anat poc, diguem, i els últims anys he anat més, no?, als Pirineus i a la Fagera o a diferents llocs, no?, i són meravellosos, no? Doncs estic redescobrint la natura per...
1: Mm. Sí. I a tu t'han vingut a veure guatemalencs aquí?
0: Sí, bene. La meva mare, amics, no? Amics, alguns cosins... sempre em diuen que...
1: Em diuen
0: que tenen enveja, no? Perquè yeah. aquesta ciutat... Diuen, oh, ara entenem perquè...
1: Vas decidir quedar-te,
0: no? Però sí, ells tenen la seva vida feta a Guatemala, no? Però sí, sí han vingut i aquesta germana que tinc a Milán... que porta 5 anys vivint allà a Milán. Sí, bene. Ara com que tinc a la nena, doncs ha vingut moltes vegades, no?
1: Tot i que sempre, si amb alguna ciutat comparen Barcelona italiana, és amb Milà, però...
0: Potser, però sí que crec que són... L'escala és diferent, això és més a prop de Turín, més industrial, i Barcelona era industrial, no? Però ara mateix... Crec que són ciutats, sí, tenen certes similituds, no? Certes similituds.
1: Uh-huh. I on t'agrada portar-los a tu quan et venen a veure? Què els ensenyes?
0: Els que han vingut diverses vegades, ja no... alguna vegada els porto a la Rambla, no? Però anem a altres llocs, no? A visitar més pobles al redor o estem més al poble, a Sant Just, on viu, o menys turístic, diguem, no? Però yeah. quan venen la primera vegada o alguns amics, sí que la
1: seva
0: família...
1: Turisme,
0: la... Sí, ja.
1: És obligat,
0: la Rambla, la Sagrada Família, la Barceloneta... Ai, són espectaculars, aquest lloc, no? El tema és que està molt, molt congestionat, això de turista, no?
1: Sí.
0: Jo soy estranger, diguem, em sento part català, però soc estranger i jo vaig viure al Raval molts anys, allà pel Magba, no? Al carrer de la Lluna, i sí que veig una diferència, no? I inclòs porto 20 anys a Catalunya o no contínuament, però sí, continuo, però 20 anys, i hi ha una diferència ara mateix, crec.
1: Ah.
0: I, sí.
1: Doncs mira que se'ns acaba el temps del programa, ja ens hem d'acomiadar, moltíssimes gràcies.
0: No, moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: A tu per haver accedit a aquest entrevistes, que tens coses molt boniques a explicar i molt positives.
0: Gràcies.
1: I celebro que t'hagis trobat i et trobes també aquí
0: sí,
1: a Catalunya.
0: Sí, moltes gràcies.
1: Molt bé, doncs fins una altra.
0: Gràcies.
2: Arriba el Festival Arrelat. Música, cançó, dansa d'arrel. Aquest dissabte, 3 d'octubre, al Casal de Cultura Robert Brilles es realitzarà la presentació del Festival Arrelat. Enguany es fa èmfasi dels valors i dels eixos que reforcen aquest festival, que són el patrimoni local, la perspectiva de gènere i la cançó. I en quant al patrimoni local, es farà un homenatge al Ball de Nans, que enguany fa 45 anys. El Ball de Nans és una peça fonamental que dona origen a la nostra cultura popular i a la Festa Major de Santa Magdalena. Aquest dissabte es farà la presentació de la programació del Festival Arrelat per tot el mes d'octubre i assistiran els artistes i els grups que ompliran el cartell d'aquesta edició 2026. Una vegada s'hagi fet la presentació, hi haurà ballaruca i podrem ballar amb el grup Hidra. És un grup que ens presenta música tradicional, improvisació electrònica i una clara vocació per fer-nos ballar. Les entrades al festival ja estan a la venda a través de la plataforma

0: codetickets.com. Només heu de posar la paraula en el cercador Arrelat. Festival Arrelat d'Esplugues de Llobregat, del 3 al 31 d'octubre. Música, cançó, dansa d'arrel.
1: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
2: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
3: Saps quins són els superpoders de la fruita fresca i de temporada? La fruita acabada de collir t'aportarà supervitamines, superminerals, superfibra i aigua. Fruita de qualitat, ideal per a una dieta sana i equilibrada. Consumeix fruita de proximitat i fes supersalut. Generalitat de Catalunya.
0: Els infants del refugi és la obra de teatre infantil i familiar que ens presenta a l'Event Centre Cultural el proper 3 d'octubre a partir de les 5 de la tarda. Una aventura que parla de pau, amistat, esperança amb els ulls de la infància. Els infants del refugi és una proposta emotiva que combina aventura, sensibilitat i valors universals. Una història plena d'humanitat en el que ens diu que en els pitjors moments podem obrir camins cap a un futur millor. Aconsegueix la teva entrada i fes la reserva a través de la pàgina web de l'Event Centre Cultural o de la pàgina nyac.cat, Arts Escèniques de l'Event Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, Esplugues de Llobregat.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Esplugues FM.
2: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
3: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
4: Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i La Bordeta.

0: Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar l'Aliza Salimarra, nascuda al Panjab pakistaní. Hola, Aliza, benvinguda. Com estàs?
1: Molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
0: Doncs la teva família és del Panjab pakistaní. En la repartició que es va fer a la meitat del segle passat entre l'Índia i el Pakistan, la província va quedar dividida. Vosaltres us sentiu com un sol poble?
1: És que els meus besavis són del Caixmir, que és un lloc ocupat militarment per la Índia. Doncs en aquella època, doncs els meus besavis i tal es van venir a Panjab, sí, a la part de Pakistan, que i des de fa moltíssim de temps ens vivim ahir, i és ara com ens identifiquem com pakistanesos de Punjab.
0: I què t'ha transmès la teva família de la seva cultura, de la religió i de les tradicions, i com t'ha influït?
1: Els meus pares principalment han intentat transmetre, ja sigui tant la religió, la cultura i sobretot els valors del meu país d'origen, que és Pakistan. Evidentment, nosaltres, la gent que venim de Pakistan, tenim una cultura, i sobretot si som de la comunitat de Punjab, clar, tenim unes característiques específiques, però evidentment aquestes tres coses són les que jo crec que al final els meus pares m'han transmet a mi, i que m'agradaria també transmetre el dia de demà als meus fills, o ja siguin els meus nebots, a tothom, saps?
0: Sí, sí, sí. Al Pakistan hi conviuen moltes religions, oi?
1: Sí, però la cosa és que la gran majoria de la població és musulmana. Això és degut que després de la repartició d'Índia i Pakistan, la repartició era per religió. Els hindús i els sikhs es van quedar a la Índia, i la gran majoria de musulmans es van venir a Pakistan per formar un estat propi. Però també hi ha minories de religió, com hi ha sikhs, també hi ha cristians, o sigui, al final és una mescla, però abunden més els musulmans.
0: I us relacioneu entre gent de diferents religions?
1: Sí, perquè al final, o sigui, si el teu veí és cristià, però els cristians de Pakistan estan basats en la cultura de Pakistan. O sigui, es vesteixen igual que els pakistanis, parlant l'idioma, que és l'urdu, també fan les bodes així, en plan, en la cultura, com es fa en la cultura pakistanesa. Clar, hi ha esglésies a Pakistan. Crec que la gent no sap o no es pot imaginar, però hi ha temples religiosos sikhs a Pakistan, i hi ha una gran majoria de població cristiana a Karachi, que era l'antiga capital de Pakistan.
0: I les castes encara perviuen al Panjab?
1: Jo crec que viu encara a tot arreu de Pakistan, però cada vegada la societat pakistaní està modernitzant, està deixant aquestes coses en darrere. Sobretot això es veu en capitals grans com l'Islamabad, si ara actualment és la capital de Pakistan. Es veu com s'està deixant en darrere aquelles coses i s'està modernitzant tot.
0: Sí, perquè per llei fa temps, bueno, que estan prohibides, no? Però pesen més les tradicions, no? que la llei, a vegades.
1: Sí, és que també les lleis, moltes lleis a Pakistan estan basades en la religió. I la religió no diu de separar les castes. Sí que hi ha la religió, que són sunites, xies, però no, la religió no diu que tu separis una persona que sigui d'una casta i una d'altra.
0: Tu vas venir a Barcelona als 2 anys. Per què va venir cap aquí la teva família?
1: El meu pare vivia a Barcelona des de fa moltíssims anys, i bueno, era per reunir la família, perquè clar, el meu pare vivia aquí, nosaltres érem superpetits, jo vinc d'una família bastant gran, som bastants germans, i era com trobar a faltar la figura parental, no? el teu pare. I el meu pare, pues, també ens trobava a faltar, i va fer els tràmits i vam venir tots junts.
0: Que bé. Amb què va treballar aquí el teu pare?
1: El meu pare ha treballat de diferents professions, però tot voltant de l'hostaleria,
0: sí,
1: que és el que abunda a Barcelona, una sí, ciutat tant. Molt turística.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. I on vareu anar a viure?
1: Jo des de sempre, voltant de Paral·lel, Poble Sec, i bueno, són els millors barris del món.
0: I tant. I tu has fet l'escolaritat aquí. Com la vas viure? En la teva infància al Raval encara no hi havia tanta migració, oi?
1: Jo quan era petita recordo que no hi havia famílies com hi ha ara al Raval. Fa moltíssim de temps el comerç que hi ha al Raval no existia, no hi havia res ahir. Però a poc a poc, quan he anat crescut, quan ja anava a cinquè de primària, potser és quan jo m'he donat compte que sí hi ha més famílies, però quan vaig començar aquí, estava P3, P4, era l'única, i tenia una altra amiga que també era pakistanesa, i era com, ens comunicàvem perquè estàvem perdudes.
0: Yeah. I, però sí que hi havia altres nanos migrants d'altres països, o no?
1: Sí, però principalment eren del Marroc, potser.
0: Ah, ja.
1: Era catalans, una minoria que eren immigrants, però això ha anat canviant. Ara
0: sí,
1: la realitat era diferent, però quan jo era petita era així, que les mares, que poques mares pakistaneses que estaven, pues, intentaven comunicar amb els professors, perquè
0: clar,
1: potser només una mare sabia parlar català o castellà i les altres pues, li ajudaven i tal.
0: Sí. I tu et senties estranya o diferent pel fet de ser pakistanesa?
1: Jo crec que era... Sí, jo crec que potser que era molt petita, no em donava compte, però potser com els meus germans que eren més grans i van començar a estudiar bastant més tard aquí a Catalunya, sí que per ells l'adaptació va ser molt més difícil. També perquè ara es té molt en compte el bullying.
0: Sí.
1: Fa 10 anys la gent es burlava, els professors tampoc feien gaire cas, i els meus germans grans sí que els va costar moltíssim més adaptar i van patir això de marginació per part dels companys o també per part dels professors, que no feien ninguna acció per evitar que un alumne sigui marginat.
0: Tu no t'hi has sentit mai?
1: Jo he tingut la sort de no sentir-me així, però sí que he vist molts casos de joves o nens petits que són marginats per un país d'origen que són, perquè primer són estranys aquí, ningú es comunica amb ells amb el seu idioma i els deixen marginats, ningú yeah. juga amb ells i tampoc ningú fa l'esforç que aquell noi es pugui integrar.
0: Sí, sí. Tu estàs cursant estudis universitaris, vols ser advocada. Per què t'atrau el dret?
1: Jo crec que principalment pels motius que jo he anat viscut arreu de la meva vida, que he vist molta discriminació, no cap a mi, però sí cap a gent que està al meu voltant. I va sorgir d'ahir la idea. Jo quan anava a l'institut feia de mediadora, també feia de traductora entre els pares pakistanesos i d'Índia, perquè clar, jo parlo urdu i panjabi, doncs em podia comunicar, i d'ahir poder ajudar a la gent que ve immigrant, perquè no tenen a ningú, saps?
0: Sí.
1: I d'ahir sorgeix la voluntat o les ganes de poder ajudar d'alguna forma a la comunitat.
0: Que bé. D'on et sembla que et ve el gust per aprendre, tu? Perquè hi ha poques pakistanesos o persones migrants d'origen a la universitat, no? I per què et sembla que passa?
1: Jo des de la meva família, el meu pare sí va cursar estudis superiors, va anar a l'universitat, i crec que principalment en la meva família es dona molta importància a l'educació i sobretot a l'educació de les noies, perquè el meu pare sempre diu els estudis són l'única cosa que el dia de demà et serviran i t'ajudaran a sortir davant. I crec que totes les famílies, ja siguin immigrants o siguin d'aquí de Catalunya, Espanya, haurien d'esforçar que els seus fills, ja siguin noies, nois, estudin, perquè el dia de demà l'única cosa que tu tindràs són els teus estudis. I el que passa, el que vostè està dient sobre per què hi ha tan poca gent immigrant o de gent d'origen pakistaní a les universitats, és el problema, la mancança que hi ha en el sistema educatiu. El que he dit abans és ignorar aquells joves i no ajudar-los a integrar a l'escola. Això fa que ells perdin l'interès. saps? Mm. I quan ells ja no els interessa ni els estudis ni entenen el que diu la professora, doncs ja després de l'ESO fan un grau mig o alguns ni fan això. I jo crec que és una mancança molt gran del sistema educatiu deixar que tants joves, i això el dia de demà, que aquells joves donaran tributs a l'Estat, això, donaran impostos. Al final, si aquella gent no treballa, és menys impostos que rebrà l'Estat. O sigui, al final és molt important que la gent tingui estudis i treballi. Si hi ha una gran part de la societat que ni treballa ni estudia, és una despesa al final.
0: I tant, i tant. Tu vas estudiar en un institut del Raval, no? En un institut públic, i no sé, dels teus companys i companyes d'institut, la majoria heu seguit estudis universitaris?
1: Jo vaig estudiar en un institut de Poble Sec,
0: d'acord.
1: Però no passa res.
0: Sí.
1: La cosa és que la transició de l'ESO a batxillerat, moltíssima gent no va passar a batxillerat.
0: Yeah.
1: I aquest és el problema, que moltíssima gent ja perd l'interès, no vol estudiar. I els que van passar a batxillerat, molts estem a la universitat. Encara tinc comunicació i amb els meus excompanys de batxillerat, i tots estan fent enginyeries, tinc una amiga que està estudiant medicina. O sigui, els que ja passen a batxillerat
0: sí
1: que tenen, com et dic, més percentatges de que vinguin a la universitat, però els que es perden a l'ESO ja no hi ha retrocés, ja deixen d'estudiar.
0: Mm. Bueno, a vegades hi ha gent, no, que després de fer un cicle de grau mitjà igual s'hi ha trobat el que realment l'interessa i això fan un de grau superior, i també és una manera d'accedir, no, a estudis superiors, però deu ser una minoria.
1: Sí, això és, aquesta via existeix, però el problema és que moltíssima gent no sap l'existència de que a partir d'un grau mig pots arribar al grau superior i després donar la selectivitat i entrar a la universitat. El problema és que la majoria de la gent, que sé que al meu voltant hi ha gent que jo mateixa les he explicat aquestes vies, les he com motivat que no deixeu d'estudiar, és super important. També no sabien de l'existència de graus mitjos.
0: Mira, que ara posarem la música que has triat i després seguim parlant.

0: si poguessis ser professor de física a una universitat, seria el meu somni, la veritat.
1: Sí, que bé. I com has descobert que t'agrada la física?
0: Bé, a la plataforma YouTube em vaig trobar molts vídeos, moltes coses relacionades, i em va impressionar el complexa e interessant que pot ser una cosa a la vegada que relaciona tot l'univers amb unes mateixes lleis, i bàsicament el poder explicar això a unes altres persones m'agradaria molt explicar-ho amb les meves paraules, amb exemples pràctics. És impressionant per a mi.
1: Ai, que bé que vulguis fer això. Segur que et posaries els alumnes a la butxaca, perquè habitualment el que odies és que aquestes coses que te les facin aprendre només de memòria, no? I tot el que es pugui demostrar, no? I que puguis palpar d'alguna manera, i això segur que s'aprèn molt més, no? Que si només aprens el concepte memorísticament, no?
0: Clar, per a mi la física bàsica, o sigui, la física de lleis de moviment i tot això, s'hauria de practicar un 80% de, o sigui, s'hauria de fer un 80% de pràctica, perquè és el que et demostra que això és veritat, que potser unes equacions i tot això no te deixa clar, però si veus com les coses realment es mouen i t'expliquen per què, és quan aprenes.
1: Sí, sí. És que a vegades és això, bueno, almenys quan jo estudiava, t'aprenies les fórmules, però no sabies massa quina aplicació tenien, no? Ni per què servien.
0: Clar.
1: I tu, Keller, encara tens més temps per endavant, però tens clar què t'agradaria fer o no?
2: Bueno, jo estic amb aquest debat mental de si fer el batxillerat científic o l'artístic, perquè m'agrada molt dibuixar i fer manualitats, però també m'agrada molt les ciències com el Tiziano. M'interessa molt com funciona l'univers i tot. Llavors,
1: i la cuina en el terreny professional no t'interessa? Sempre ho pots fer com a hobby, no? També.
2: Sempre bueno, sempre no, perquè encara no tinc ningú treball, però costa molt trobar un treball que vull fer, perquè m'agraden tantes coses i sé fer tantes coses que no sé decidir un. Llavors, per exemple, vaig estar debatint, per exemple, a principis de l'ESO, volia ser veterinari, no? Després vaig estar pensant de ser arquitecte, no? Perquè mezcla?
1: Sí, barreja.
2: Barreja l'art amb la ciència. I també, doncs, cuiner. Però, bueno, vaig conèixer una persona que va ser cuiner no sé com es diu, però és un restaurant molt famós a Madrid. I em va dir que són moltes hores de treball i ho tens que fer si t'agrada molt la cuina. Llavors vaig estar pensant, i no sé si vull fer 14 hores al dia.
1: Ja, clar. Bueno, ja ho aniràs veient, no? Si vols fer el batxiller, encara tens com a mínim 2 o 3 anys de coll.
3: Ell fa quart.
1: Sí, però això, si vol fer el batxiller, bueno, que té 2 anys o així, no? Per acabar-s'ho de pensar. Sí, abans m'he pensat que era al revés. No sé per què. Em fa la sensació que ell sigui més gran que tu. Sí, és al revés.
2: Bueno, també ara la meva mare està fent oposicions cap a la policia. Mossos. I si entra, potser també podria provar quan sigui més gran.
1: Ja. Yeah.
2: Perquè molt del que està estudiant ara per fer les oposicions són el mateix contingut que tinc ara a l'ESO, entre 3er i 4er.
1: Bé, ja ho aniràs veient. Feu molt ús de les xarxes socials, vosaltres? Utilitzeu els mòbils a l'institut, ara que és un debat que tothom en parla d'això? O què en penseu?
0: Al meu cas, no. El meu institut, a l'IEARTS, ara mateix té una... O sigui, està sent bastant polèmic, perquè fa unes 2 setmanes van aplicar una...

0: unes regles de que el mòbil abans es podia posar a la guitxeta, però ara l'han de posar a una caixa forta i la gent, o sigui, és com més temps anar a buscar la caixa, que la gent posi els seus mòbils i res, també ara hem de firmar un paper i això que d'unes 200 persones que tenen institut s'han trobat un 10 casos de persones que feien servir el mòbil i per això tots ara no el podem portar com amb normalitat. Yeah. I per això va ser bastant polèmic.
1: Ja.
2: En el meu institut ara s'ha posat la norma de no fer ús d'aquest mòbil dins de totes les instal·lacions, però com al pati, per exemple, sortim fora de l'institut, sí que podem utilitzar, però aquesta norma tampoc és molt forta, ja que hi ha moltes excepcions, ja que també per activitats de l'escola també es pot fer servir.
1: Clar.
2: I a casa jo l'ho feia servir més abans, ara ja, per exemple, vaig borrar tots els llocs i tot això, només utilitzo l'Instagram i de xarxes socials només aquesta, i per comunicar-me utilitzo més el WhatsApp, i això és tot el que faig amb el meu mòbil.
1: Bueno, jo també, al meu institut, bueno, no té ninguna llei de no poder utilitzar el mòbil, però no es pot utilitzar, però per exemple per algunes excepcions, un Kahoot o alguna cosa que fem amb el mòbil, sí, però per exemple estan fent ara, perquè l'any passat no ho feien, que per exemple els exàmens els mòbils els deixem a la taula del professor, per exemple, o coses així, que m'han dit que s'utilitza a la universitat i tal. I hores que usi el mòbil, doncs ja no tant, igual que és Celso, abans ho feia servir més, però bueno, ha baixat molt, unes 3 hores o així al dia només.
3: Ja, està bé. Doncs no responeu a les estadístiques vosaltres del que
2: jo diuen. Sí que faig més de 3 hores, faig 5, 6, 7 com a màxim un dia, però abans ho feia servir molt més.
3: Ja. Doncs mira que el Roger diu que s'acaba el temps del programa. Ens hem d'acomiadar. M'ha agradat molt conèixer-vos i disculpeu alguna confusió a vegades amb els noms, que perquè no ens coneixem com qui diu. Bueno, ara ja us coneixem.
4: Esplugues FM. Són les 4 de la tarda.

0: Arriba el Festival Arrelat. Música, cançó, dansa d'arrel. Aquest dissabte, 3 d'octubre, al Casal de Cultura Robert Brilles es realitzarà la presentació del Festival Arrelat. Enguany es fa èmfasi dels valors i dels eixos que reforcen aquest festival, que són el patrimoni local, la perspectiva de gènere i la cançó. I en quant al patrimoni local, es farà un homenatge al Ball de Nans, que enguany fa 45 anys. El Ball de Nans és una peça fonamental que dona origen a la nostra cultura popular i a la Festa Major de Santa Magdalena. Aquest dissabte es farà la presentació de la programació del Festival Arrelat per tot el mes d'octubre i assistiran els artistes i els grups que ompliran el cartell d'aquesta edició 2026. Una vegada s'hagi fet la presentació, hi haurà ballaruca i podrem ballar amb el grup Hidra. És un grup que ens presenta música tradicional, improvisació electrònica i una clara vocació per fer-nos ballar. Les entrades al festival ja estan a la venda a través de la plataforma codetickets.com. Només heu de posar la paraula en el cercador Arrelat. Festival Arrelat d'Esplugues de Llobregat, del 3 al 31 d'octubre. Música, cançó, dansa d'arrel.
1: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM al 99.7 i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.

0: superjust. I tu què tries?
1: Visita jotrio.cat.
2: Sou una entitat?
3: Organització sense ànim de lucre?
4: Associació de veïns?
5: Artista?
6: ONG? Músic?
2: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
7: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
8: És gratis!
9: Els infants del refugi és la obra de teatre infantil i familiar que ens presenta l'Avent Centre Cultural el proper 3 d'octubre a partir de les 5 de la tarda. Una aventura que parla de pau, amistat, esperança amb els ulls de la infància. Els infants del refugi és una proposta emotiva que combina aventura, sensibilitat i valors universals. Una història plena d'humanitat en el que ens diu que en els pitjors moments podem obrir camins cap a un futur millor. Aconsegueix la teva entrada i fes la reserva a través de la pàgina web de l'Avent Centre Cultural o de la pàgina nyac.cat. Arts escèniques de l'Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, Esplugues de Llobregat.

Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

Molt benvinguts i benvingudes a una nova edició del Club del Country. Soc Rafael Corbí. Avui comencem amb un intèrpret i compositor, guitarrista també, independent de Carolina del Nord, tot i que actualment resideix al nord de Michigan. Es diu Lee Faisceau i ens aporta amb un estil prou texà la seva música. Aquest és el darrer tema que ha llançat per tenir amb un EP publicat a començaments de juliol de 2026, aquest Cotton Blossoms que acabem d'escoltar. Però d'ell podem escoltar diverses cançons que ens acompanyaran almenys amb els primers minuts del nostre programa, com per exemple d'on va sortir i els seus orígens. En Lee va debutar amb cançons com per exemple aquesta.

Va ser el maig del 2024 quan vàrem començar a descobrir les seves cançons amb aquest Caroline Man, va ser el seu senzill de debut. Escoltem una segona cançó d'aquest Cotton Blossoms, d'aquest EP que s'estrena amb el senzill que us hem presentat al principi, però també amb cançons com aquest Hold You Like That. Lee Faisceau ens acompanya amb la seva música avui al Club del Country.

extraordinari artista, a veure què ens donen el futur, i d'una promesa a un retorn molt esperat, perquè feia 12 anys, 12, que no publicava un nou treball discogràfic, com aleshores independent, però ha estat una de les més grans, sobretot a finals dels 90. Joe DiMessina, aquesta extraordinària artista que porta el seu 8è treball discogràfic a nosaltres, un àlbum que s'anomena Bridges, i del qual escoltem un parell de cançons per començar. Un tema que va ser el primer senzill extret, ja li ha passat a l'època de les llistes d'èxits, no hi entra des del 2008 amb un èxit menor anomenat I'm Down. Aquest és el Some Bridges. They said don't go burning bridges, 'cause you won't

Si ho comptem bé, només en material original, Bridges és el setè àlbum d'estudi de la cantant Jody Messina, publicat el 5 de juny de 2026 per Dreambound Records, el seu primer àlbum de material nou en més de 10 anys. Jody va escriure material per al projecte que reflectia una perspectiva més madura i es basava en diverses experiències difícils que va tenir durant la darrera dècada. L'àlbum ha estat produït per David Spencer, que també està acreditat com a escriptor. La Jody Messina va tenir èxit en la música country a finals dels anys 90 i principis dels 2000, amb 9 senzills al número 1 i 16 que van arribar al top 40. Ella no havia publicat un àlbum de música nova en 12 anys i durant aquest període es va enfrontar a diversos reptes personals, com per exemple convertir-se en mare soltera, perdre la seva pròpia mare i lluitar contra el càncer. Amb aquest procés va escriure tota una sèrie de cançons de reflexió personal que li van donar l'ànim per gravar un àlbum sencer, un àlbum nou. Totes aquestes coses que ha pogut sobrepassar o que ha pogut superar. Message in a Bottle és el segon senzill extret de l'àlbum.

Més enllà dels èxits a les llistes o no, es tracta d'un retorn per la porta gran i m'encanta. Jody Messina sempre ha estat una de les meves intèrprets preferides. Per tant, aquí us deixem amb una altra de les cançons d'aquest àlbum, que també ha estat no promocionada com a senzill, però que està començant a tenir força èxit també a les emissores de ràdio. Una cançó que porta el nom de Don't Let Them Hide Your Beautiful. No deixis que amaguin la teva bellesa. És Jody Messina qui ens acompanya des del seu darrer àlbum, Bridges.

Flow State és el 13è àlbum d'estudi del cantant de música country australià, però també dels Estats Units, Keith Urban. Un àlbum publicat el passat 12 de juny a través de Hit Red i MCA Nashville. Un àlbum que consta principalment de versions, amb excepció d'una cançó original, que és aquesta que hem escoltat, el primer senzill extret de l'àlbum, anomenat We Go Back, una cançó que compta amb la col·laboració de Michael McDonald, i un tema que no ha entrat a les llistes americanes, cosa a la qual, doncs, en Keith Urban darrerament ja s'hi comença a acostumar, des d'aquella hike del 2024 que no ha tornat a encapçalar les llistes d'èxits, però altres cançons de l'àlbum sí que poden funcionar realment millor. Com en diem, Flow State inclou 10 versions de cançons clàssiques de rock suau, de soft rock, i una cançó original, aquest We Go Back que us comentàvem. També té col·laboracions al disc de Little Big Town o de John Mayer. Escoltem una de les cançons, la versió que ha fet d'aquest Summer Breeze.

cançó Summer Breeze, original del 1972 del duo Seals and Croft, amb aquesta cançó escrita per ells dos, Dan Croft i Jim Seals. Abans, com dèiem, la cançó, el We Go Back, una cançó composta per el mateix Keith Urban al costat de Sin Small, Sam Sauncer i el mateix intèrpret en Breland, amb la companyia de Michael McDonald. I per acabar la presentació d'aquest disc, com diem, aquest Flow State de Keith Urban, escoltarem el tema Magnet and Steel, que era una cançó realitzada originalment el 1978 per en Walter Egan, que també va escriure la cançó. En aquest cas, en Keith Urban es rodeja dels magnífics Little Big Town.

Es diu Nora i ens presenta el seu EP de debut, Since I've Been Gone. Era el títol d'aquesta cançó que escoltàvem a càrrec d'aquesta cantant. Es fa servir el nom de Nora en lletres majúscules. És una cantautora independent. Just Words és el títol d'aquest EP, d'aquest projecte discogràfic. El seu nom és Nora Suknaik, i així es diu. El EP es va publicar oficialment el 30 de gener de 2026, deixant la seva feina corporativa d'oficina per llançar-se de ple al món de la música a Nashville, combinant un estil de country pop i música d'arrels americanes, el que es coneix com americana. L'EP està format per 6 cançons en total, autoproduïdes i gravades juntament amb el productor Aden Gray. Hem escoltat aquest senzill anomenat Since I've Been Gone i també escoltarem el tema anomenat Kiss My Ass, un altre dels senzills publicats d'aquest àlbum.

Una altra de les cançons o novetats que podríem destacar és el nou disc que ens aporta Josiah and the Vaunevilles, que ja porten una bona carrera discogràfica amb un altre disc dels que ens arriba. Concretament és el disc anomenat As Is, d'aquest personatge, en Josiah Lemming, que va néixer ara fa 37 anys i que durant temps va estar perseguint el seu somni, dormint al seu cotxe, treballant i assistint, doncs, a l'escola també. És que són moltíssimes coses que l'han portat la seva música i amb aquest disc. Escoltem el primer tema de l'àlbum, aquesta cançó anomenada Good Boy.

Ell mateix ens l'ha presentat, aquesta cançó, Going Gone, en Josiane de Von Dills, que ens acomiadarà en el programa d'avui, en el qual hem repassat les noves cançons de Lee Faisu, de Joe Di Messina, de Keith Urban, de Nora, i també, com estem acabant, amb Josiane de Von Dills. One Day at a Time és la cançó que posa el punt final amb aquesta nova edició del Club del Country. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Si ens voleu escoltar, ja sabeu, cada setmana en aquesta emissora i qualsevol moment a la nostra pàgina web clubdelcountry.com amb aquest programa i els altres tres que us portem cada setmana en el món de la música country. One Day at a Time serà fins la propera. Gràcies per haver-nos acompanyat. Adéu-siau.

0: Esplugues FM.
1: Són les 5 de la tarda.
2: Festa del 33 aniversari a la ràdio del programa Cocodril Club. Diumenge 18 a les 6 de la tarda a Discoteca Barrocos, a Dibau 242 Barcelona, amb la millor música per ballar dels anys 70, 80, 90 i l'actuació en directe del genial humorista Jordi LP. Accés gratuït. Diumenge 18 a les 6 de la tarda celebrem 33 anys de comunicació, de bons records, 33 anys de Cocodril Club.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán.
5: De closca d'ou a gerani i d'espina de peix a carbassa.
6: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, l'orgànica va al contenidor marró o al cubell del porta a porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallarona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.

El proper dimecres 30 de setembre, Discoforum ens presenta una sessió d'audiovisual i música clàssica sota el títol Música clàssica i intel·ligència artificial. Tots sabem que la música clàssica redueix l'estrès, millora la concentració i estimula l'activitat cerebral a través de patrons complexos. La intel·ligència artificial crea projectes virtuals sense rostre ni biografia real. Per saber si una cançó està feta amb intel·ligència artificial, hem d'analitzar pistes amb la veu, els instruments, les barreges i la informació de l'artista. Dimecres 30, a partir de 6:45 de la tarda, Discoforum ens presenta aquesta sessió Música clàssica i intel·ligència artificial, a càrrec de Miquel Àngel Escardó. L'activitat es realitzarà a la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, carrer d'Àngel Guimarà 106, Esplugues de Llobregat.

semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

Quan les dones van cantar. És la proposta que ens fa aquest dijous 1 d'octubre el grup d'estudis d'Esplugues de Llobregat. L'any 1931 es van fer diverses recerques sobre la obra del cançoner popular a Catalunya i Esplugues de Llobregat va ser una de les poblacions on es va fer aquesta recerca. Aquesta recerca la va fer en Joan Amades i en Joan Tomàs. De la mà d'en Pau Vinyoles i de l'Esther Santos farem un recorregut per aquesta recerca popular i farem un recorregut de les investigacions que s'estan portant a terme a la nostra població. L'acte es realitzarà aquest dijous 1 d'octubre a partir de 7:45 del vespre al Casal de Cultura Robert Brilles, carrer d'Àngel Guimerà 38, Esplugues de Llobregat.

0: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
1: Esplugas FM.
0: L'Avenç, centre cultural Esplugues de Llobregat.

0: tothom. Gràcies.
1: Vols venir a cantar amb la coral La Coloma? T'agradaria aprendre cançons tradicionals catalanes, sardanes, pop, rock, música moderna i d'arreu del món? Si vols formar part de la coral, pots enviar un correu electrònic a jfusterpomes@gmail.com o trucar al telèfon 610-601831. Demana per la Joana, que ella mateixa ara ens explica qui pot venir i formar part de la coral La Coloma.
2: Si us agrada cantar, veniu a gaudir del cant coral a la Societat Coral Centenària La Coloma.
1: Joana, i quins són els dies d'assaig que us reuniu la coral La Coloma?
2: Els dilluns de 19 a 21 hores.
1: Doncs ho tenim molt fàcil. Els dilluns, des de les 7 de la tarda fins a les 9 del vespre, a l'Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 29, Esplugues de Llobregat.
3: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
4: Un dels motius pels quals ho he intentat deixar és la sensació esclava d'estar tota l'estona pendent de quan em podré fumar el següent cigarro.
5: No estic fumant tabac, però estic fumant vaver. Els pulmons me'ls estic destrossant igual.
6: Jo quan pujo unes escales m'ofego.
7: Realment és que fumar és una merda.
8: És una herència que no m'agradaria deixar mai amb els meus fills.
9: Tinc clar que vull deixar de fumar i jo estic segura que ho aconseguiré.
10: T'ajudem a deixar-ho. Truca al 061 o demana cita al teu CAP. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Arriba el Festival Arrelat. Música, cançó, dansa d'arrel. Aquest dissabte, 3 d'octubre, al Casal de Cultura Robert Brilles es realitzarà la presentació del Festival Arrelat. Enguany es fa èmfasi dels valors i dels eixos que reforcen aquest festival, que són el patrimoni local, la perspectiva de gènere i la cançó. I en quant al patrimoni local, es farà un homenatge al Ball de Nans, que enguany fa 45 anys. El Ball de Nans és una peça fonamental que dona origen a la nostra cultura popular i a la Festa Major de Santa Magdalena. Aquest dissabte es farà la presentació de la programació del Festival Arrelat per tot el mes d'octubre i assistiran els artistes i els grups que ompliran el cartell d'aquesta edició 2026. Una vegada s'hagi fet la presentació, hi haurà ballaruca i podrem ballar amb el grup Hidra. És un grup que ens presenta música tradicional, improvisació electrònica i una clara vocació per fer-nos ballar. Les entrades al festival ja estan a la venda a través de la plataforma codetickets.com. Només heu de posar la paraula en el cercador Arrelat. Festival Arrelat d'Esplugues de Llobregat, del 3 al 31 d'octubre. Música, cançó, dansa d'arrel.
11: Estàs escoltant Esplugues FM.

Els infants del refugi és la obra de teatre infantil i familiar que ens presenta l'Avent Centre Cultural el proper 3 d'octubre a partir de les 5 de la tarda. Una aventura que parla de pau, amistat, esperança amb els ulls de la infància. Els infants del refugi és una proposta emotiva que combina aventura, sensibilitat i valors universals. Una història plena d'humanitat en el que ens diu que en els pitjors moments podem obrir camins cap a un futur millor. Aconsegueix la teva entrada i fes la reserva a través de la pàgina web de l'Avent Centre Cultural o de la pàgina nyac.cat, Arts Escèniques de l'Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimerà 27, Esplugues de Llobregat.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán.
4: A la platja, risc zero. A la piscina, risc zero. Al llac, risc zero. A les roques, risc zero. Al riu, risc zero. Aquest estiu, banya't en espais vigilats. No entris a l'aigua si no et trobes bé. Vigila sempre els infants. Sempre que puguis, banya't acompanyat. Aquest estiu et banyaràs segur. A l'aigua, risc zero. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
5: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
6: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
1: Festa del 33 aniversari a la ràdio del programa Cocodril Club. Diumenge 18 a les 6 de la tarda a Discoteca Barrocos, a Arribau 242 Barcelona, amb la millor música per ballar dels anys 70, 80, 90 i l'actuació en directe del genial humorista Jordi LP. Accés gratuït. Diumenge 18 a les 6 de la tarda celebrem 33 anys de comunicació, de bons records, 33 anys de Cocodril Club.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
7: Estàs escoltant Esplugues FM.

El proper dimecres 30 de setembre, Discoforum ens presenta una sessió d'audiovisual i música clàssica sota el títol Música clàssica i intel·ligència artificial. Tots sabem que la música clàssica redueix l'estrès, millora la concentració i estimula l'activitat cerebral a través de patrons complexos. La intel·ligència artificial crea projectes virtuals sense rostre ni biografia real. Per saber si una cançó està feta amb intel·ligència artificial, hem d'analitzar pistes amb la veu, els instruments, les barreges i la informació de l'artista. Dimecres 30, a partir de 6:45 de la tarda, Discoforum ens presenta aquesta sessió Música clàssica i intel·ligència artificial, a càrrec de Miquel Àngel Escardó. L'activitat es realitzarà a la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, carrer d'Àngel Guimarà 106, Esplugues de Llobregat.

0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM al 99.7 i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: De pot de conserva a flascó de perfum i d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Crònica de la vida d'Esplugues. 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent. Quan les dones van cantar. És la proposta que ens fa aquest dijous 1 d'octubre el grup d'estudis d'Esplugues de Llobregat. L'any 1931 es van fer diverses recerques sobre l'obra del cançoner popular a Catalunya i Esplugues de Llobregat va ser una de les poblacions on es va fer aquesta recerca. Aquesta recerca la va fer en Joan Amades i en Joan Tomàs. De la mà d'en Pau Vinyoles i de l'Esther Santos farem un recorregut per aquesta recerca popular i farem un recorregut de les investigacions que s'estan portant a terme a la nostra població. L'acte es realitzarà aquest dijous 1 d'octubre a partir de 7:45 del vespre al Casal de Cultura Robert Brilles, carrer d'Àngel Guimerà 38, Esplugues de Llobregat.

0: Vols venir a cantar amb la coral La Coloma? T'agradaria aprendre cançons tradicionals catalanes, sardanes, pop, rock, música moderna i d'arreu del món? Si vols formar part de la coral, pots enviar un correu electrònic a jfusterpomes@gmail.com o trucar al telèfon 610601831. Demana per la Joana, que ella mateixa ara ens explica qui pot venir i formar part de la coral La Coloma.
1: Si us agrada cantar, veniu a gaudir del cant coral a la Societat Coral Centenària La Coloma.
0: Joana, i quins són els dies d'assaig que us reuniu la coral La Coloma?
1: Els dilluns de 19 a 21 hores.
0: Doncs ho tenim molt fàcil. Els dilluns, des de les 7 de la tarda fins a les 9 del vespre, a l'Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 29, Esplugues de Llobregat.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Esplugues FM.
4: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Arriba el Festival Arrelat. Música, cançó, dansa d'arrel. Aquest dissabte, 3 d'octubre, al Casal de Cultura Robert Brilles es realitzarà la presentació del Festival Arrelat. Enguany es fa èmfasi dels valors i dels eixos que reforcen aquest festival, que són el patrimoni local, la perspectiva de gènere i la cançó. I en quant al patrimoni local, es farà un homenatge al Ball de Nans, que enguany fa 45 anys. El Ball de Nans és una peça fonamental que dona origen a la nostra cultura popular i a la Festa Major de Santa Magdalena. Aquest dissabte es farà la presentació de la programació del Festival Arrelat per tot el mes d'octubre i assistiran els artistes i els grups que ompliran el cartell d'aquesta edició 2026. Una vegada s'hagi fet la presentació, hi haurà ballaruca i podrem ballar amb el grup Hidra. És un grup que ens presenta música tradicional, improvisació electrònica i una clara vocació per fer-nos ballar. Les entrades al festival ja estan a la venda a través de la plataforma codetickets.com. Només heu de posar la paraula en el cercador Arrelat. Festival Arrelat d'Esplugues de Llobregat, del 3 al 31 d'octubre. Música, cançó, dansa d'arrel. Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
2: De llauna de sardines a bicicleta i d'abric de llet a test per a les plantes.
3: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
0: Els infants del refugi és la obra de teatre infantil i familiar que ens presenta a l'Avent Centre Cultural el proper 3 d'octubre a partir de les 5 de la tarda. Una aventura que parla de pau, amistat, esperança amb els ulls de la infància. Els infants del refugi és una proposta emotiva que combina aventura, sensibilitat i valors universals. Una història plena d'humanitat en el que ens diu que en els pitjors moments podem obrir camins cap a un futur millor. Aconsegueix la teva entrada i fes la reserva a través de la pàgina web de l'Avent Centre Cultural o de la pàgina nyac.cat, Arts Escèniques de l'Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, Esplugues de Llobregat.

0: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, el paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-a-porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També trucant al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: El proper dimecres 30 de setembre, Discoforum ens presenta una sessió d'audiovisual i música clàssica sota el títol Música clàssica i intel·ligència artificial. Tots sabem que la música clàssica redueix l'estrès, millora la concentració i estimula l'activitat cerebral a través de patrons complexos. La intel·ligència artificial crea projectes virtuals sense rostre ni biografia real. Per saber si una cançó està feta amb intel·ligència artificial, hem d'analitzar pistes amb la veu, els instruments, les barreges i la informació de l'artista. Dimecres 30, a partir de 6:45 de la tarda, Discoforum ens presenta aquesta sessió Música clàssica i intel·ligència artificial, a càrrec de Miquel Àngel Escardó. L'activitat es realitzarà a la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, carrer d'Àngel Guimarà 106, Esplugues de Llobregat.

va encantar és la proposta que ens fa aquest dijous 1 d'octubre el grup d'estudis d'Esplugues de Llobregat. L'any 1931 es van fer diverses recerques sobre la obra del cançoner popular a Catalunya i Esplugues de Llobregat va ser una de les poblacions on es va fer aquesta recerca. Aquesta recerca la va fer en Joan Amades i en Joan Tomàs. De la mà d'en Pau Vinyoles i de l'Esther Santos farem un recorregut per aquesta recerca popular i farem un recorregut de les investigacions que s'estan portant a terme a la nostra població. L'acte es realitzarà aquest dijous 1 d'octubre a partir de 7:45 del vespre al Casal de Cultura Robert Brilles, carrer d'Àngel Guimerà 38, Esplugues de Llobregat.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: De llauna de sardines a bicicleta, de pot de conserva a flascó de perfum, de capsa de cartró a bossa reutilitzable i de pela de poma a compost per a flors i plantes.
3: Quan separem bé, els residus es transformen. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@aventesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
0: Vols venir a cantar amb la coral La Coloma? T'agradaria aprendre cançons tradicionals catalanes, sardanes, pop, rock, música moderna i d'arreu del món? Si vols formar part de la coral, pots enviar un correu electrònic a jfusterpomes@gmail.com o trucar al telèfon 610-601831. Demana per la Joana, que ella mateixa ara ens explica qui pot venir i formar part de la coral La Coloma.
5: Si us agrada cantar, veniu a gaudir del cant coral a la Societat Coral Centenària La Coloma.
0: Joana, i quins són els dies d'assaig que us reuniu la coral La Coloma?
5: Els dilluns de 19 a 21 hores.
0: Doncs ho tenim molt fàcil. Els dilluns, des de les 7 de la tarda fins les 9 del vespre, a l'Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimerà 29, Esplugues de Llobregat.
6: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Arriba el Festival Arrelat. Música, cançó, dansa d'arrel. Aquest dissabte, 3 d'octubre, al Casal de Cultura Robert Brilles es realitzarà la presentació del Festival Arrelat. Enguany es fa èmfasi dels valors i dels eixos que reforcen aquest festival, que són el patrimoni local, la perspectiva de gènere i la cançó. I en quant al patrimoni local, es farà un homenatge al Ball de Nans, que enguany fa 45 anys. El Ball de Nans és una peça fonamental que dona origen a la nostra cultura popular i a la Festa Major de Santa Magdalena. Aquest dissabte es farà la presentació de la programació del Festival Arrelat per tot el mes d'octubre i assistiran els artistes i els grups que ompliran el cartell d'aquesta edició 2026. Una vegada s'hagi fet la presentació, hi haurà ballaruca i podrem ballar amb el grup Hidra. És un grup que ens presenta música tradicional, improvisació electrònica i una clara vocació per fer-nos ballar. Les entrades al festival ja estan a la venda a través de la plataforma codetickets.com. Només heu de posar la paraula en el cercador Arrelat. Festival Arrelat d'Esplugues de Llobregat, del 3 al 31 d'octubre. Música, cançó, dansa d'arrel.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment, Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Dijous, 1 d'octubre, l'Espluga Viva ens presenta la nova temporada de l'Espai al Pati Blau. El Pati Blau és una tertúlia on les autores tenen un espai per compartir la seva obra. Aquest dijous, 1 d'octubre, serà la presentació de la 13a temporada 2026-2027. Hi haurà un concert amb el grup coral d'aquí d'Esplugues, Fem Cant. Per explicar-nos com serà aquest inici de temporada i aquest concert del Pati Blau, tenim a la Carme Porta. Bon dia, Carme. En què consisteix aquesta inauguració d'aquest 1 d'octubre?
1: Comencem la 13a temporada, llavors, clar, volíem, ja fa un parell d'anys que vam fer un canvi, que fem sempre la cloenda amb un concert als jardins de Pons i Termes, i el que vam pensar és que teníem més sentit fer-ho coincidint amb l'inici de temporada i presentar ja tota la temporada, que a més ja la tenim tota programada, de totes les tertúlies de tot l'any, i que pensàvem que era una forma, doncs, de retrobar-nos, de que la gent sabés que anéssim a fer i que, bueno, que tothom que pugui tenir interès, doncs, pugui venir. A més, enguany hem demanat a Fem Cant que si podíem venir, i faran d'alguna manera un recopilatori de cançons, doncs, que tinguin a veure d'alguna manera amb la literatura de dones, i creiem que pot ser una cosa interessant i xula. I com sempre, el Tast, que és el nostre patrocinador, doncs posarà una copeta de cava per la gent que vulgui venir aquí als jardins de Pons i Termes.
0: Gràcies, Carme, per estar amb nosaltres i per explicar-nos aquest inici de temporada, aquesta inauguració del Pati Blau. Un cop finalitzi el concert, es farà un brindis de benvinguda de la temporada. Cava, gentilesa de l'Espai al Tast d'aquí d'Esplugues de Llobregat. L'entrada a l'acte és totalment lliure i gratuïta i es farà una taquilla inversa. Així doncs, us esperem aquest 1 d'octubre a les 8 del vespre a la seu de l'Espluga Viva. Al carrer Sant Francesc Xavier, número 7, Esplugues de Llobregat.

Els infants del refugi és la obra de teatre infantil i familiar que ens presenta a l'Event Centre Cultural el proper 3 d'octubre a partir de les 5 de la tarda. Una aventura que parla de pau, amistat, esperança amb els ulls de la infància. Els infants del refugi és una proposta emotiva que combina aventura, sensibilitat i valors universals. Una història plena d'humanitat en el que ens diu que en els pitjors moments podem obrir camins cap a un futur millor. Aconsegueix la teva entrada i fes la reserva a través de la pàgina web de l'Event Centre Cultural o de la pàgina nyac.cat. Arts escèniques de l'Event Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimerà 27, Esplugues de Llobregat.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres, a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: El sistema públic de salut de Catalunya, la teva vida està en les millors mans. Són mans que saben tenir cura dels petits. Admirades a tot el món. Saben innovar. Són decidides, brillants. I fan la feina cada dia una mica millor. Expertes a tenir cura de tothom i de fer-ho sempre, amb tot el cor. Sistema de Salut de Catalunya, tota la teva vida en les millors mans. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
3: Festa del 33 aniversari a la ràdio del programa Cocodril Club. Diumenge 18 a les 6 de la tarda a Discoteca Barrocos, Aribau 242 Barcelona, amb la millor música per ballar dels anys 70, 80, 90 i l'actuació en directe del genial humorista Jordi LP. Accés gratuït. Diumenge 18 a les 6 de la tarda celebrem 33 anys de comunicació, de bons records, 33 anys de Cocodril Club.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
5: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Esplugues FM. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

El proper dimecres 30 de setembre, Discoforum ens presenta una sessió d'audiovisual i música clàssica sota el títol Música clàssica i intel·ligència artificial. Tots sabem que la música clàssica redueix l'estrès, millora la concentració i estimula l'activitat cerebral a través de patrons complexos. La intel·ligència artificial crea projectes virtuals sense rostre ni biografia real. Per saber si una cançó està feta amb intel·ligència artificial, hem d'analitzar pistes amb la veu, els instruments, les barreges i la informació de l'artista. Dimecres 30, a partir de 6:45 de la tarda, Discoforum ens presenta aquesta sessió Música clàssica i intel·ligència artificial, a càrrec de Miquel Àngel Escardó. L'activitat es realitzarà a la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, carrer d'Àngel Guimarà 106, Esplugues de Llobregat.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: Bé, el mapa indica que és la segona sortida.
2: Clar que no, si sortim per aquí anem cap a l'est i es parla altra banda. Fixa-t'hi bé.
1: Que sí? Ara en sabràs més tu que el mapa i la tecnologia.
2: A veure, ensenya'm el mòbil. Coneixent-te, segur que vas escriure malament la destinació.
3: Al volant, apartar la vista de la carretera pot provocar un accident. No te la fotis. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
4: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
5: Quan les dones van cantar és la proposta que ens fa aquest dijous 1 d'octubre el grup d'estudis d'Esplugues de Llobregat. L'any 1931 es van fer diverses recerques sobre la obra del cançoner popular a Catalunya i Esplugues de Llobregat va ser una de les poblacions on es va fer aquesta recerca. Aquesta recerca la va fer en Joan Amades i en Joan Tomàs. De la mà d'en Pau Vinyoles i de l'Esther Santos farem un recorregut per aquesta recerca popular i farem un recorregut de les investigacions que s'estan portant a terme a la nostra població. L'acte es realitzarà aquest dijous 1 d'octubre a partir de 7:45 del vespre al Casal de Cultura Robert Brilles, carrer d'Àngel Guimarà 38, Esplugues de Llobregat.

0: Esplugues FM.
1: Són les 8 del vespre.
0: L'Avenç, Àngel Guimerà 27, Esplugues de Llobregat.
2: Coneixes les activitats de l'Avenç Centre Cultural? Doncs avui en parlarem d'una de les que es fan aquí, de les diverses que es fan a l'Avenç Centre Cultural. Hi ha activitats de teatre, infantils i per adults, hi ha cant coral, fent cant i el cançoner popular, hi ha balls de dansa, zumba, sevillanes, sardanes i moltes altres activitats esportives i l'escola també de tennis. Però avui us volem parlar d'una activitat molt concreta, que és fent cant. I per parlar-ne tenim amb nosaltres a la Carla Jover, que és logopeda i musicoterapeuta. Moltes gràcies per ser novament avui amb nosaltres, Carla.
3: A vosaltres per convidar-me.
2: Què és fent cant i com sorgeix aquesta idea?

0: Can és Can Col·lectiu Feminista. Sorgeix ja l'any passat amb un cafè amb unes amigues, amb l'Anna i la Laia Bovés, que em demanen fer alguna activitat de cant col·lectiu, i jo els dic, mira, doncs potser alguna cosa feminista sí que podríem aprofitar i ajuntem això que ens agrada, no? El cantar juntes, amb aprendre i empoderar-nos a través de del feminisme i de la coneixença de totes aquestes coses que ens envolten, tant des de la violència masclista com del paper de la dona en general a la vida i a la història.
1: Cal tenir nocions de cant?
0: No. Cal tenir ganes de participar, cal tenir ganes de cantar i cal tenir ganes de fer xarxa. Jo crec que és el més important. Ganes de fer xarxa amb altres dones, han fet un grup molt maco, segueixen totes en contacte, les que poden continuar i les que no han pogut continuar, i estem fent un grup molt xulo de dones, de més molt interessant, de diferents edats, de diferents àmbits, amb diferents històries de vida, i entre totes doncs fem una xarxa ben xula. No cal saber música, no cal saber cantar, i d'això ja m'encarrego jo que acabi de sonar bé totes juntes.
1: Com a professional logopeda i musicoterapeuta, la teoria que apliqueu, n'hi ha una mica de teoria, aneu directament a l'assaig,
0: no,
1: a aprendre la lletra?
0: És una miqueta tot transversal. Elles reben un dossier a l'inici del curs, a l'inici de cada taller, podríem dir, de cada secció, no? Doncs rebran un dossier on estan les cançons, i el que fem és, durant els assajos, treballem les cançons, les aprenem per poder-les cantar, treballem la història de la cançó, la lletra i la interpretació, no? De què parla o de què pot parlar o com la rebem nosaltres, i transversalment doncs mirem de fer una miqueta tècnica vocal, que és el que sempre ens queda una miqueta més peix per horari, però sempre miro d'ajudar-les, no? Si no arribem a les notes o estem incòmodes o no ens acaba de sortir la veu que volem, doncs com arribar-hi i com no fer-nos mal cantant, sobretot perquè la majoria doncs no han cantat o no són professionals del cant. Per tant, d'això ja me n'encarrego jo també com a logopeda, és aquesta part més de tècnica vocal, i com a musicoterapeuta la part més aquesta de la interpretació i la coneixença de la història de la cançó i la interpretació.
1: I la part de la implicació social i de la consciència social.
0: Exacte.
1: Que teniu.
0: Això me n'encarrego jo d'introduir-ho i entre totes ho treballem.
1: I això deriva en que els vostres concerts de final de taller, per dir-ho d'alguna manera, van destinats sempre a una entitat que lluita pels drets de les dones?
0: Doncs sí, el que fem és, al final de cada taller, destinar els diners que recaptem, que la gent dona, perquè sempre ho fem amb entrada inversa, a diferents associacions. Vam treballar amb Mujeres Palante, vam treballar amb una associació que es dedicava a erradicar l'ablació femenina, a l'Àfrica, sobretot, i amb ACACI, una associació també dels drets homosexuals. I normalment les decidim entre totes. Això també és molt interessant, no? que les companyes s'impliquin en aquesta cerca o en aquesta decisió de qui va destinat. I mirem sempre que sigui el més proper possible, no? Sempre mirem si hi ha alguna associació per Esplugues, pel Baix Llobregat, i si no, doncs ja anem cap a Barcelona o cap a Catalunya. Que es quedin aquí els diners i que es facin servir en coses que puguem veure i que siguin interessants per tothom, per la societat.
1: Carla, gràcies per explicar-nos aquesta activitat, i volem recordar que aquesta activitat de Fem Cant es fa aquí a l'Avent Centre Cultural els dilluns, cap al vespre, eh?
0: Cap al vespre ens trobem puntuals de 8:30 a 10, per poder després anar a sopar, llavors sempre ho diem, a veure sobretot les sèries de TV3 que ens interessen, que les posen els dilluns i són molt interessants, i sempre anem puntuals, que això també és important que la gent ho sàpiga, no acabem molt tard, acabem sempre a les 10 i no s'allarga, que si no...
1: D'acord, doncs les persones interessades, hi ha un correu electrònic que és activitats@avencesplugues.cat, també al telèfon 93 513 54 45 o aquí mateix a l'Avent Centre Cultural, carrer Àngel Guimarà número 27, en horari de tardes de dilluns a divendres de 4:45 a 7:45 del vespre, a secretaria. I els dilluns és quan s'imparteix el taller.
0: Moltes gràcies.
1: Gràcies a tu, Carles, per ser novament amb nosaltres, per explicar-nos aquesta activitat que va començar com una activitat puntual i finalment ja és un clar clàssic, eh? Ja és tradició aquí a Esplugues, aquí a l'Avenç, de tenir aquest taller de fent cant amb aquesta clau feminista, femenina.
0: Tant de bo que sí, i animo la gent que no tingui por i vingui a provar, que poden provar un taller i després, si no els agrada o és massa, poden deixar-ho i tornar al següent quan vulguin.
1: Per tant, podem fer la promoció aquella de primer dia de jornada de portes obertes.
0: I tant,
1: vine,
0: i tant,
1: prova,
0: sisplau. A més, el primer dia sempre és el més xulo, que és el retrobament.
1: És vine, prova i queda't.
0: I queda't.
1: Doncs, fent cant. Gràcies.
0: Gràcies, Carla. A vosaltres.
2: L'Avenç. Àngel Guimerà 27. Esplugues de Llobregat.

0: Hola, sóc en Luis Bizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
1: Si és amb condó, ell s'hi nega. I sense, jo passo.
2: Si ell imposa la seva voluntat en les relacions sexuals, és violència. Qui no respecta la llibertat de l'altre es converteix en agressor. Ni agressor, ni còmplice. Aturem les violències masclistes. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
3: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses, on es pot recollir aquest material a qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Esplugues FM.
2: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Vols venir a cantar amb la coral La Coloma? T'agradaria aprendre cançons tradicionals catalanes, sardanes, pop, rock, música moderna i d'arreu del món? Si vols formar part de la coral, pots enviar un correu electrònic a jfusterpomes@gmail.com o trucar al telèfon 610601831. Demana per la Joana, que ella mateixa ara ens explica qui pot venir i formar part de la coral La Coloma.
1: Si us agrada cantar, veniu a gaudir del cant coral a la Societat Coral Centenària La Coloma.
0: Joana, i quins són els dies d'assaig que us reuniu la coral La Coloma?
1: Els dilluns de 19 a 21 hores.
0: Doncs ho tenim molt fàcil. Els dilluns, des de les 7 de la tarda fins a les 9 del vespre, a l'Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 29, Esplugues de Llobregat.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: Ai, quines ganes de fer vida normal. Amb una mica menys d'estrès i una mica més de diners. Si cobrés com en Joan, que al final fem la mateixa feina. Bé, quines ganes de fer vida normal, però justa. I sense discriminacions. Una vida normal, justa i igualitària. I no tenir por. Doncs això, una vida normal, justa, igualitària i sense violències. Un moment, he dit que volia tornar a la normalitat? El que realment vull és una normalitat feminista. I la vull ara. Allò que trobem normal ha de ser molt millor. Avancem cap a una normalitat feminista. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
3: Sou una entitat?
4: Organització sense ànim de lucre?
5: Associació de veïns?
6: Artista?
7: ONG? Músic?
1: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
8: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
9: És gràcies!
10: Estàs escoltant Esplugues FM.
11: Esplugues FM.
12: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM. Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat. Les entrevistes d'Esplugues FM.
0: Avui tenim amb nosaltres a la Roser Camps. Ella és veïna del centre, parlarem amb ella del seu llibre i també farem una miqueta de pinzellada del primer llibre que va escriure per recordar una miqueta tota aquesta història d'Esplugues. Així doncs, benvinguda, Roser.
13: Bona tarda.

0: Com estàs?
1: Bé, molt bé, molt bé, gràcies.
0: Com ha anat aquest segon llibre?
1: Doncs ha anat bé perquè he volgut parlar de tot el que tenia ganes de parlar després d'haver-ne fet un d'anterior.
0: Com es diu el llibre?
1: Es diu Cargolines i Cargolins, que és el nom amb què es coneix amb què ens coneixen els espluguins, els fills d'Esplugues.
0: I sabem l'origen real?
1: Sí.
0: Perquè hi ha dos o tres versions diferents de quin és l'origen de que ens diguem cargolins.
1: Bé, jo us ho explico, tot i que al començament a la presentació del llibre ja ho explico, però em faig una mica de pinzellada. Esplugues, quan tot eren horts, a principis del segle XX, la principal professió de la gent d'Esplugues era ser pagès. I tots tenien un hort. Llavors, durant la setmana, quan anaven a l'hort a collir les verdures pel seu subministrament o per portar-ho a vendre als mercats, doncs anaven recollint els cargolins, perquè més que cargols hi havia molts cargolins. Llavors els posaven en una cargolera i quan ja la tenien plena, de tant en tant feien menjades. Aquestes menjades les feien al carrer, perquè com que la majoria vivien al carrer Montserrat, o molts d'ells, doncs hi passava gent, però no hi passava cap vehicle. Doncs llavors ells paraven la taula fora a la porta de casa, menjaven cargolins amb ceba i posaven el porró de vi. Llavors la gent que passava, perquè de vegades pel carrer Montserrat doncs o bé passaven la gent que anava a missa, perquè això es feia habitualment els diumenges, i passava la gent que anava a missa, o bé gent que anava a visitar amistats que tenien allà. Llavors s'aturaven perquè els hi feia gràcia a la menjada de cargolins, se'ls convidava amb el porró de vi i algun tastet del plat. Llavors, això, com que va durar molts anys, doncs els va quedar, en els espluguins, els va quedar el nom de cargolins, cargolines.
0: I té alguna cosa a veure Can Cargol, que està justament al carrer Montserrat?
1: Jo no t'ho sabria dir, però Can Cargol és de les cases que... una de les cases en què això es feia. Personalment puc dir que els meus avis vivien una mica més avall de Cal Cargol, però com que eren familiars amb els de Can Cargol, ho feien conjuntament moltes vegades. Per tant, podria ser que aquest nom els hi vingués d'això. Podria ser.
0: Doncs parlem de cargolins i cargolines. Com s'ha tacut la idea? Què et motiva a fer aquest segon llibre?
1: Bé, sí, jo quan estava al grup d'estudis, mitjançant aquesta entitat es va parlar de fer un llibre, una nomenclatura de tots els carrers del poble, però amb una certa història. Jo sempre dic a tothom que jo no sóc ni escriptora ni historiadora, perquè la carrera no la vaig acabar, però sempre m'ha picat la curiositat, he tingut molta curiositat per saber què és el que passava en el meu poble. Llavors, aquest llibre de carrers, doncs, hi havia una explicació de cada carrer, una mica de biografia del personatge, si era un personatge el que porta el nom del carrer o el que fos, i la història de com de quin any es va obrir, com va anar evolucionant el carrer, o si va canviar de nom, perquè de vegades, canviant les èpoques polítiques, doncs canviava de nom. Aquest llibre va agradar molt, i la veritat és que jo em vaig sentir molt satisfeta d'aquest llibre, però em va quedar una mica la recança de que aquest llibre havia de tenir una part més personal, perquè els carrers els formen veïns i persones, i jo, al ser filla d'aquí, al haver viscut sempre aquí, tenia molta... com que, per això que deia abans, de la mateixa curiositat, i que els meus avis es relacionaven molt per coses del camp o per coses de la seva feina, es relacionaven amb molta gent, i jo coneixia moltes persones del poble, i em va agradar poder parlar d'aquestes persones que jo havia conegut i de les seves... no pas de la vida personal, sinó de les seves característiques, dels seus trets, de les seves feines i de les seves anècdotes o curiositats. I això és el que m'ha portat a fer aquest llibre.
0: I un cop ja tens aquesta idea, aquesta documentació, com estructures el llibre?
1: Sí, l'he estructurat en tres parts. La primera part és la part més agrícola de la primera part del segle, i aquí em vaig permetre la llicència de parlar una mica dels meus avis, perquè eren una gent, tal com he dit abans, gent pagesa d'aquí i molt arrelada a la terra. I per tant, els he volgut fer com un petit homenatge, precisament també perquè en aquella època a les cases vivien 3 o 4 generacions. I jo recordo amb molta il·lusió els anys que vaig viure amb els meus avis, perquè el meu avi era una gent molt senzilla, però molt savis amb el coneixement de la natura, sobretot del temps, observant els núvols, i ens explicava moltes coses, no? I això és el que he tingut molt interès en fer-ho, en parlar una miqueta i fer-los un homenatge en els meus avis, però també en els altres avis del poble.
0: Molt bé, aquesta seria una primera part.
1: Sí, perquè també parlo de... Com que he explicat moltes vegades que el pagès, com que en aquella època no hi havia assegurances del camp, doncs els pagesos se'n refiaven molt del temps. Llavors, què passava? Que de vegades perdien la collita perquè feia mal temps. Doncs què feien? L'única eina que tenien era resar. Resar perquè és el que havien recollit de les seves generacions anteriors. Llavors, doncs, feien romeries a Sant Pere Màrtir, perquè hi havia el sant, també feien la pràctica religiosa de tot l'any, els costums que hi havia a cada època de l'any, i això, doncs, ho he volgut reflectir una mica en aquesta primera part. I també, en la mateixa primera part, com una mica per record, les cases de pagès que van desaparèixer, el nom de totes, algunes que han quedat, molt poquetes, i els noms o motius que amb les que es coneixia la gent del poble.
0: Recordem una mica aquestes cases i aquestes persones que se les coneixia antigament. Quines
1: sí,
0: són?
1: Per exemple, hi ha uns pagesos que van ser dels darrers que van treballar encara al camp, com va ser Cal Quico o Cal Foix. Després hi havia els masovers de Can Cortada, que també han treballat molt al camp fins a l'últim moment, o Cal Teio. Després hi havia a Cal Xic d'en Valls, a Cal Carratxec. Són famílies de Quisplugues, pageses de tota la vida.
0: I a més són noms que no trobarem a altres llocs, perquè Cal Carratxec, això...
1: Sí,
0: molt
1: no,
0: pocs llocs trobarem...
1: No són noms corrents, són noms que vés a saber d'on venen, no?
0: Exacte. I quina altra part tens estructurat al llibre?
1: Aquesta que he explicat ara ha sigut la primera part, que és la de principis, més de principis de...
0: La més de pagès, que
1: la més de pagès, diguéssim. Sí. Després ve la segona part, que és com Esplugues creixia, i parlo de les botigues que d'on compraven els espluguins d'aquell moment, sobretot a partir dels anys 40, un cop acabada la guerra, les botigues que es van obrir, on compraven, on estudiaven, on treballaven. Llavors anomeno, doncs, les primeres empreses que hi va haver a Esplugues. Després parlo de les modistes, els oficis que van agafar les noies que no treballaven, que ja no treballaven al camp. Doncs era molt tradicional anar a cosir. Moltes noies van ser modistes, d'altres perruqueres, d'altres van anar de secretàries o a treballar als laboratoris, que feien, hi havia moltes feines diferents al laboratori, o les mocaderes, que aquesta sí que és un ofici que va desaparèixer de seguida, perquè després quan va venir la sanitat va canviar i llavors els animals no es podien sacrificar a casa, per tant, un cop hi va haver els escorxadors ja l'ofici de mocadera va desaparèixer.
0: Que eren les persones que anaven a les masies quan es feia la matança?
1: A fer els embotits, exacte. Feien els embotits elles, i si era una festa, si no era per vendre, sinó que era per la pròpia casa, doncs era una festa, era tota una festa.
0: Perquè amb aquest Esplugues creix amb els oficis, doncs ens trobaríem des de les diferents bòbiles que hi havia
1: també,
0: aquí Esplugues, posteriorment els laboratoris que tu has dit, que n'hi havien diversos.
1: Sí, una coseta sobre la rajoleta i sobre les altres bòbiles. Les altres bòbiles si eren de totxo, no, però si eren de rajola fina, un cop decorada i pintada, es demanaven gent molt jove perquè tingués les mans petites, perquè havien de polir les rajoles, treure les miques de taquetes que hi havia, i es necessitaven mans molt petites. Per tant, a principis de segle, que era la revolució industrial, els nens treballaven des de molt petits. I encara jo he tingut algun testimoni de gent que va treballar a la rajoleta.
0: perquè van treballar això, podem 8-9 anys, els posaven a treballar a la fàbrica.
1: Sí.
0: Si fem repassada, hi ha també diverses fàbriques. Hi havia una fàbrica tèxtil a baix de tot el, on està ara el tanatori, que penso que era, se li deia tèxtil l'Ametlla, tocant a Cornellà.
1: Sí.
0: Vull dir que sí que aquí a Esplugues va haver-hi un creixement important de població i també un creixement industrial.
1: Sí, hi va haver una època, i té una explicació, perquè la gent que treballava de pagès a Esplugues no eren grans propietaris, eren terres més aviat limitades, i llavors va arribar un moment que per viure mitjanament bé tota la família no donava massa, i llavors quan van venir els compradors, entre cometes, de Barcelona a comprar els solars, que oferien bons preus per transformar-ho en fàbriques, doncs el pagès va començar a vendre solars, primer per fer fàbriques, per construir-hi fàbriques. Després, el canvi de l'època industrial a l'època residencial va venir molt més tard, que també després en podem parlar. Però primer, la majoria de pagesos van vendre les terres per fer-hi fàbriques, sobretot a la zona del Gall, que hi havia molta terra conreada.
0: Al llarg de la història d'Esplugues també veiem per aquesta època que aquestes famílies que es venen als terrenys comencen a venir aquests petits industrials de Barcelona, i veiem uns lligams bastant forts d'Esplugues amb la burgesia catalana. Tinguem aquí el Pujol i Bausis, quan es fa allò de les caves, Margrit, també un d'ells està casat, emparentat amb algú de la burgesia catalana, zona del Maresme. Vull dir que quan vas gratant una miqueta la història d'aquí d'Esplugues, veus no arrel, sinó que veus unes ramificacions de l'arbre bastant important, i tenim una història molt densa, però encara no està prou estudiada.
1: No massa, però això podríem dir que quan, o sigui, des de sempre Esplugues ha estat a un nivell sobre el nivell del mar, o sigui, a un nivell més alt que les altres poblacions sobre el nivell del mar. Això vol dir que era un clima més sec que les altres municipis. Era, en aquell moment era completament verge, o sigui, hi havia molta zona encara verge. No diré que hi havia boscos, però hi havia molt matoll, i era un poble que molta gent de Barcelona, havia triat per fer-hi les seves residències d'estiu, i entre ells grans propietaris de Barcelona que van comprar finques a Esplugues. Però ja estaríem parlant del segle XVIII i XIX, no tant del segle XX, que les grans cases de Can Vidalet, de Can Rosàs, que ja no existeix, de Can Hospital, de Can Cortada, totes aquestes cases venen de molt abans del segle XX, però que s'han convertit en verdaderes residències, ara fins i tot ja no diré que d'estiu, sinó que ja per viure-hi, algunes ja per viure-hi habitualment.
0: En aquesta segona part del llibre ens dius que parles també dels oficis que ja estan perduts. N'has anomenat algun, però jo recordo la carretera Laurea Miró, que hi havia una cadira penjada a la paret.
1: Sí.
0: Cal Cadiraire.
1: Cal Cadiraire, que anaven a buscar la boga allà a Castelldefels, a les vores del riu, i llavors fabricaven les cadires ells. Però no solament el cadiraire, sinó que hi havia el baster, que era molt curiós, perquè el baster era un ofici que era sobretot quan hi havia cavalls i quan els pagesos tenien els seus carros, perquè el baster era el que feia les regnes dels cavalls amb cuir, i tot l'ornament que portava el cavall fet amb cuir, tot això ho feia el baster, i treballava moltíssim. El que passa que després aquest ofici va anar derivant, per exemple, en fer cinturons per a les persones, no? Però l'ofici antic de baster era per fer els guarniments dels cavalls. I sí, a la carretera n'hi havia un que nosaltres ja el vam conèixer, perquè quan ell va tancar ja nosaltres ja érem una mica grandets.
0: Sí. Algun ofici més, així que et vingui ara a la memòria?
1: Ofici així desaparegut.
0: Jo recordo, no sé si estic equivocada, que el carrer...
1: El carreter, i el carreter era el que arreglava els carros, que sí, també estava a la carretera. I el ferrer era el que feia el que en diríem ara les sabates dels cavalls, no? Les ferradures.
0: Sí.
1: Doncs aquests dos també hi van ser fins ben entrada a la dècada dels anys 60. El que passa que el carreter es va transformar en carrosseria de cotxes, i el ferrer es va transformar en la part mecànica dels cotxes, però també eren originaris d'aquestes dues professions.
0: Recordo això, de petit al carrer Somatens hi havia una família que feien les palmes i els palmons.
1: Bueno, Esplugues n'hi havia vàries, de famílies que feien palmes i palmons. Aquesta que concretament que dius, suposo que són els dels Lligades, suposo. Però també una part de la família Caselles, després una senyora que li deien de Cal Pau Llarg, també en feia, la Roser Flavià, la dels calçats Flavià, també en feia. Sí, hi havia costum també Esplugues de fer-ne.
0: Ara que anomenes Calçats Flavià, és una de les botigues més antigues que tenim aquí a Esplugues.
1: La més antiga que es conserva actualment, jo diria que és la Grau, la Grau de la Grau, Roba,
0: sí?
1: I potser l'Estanc.
0: L'Estanc del Vall Llori?
1: Sí, perquè abans de ser-hi aquest que hi ha ara, ja...
0: Ja hi havia, sí.
1: Ja hi havia.
0: A l'avi dels que hi són ara.
1: Sí.
0: I la carnisseria de cavall?
1: La carnisseria de cavall ve ser dels anys 40.
0: Ara t'estic fent, filant prima la teva memòria,
1: És dels anys 40, la carnisseria de cavall. Sí, també representa que és de meitat del segle passat, sí.
0: Molta feina per fer aquest llibre, molt d'estudi, molta recopilació de documentació. Quant temps has estat, Roser?
1: Bé, pensa que la gent de la meva generació hem vist les dues Esplugues i l'hem viscut. L'hem vist, però l'hem viscut perquè era el dia a dia, no? Jo explicaré una cosa que l'he recordat ara fent el llibre, i és que l'estanc de la carretera i dues o tres botigues més o potser unes quantes més, per entrar-hi es baixaven unes escaletes. Estaven per sota del nivell de la carretera, però l'aparador quedava al nostre nivell, que nosaltres llavors érem nens. I quan venien a dalt, a l'aparador hi havia les figuretes del pessebre, que en venien ells. I nosaltres ens encantaven a l'aparador veient quines figuretes del pessebre ens faltaven per arribar a casa i dir, mira que allà hem vist el pastor que ens falta o l'ovelleta que ens falta. I una mica més amunt, a Cal Ramon Espardanyer, perquè llavors estava una mica més amunt, el Ramon Espardanyer, quan venia l'època de Sant Joan, venia els coets, les piules, els mistos Garibaldi, totes aquelles cosetes que nosaltres arribàvem a poder tenir, perquè els coets i aquestes coses ja era més dels pares, que ja ho compraven ells, però nosaltres anàvem doncs a comprar un parell de piules o cigronets, per dir alguna cosa.
0: Aquí a la carretera sí que recordo anar a comprar a la drogueria, que hi havia dues germanes,
1: sí.
0: I sí que baixaven dos graons.
1: Sí, els olis i sabons.
0: Exacte, els olis i sabons.
1: Sí, sí, era de les que quedaven encara que es baixaven dues escales.
0: Sí, sí. Perquè clar, tota aquella façana s'ha anat construint, enderrocant i construint edifici nou, però encara recordo de baixar escales per anar als
1: sí, perquè sabons. Suposo que en diferents èpoques es va anar asfaltant la carretera en diferents ocasions, i és clar, el nivell de les botigues va anar baixant i el nivell de la carretera va anar pujant.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, sí.
0: I anirem, si un cas, bueno, ens estaves explicant la feinada aquesta de recollir documentació, i anirem ja, si un cas, a la tercera part del llibre. De què ens parles, Roser?
1: La tercera, jo em centro una mica en la transició. Agafo els 25 anys últims, i des que va morir el dictador, com es van anar produint, perquè una de les principals mancances que hi havia a totes les poblacions era les festes tradicionals. No es podien fer o no hi havia mitjans per poder-les fer. Llavors, a mi em va agradar incidir en això, en com Esplugues, bàsicament, un grup de nois i noies que eren molt jovenets i que en aquell moment la gent, clar, els veien tan jovenets que costava de creure'ls, no? Però de mica en mica, mica en mica van anar assentant unes bases que va ser el que després va recuperar totes les tradicions del nostre poble. I a banda d'això, ells també van lluitar per la llengua i també van estar molt pendents de tot el que passava en els anys en què es perseguia la gent, no? Vull dir que van recolzar moltes iniciatives de totes les menes possibles, o sigui, des d'escrivint butlletins, a participant en actes i fent repoblació a Sant Pere Màrtir, i també sobretot lluitant amb la lluita pel medi ambient, és a dir, moltes accions que ara se'ls hi reconeix i se'ls hi valora, però que ha costat, els hi ha costat.
0: Ens quedem amb aquesta part de la transició, que també podríem parlar de moltes coses, perquè tenim un teixit associatiu aquí a Esplugues increïble. No ens podíem haver pensat mai, per exemple, tenir castellers. I si anem sumant, totes les entitats que tenim es recuperen a partir dels anys 70 i escacs.
1: Sí, sí, sí, sí. Durant aquests 25 anys, el que jo explico és, faig una cronologia, una mini cronologia dels aconteixements més rellevants que van succeir durant aquests 25 anys. Evidentment, és una qüestió subjectiva, perquè, és clar, una altra persona que faci la cronologia hi posarà uns altres aconteixements diferents, uns altres esdeveniments, però jo em vaig servir de les hemeroteques de diferents diaris i les notícies que es destacaven del nostre poble, jo continuo dient poble, doncs els he fet ressaltar, doncs, per exemple, ara recordaré que hi va haver un moment que a la Font Santa hi va haver molts problemes, on es va fer l'escola Olenglada, perquè hi havia unes deixalles que allà no hi havien de ser, van perdre la vida dos nois, i això, bueno, jo ho recordo. Després, doncs, també en quant a dones, que jo a final del llibre, doncs, recordo moltes dones, moltes són vives, però d'altres no, doncs, dones que han fet coses, i entre elles, doncs, alguna que malauradament ja no hi és. Per això també jo al principi del llibre parlo de que les dones s'han fet més visibles gràcies a que tot ha evolucionat, i m'ha fet il·lusió fer, i evidentment no hi poden ser totes, però jo he volgut fer un petit homenatge amb algunes dones, doncs, que s'han fet visibles per diferents actituds, no? O per diferents actuacions que han tingut.
0: I segur que te n'has deixat alguna, perquè és impossible,
1: és impossible
0: tenir a tothom en compte, i perquè la vida és així.
1: Sí, sí, sí.
0: Aquest llibre, a part de que t'ha costat un esforç de dedicació, un esforç teu de molts anys, de molta feina, després hi ha el tema de poder editar el llibre. I clar, tu no ets escriptora, ja ho has dit al principi, i això ha de ser molt difícil, que hi hagi algú que et digui: aquesta idea m'agrada i la vull tirar endavant. I això, com ho has trobat?
1: Doncs està clar que no et ve cap editor a proposar-te que facis aquest llibre, no? És una iniciativa pròpia, i per tant n'has d'assumir les conseqüències. Si pertanys a alguna entitat que et diu: doncs mira, nosaltres hi posarem una part. En aquest cas no ha estat així, però sí que la meva reflexió ha estat que si jo faig un esforç i me l'edito jo, vol dir que no estic lligada a ningú. I llavors vol dir que jo, objectivament no, però subjectivament, puc dir, sense ofendre, la intenció no és ofendre ningú, però he volgut ressaltar les coses que a mi m'han dolgut molt que han passat en el meu poble, com per exemple el projecte de Plau Caufec. Jo n'he volgut parlar, i vaig dir a les persones que ho van seguir molt de prop que m'expliquessin i em fessin una cronologia de com s'ha anat succeint aquest fet. És una actuació dintre d'una zona verda que cap administració ha estat capaç d'aturar-ho. Aquest és el meu lament, no? Que no hi ha hagut cap administració que hagi estat capaç d'aturar un projecte com aquest, que significa que Esplugues creixerà d'una manera molt desmesurada, i això dol.
0: Pensem que Esplugues, jo crec que és el municipi més petit en quilòmetres quadrats, sí, de Catalunya,
1: sí.
0: Som molt petits,
1: sí.
0: No tenim la densitat poblacional que pugui tenir la Florida, per exemple, o Santa Eulàlia,
1: però estem en camí de ser-ho.
0: Però clar, si resulta que les zones que estan protegides es fan una actuació urbanística, què farem?
1: No, és que aquí el gran problema és que no hi ha sensibilitat. La gent que governa no... Penso, i no vull ofendre ningú, ho repeteixo, però la sensibilitat... I voldria... Ara voldria dir una cosa, que no vull que es malinterpreti, però jo quan em passejo per Sant Just, doncs tinc una enveja sana de com és el poble.
0: És totalment diferent, perquè te'n vas a Sant Just i no sembla que estiguis al Baix Llobregat i a tocar en Barcelona, perquè fem frontera, Esplugues, Sant Just, Barcelona, estem fent frontera. I...
1: Però han sapigut preservar el patrimoni. Tenen molt patrimoni encara. L'han sapigut preservar, i quan una cosa no convenia, els veïns han pressionat perquè no es fes. Però estem a Esplugues, no estem a Sant Just.

0: molta feina per aquest llibre, que és el que estàvem parlant, aconseguir poder-lo editar. A més, podem dir que és un llibre quilòmetre zero, perquè està fet per una espluguina. A més, la persona que t'ha fet tota la compaginació i edició és també una persona d'Esplugues, i també la impremta també està Esplugues.
1: Sí, sí.
0: I a més direm que el pròleg també és d'una persona d'Esplugues.
1: Doncs sí. Sí,
0: explica'ns, qui t'ha fet el pròleg del llibre?
1: Doncs mira, va resultar que un dia vaig trobar l'Albert Calatrava i vaig saber que era d'Esplugues, i me'l vaig trobar per casualitat i el vaig aturar i li vaig preguntar: mira, Albert, jo m'agradaria saber com van ser els teus inicis a la ràdio d'Esplugues, perquè em van explicar que havia col·laborat a Ràdio Estudi Esplugues. Llavors ell, amb una simpatia i una naturalesa molt, molt espontànies, va ser molt maco, doncs em va començar a explicar que com havien sigut els seus inicis a la ràdio, que havia, i que gràcies a aquestes pràctiques que ell va fer a Ràdio Estudi Esplugues, ell va descobrir que la seva vocació era de periodista. A mi em va agradar molt la conversa que vam tenir, i amb el temps, quan jo ja tenia el llibre bastant avançat, doncs vaig pensar que era una persona ideal per fer-me el pròleg, perquè nascuda a Esplugues, que li agrada molt el seu poble i que a més els seus inicis professionals van ser aquesta ràdio d'aquesta entitat que estem ara, doncs em va pensar que va semblar que era perfecte. És a dir, que moltes gràcies, molt bé, molt bé.
0: Doncs molt, molt contenta d'aquest projecte teu, Roser, d'aquest projecte que li podem dir que és quilòmetre zero totalment, fet a casa, molt casolà, amb gent molt propera, com és l'Albert Calatrava.
1: Sí, molt casolà, això ho recalco, És un llibre casolà 100%.
0: Doncs gràcies, Roser, per estar amb nosaltres, i una forta abraçada. Descansa una mica d'aquesta feinada, gran feinada que has tingut amb aquest segon llibre, amb aquests cargolins i cargolines, que us convidem a tots a que el pugueu gaudir, que el busqueu allà on sigui i allà on estigui la venda. Molt bé, en tot cas, sempre estarem aquí a l'Avent Centre Cultural, que acollim a Òmnium Cultural.
1: Sí.
0: I des d'aquí, des de l'Avent, des de Secretaria, us podrem també informar on podeu trobar aquest llibre a la venda. Doncs moltes gràcies, Roser, una abraçada.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: No anirem mai més a escola. Fora de parlar amb els de la teua edat, res no vares aprendre a escola.
0: Arriba el Festival Arrelat. Música, cançó, dansa d'arrel. Aquest dissabte, 3 d'octubre, al Casal de Cultura Robert Brilles es realitzarà la presentació del Festival Arrelat. Enguany es fa èmfasi dels valors i dels eixos que reforcen aquest festival, que són el patrimoni local, la perspectiva de gènere i la cançó. I en quant al patrimoni local, es farà un homenatge al Ball de Nans, que enguany fa 45 anys. El Ball de Nans és una peça fonamental que dona origen a la nostra cultura popular i a la Festa Major de Santa Magdalena. Aquest dissabte es farà la presentació de la programació del Festival Arrelat per tot el mes d'octubre, i assistiran els artistes i els grups que ompliran el cartell d'aquesta edició 2026. Una vegada s'hagi fet la presentació, hi haurà ballaruca i podrem ballar amb el grup Hidra. És un grup que ens presenta música tradicional, improvisació electrònica i una clara vocació per fer-nos ballar. Les entrades al festival ja estan a la venda a través de la plataforma codetickets.com. Només heu de posar la paraula en el cercador Arrelat. Festival Arrelat d'Esplugues de Llobregat, del 3 al 31 d'octubre. Música, cançó, dansa d'arrel.
3: Sí.
0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
3: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.

0: Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim dos punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallarona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.

Els infants del refugi és la obra de teatre infantil i familiar que ens presenta a l'Event Centre Cultural el proper 3 d'octubre a partir de les 5 de la tarda. Una aventura que parla de pau, amistat, esperança amb els ulls de la infància. Els infants del refugi és una proposta emotiva que combina aventura, sensibilitat i valors universals. Una història plena d'humanitat en el que ens diu que en els pitjors moments podem obrir camins cap a un futur millor. Aconsegueix la teva entrada i fes la reserva a través de la pàgina web de l'Event Centre Cultural o de la pàgina nyac.cat. Arts escèniques de l'Event Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimerà 27, Esplugues de Llobregat.

A continuació, podreu escoltar el programa Carpe Diem amb Xavi Sabín i Lola Carrasco, avui a les 9.

semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a

0: A continuació, podreu escoltar el programa Un poco de todo y algo más, amb Luis Vizuete, avui a les 10.
1: Festa del 33 aniversari a la ràdio del programa Cocodril Club. Diumenge 18 a les 6 de la tarda a Discoteca Barrocos, Aribau 242 Barcelona, amb la millor música per ballar dels anys 70, 80, 90 i l'actuació en directe del genial humorista Jordi LP. Accés gratuït. Diumenge 18 a les 6 de la tarda celebrem 33 anys de comunicació, de bons records, 33 anys de Cocodril Club.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentarem una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM, al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast esplugues.fm.cat. Un poco de todo y algo más.
4: L'ús social del català s'apaga des de fa temps.
5: Al carrer,
4: al comerç,
6: al lleure,
4: a les oficines,
5: als patis de les escoles,
6: als bars,
4: als hospitals.
6: Si vols que el català se senti,
4: parla'l.
7: Tria'l.
6: Reclama'l.
7: Activa't per la llengua.
4: És urgent. Fes-ho ara.
7: La teua actitud és decisiva pel futur del català.
8: Entra a emergencialingüística.cat. Tu hi tens molt a fer.
9: El proper dimecres 30 de setembre, Discofòrum ens presenta una sessió d'audiovisual i música clàssica sota el títol Música clàssica i intel·ligència artificial. Tots sabem que la música clàssica redueix l'estrès, millora la concentració i estimula l'activitat cerebral a través de patrons complexos. La intel·ligència artificial crea projectes virtuals sense rostre ni biografia real. Per saber si una cançó està feta amb intel·ligència artificial, hem d'analitzar pistes amb la veu, els instruments, les barreges i la informació de l'artista. Dimecres 30, a partir de 6:45 de la tarda, Discofòrum ens presenta aquesta sessió Música clàssica i intel·ligència artificial, a càrrec de Miquel Àngel Escardó. L'activitat es realitzarà a la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, carrer d'Àngel Guimarà 106, Esplugues de Llobregat.

Quan les dones van cantar és la proposta que ens fa aquest dijous 1 d'octubre el grup d'estudis d'Esplugues de Llobregat. L'any 1931 es van fer diverses recerques sobre la obra del cançoner popular a Catalunya i Esplugues de Llobregat va ser una de les poblacions on es va fer aquesta recerca. Aquesta recerca la va fer en Joan Amades i en Joan Tomàs. De la mà d'en Pau Vinyoles i de l'Esther Santos farem un recorregut per aquesta recerca popular i farem un recorregut de les investigacions que s'estan portant a terme a la nostra població. L'acte es realitzarà aquest dijous 1 d'octubre a partir de 7:45 del vespre al Casal de Cultura Robert Brilles, carrer d'Àngel Guimerà 38, Esplugues de Llobregat.

0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: Què passaria si beguessis aigua només una vegada? Que al cap de poques hores et trobaries la boca i els ulls ressecs. Se t'acceleraria el pols i tindries convulsions. Després tindries vertigen i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a beure aigua. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
2: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
3: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
4: Vols venir a cantar amb la coral La Coloma? T'agradaria aprendre cançons tradicionals catalanes, sardanes, pop, rock, música moderna i d'arreu del món? Si vols formar part de la coral, pots enviar un correu electrònic a jfuster@gmail.com o trucar al telèfon 610-601831. Demana per la Joana, que ella mateixa ara ens explica qui pot venir i formar part de la coral La Coloma.
5: Si us agrada cantar, veniu a gaudir del cant coral a la Societat Coral Centenària La Coloma.
4: Joana, i quins són els dies d'assaig que us reuniu la coral La Coloma?
5: Els dilluns de 19 a 21 hores.
4: Doncs ho tenim molt fàcil. Els dilluns, des de les 7 de la tarda fins les 9 del vespre, a l'Avenç Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 29, Esplugues de Llobregat.
3: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Esplugues FM.
1: Són les 10.
0: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
2: Esplugues FM.
0: L'Avenç, centre cultural Esplugues de Llobregat.

Molt bona tarda. Pues aquí comença aquesta primera edició d'aquest Versió 30, el Versió 30.1. El meu nom és Claudi Morales, us parlo des de un petit estudi de la muntanya, per les contrades del Berguedà, per no dir exactament on estem. Però bueno, això no ve el cas. La cosa és que tenia ganes de fer aquesta secció, aquest programet, que té intenció de durar uns 30 minuts més o menys, que parlarem normalment d'un tema en concret i, bueno, i les versions o evolució sobre aquest tema que s'ha fet a lo llarg de la història, que nosaltres hem pogut trobar, perquè segurament sempre hi ha línies amb les que no analitzem. Però bueno, la cosa és que ens feia gràcia començar aquesta proposta, a veure què tal. Esperem que us agradi. Avui és el torn, o és la primera edició, i la primera edició pues, se'ns ha donat o ens ha donat l'opció o la idea de començar amb aquest tema dels Soft Cell que es diu Tainted Love. El coneixeu, veritat que sí. Doncs sí, és un clàssic de sempre. És un tema de l'any 81 que el senyor Mark Almond i el seu company David Ball van crear el 81, que va ser èxit de totes les, bueno, a Anglaterra i a molts altres països, i va estar durant molt temps a totes les pistes de ball, així com sonen a les ràdios nacionals i europees d'arreu. Però la veritat és que aquest tema no és dels senyors Soft Cell, no és ni del senyor Mark Almond ni el senyor David Ball. És d'una senyora que va néixer a Cincinnati, Ohio, l'any 45, que té 74 anys. A l'octubre del 19 del 1945 va néixer la senyora Gloria Richetta Jones. En concret, ella va ser la primera persona que va gravar aquest tema a l'any 65. Així que sense més dilació, doncs, escoltarem la proposta de la senyora Jones i després en parlem.

Què tal? Com us ha semblat, Un tema. La senyora Jones va crear realment un micte. Us el poso de fondo perquè si no m'he quedat aquí parlant sol. I tampoc és plan. Doncs sí, com us comentava, la senyora Jones, que us puc explicar, això ja ho he dit, que va néixer el 45, que va ser la nòvia de Mark Bolan, que era un cantautor anglès, escriptor i poeta, i que no sé si té per què o té a veure la seva influència, com que aquesta dona era americana, si el seu company, que era anglès, pues, jo què sé, van viatjar a Anglaterra, pues, no sé si per aquí té alguna relació de cara que després els senyors Mark Almond i el Soft Cell en definitiva adoptessin aquest tema i fessin una versió que va ser més exitosa que la que va gravar ella mateixa. O com a mínim, això diuen les llistes de les llistes d'èxits. Però la veritat és que tots, o com a mínim jo, que no sóc molt gran ni molt jove, pues, tenia com a primera referència musical el tema del Soft Cell. Però bueno, ja us dic, Gloria Jones, si teniu més interès, pues, Wikipedia, bla bla bla, i venga, cap endavant, que informació n'hi ha molta a internet i tampoc és qüestió de donar-vos aquí el pal i la burga. El que és veritat és que he anat trobant altres coses, altres propostes que han fet altres artistes, i ara és el torn d'uns senyors que m'han fet molta gràcia, que es diuen King Salami and the Cumberland Trees. Aquests senyors, bueno, són una banda anglesa de punk, de R&B punk sensation o algo així. Està formada per un senyor japonès, un senyor francès, un senyor espanyol i un professor de tennis. Això és el que diu a la seva web. Així és que, bueno, jo us poso la proposta i a veure què us sembla. Espero que us agradi tant o més que la versió original i que les que hem escoltat fins ara. Així és que us deixo amb King Salami and the Cumberland.

Pues aquí estaven el senyor King Salami, que és el cantant d'aquesta banda, i la seva versió del Tainted Love. Tot un espectacle. Aquesta web, de veritat que us l'heu de mirar, eh? La web del King Salami, que és una web que es diu dirtywaterrecords.co.uk. El King Salami és per veure-la, eh? De veritat que són una penya ben divertida. Hi ha més coses. Escoltem ara el senyor Kian Palmer, però no us l'escoltarem sencera, l'he posat de fondo perquè veieu que hi ha moltes més propostes. La meva següent proposta, escoltar així completa, diguéssim, un tema de començament al seu fi, és la proposta d'una tribu que es diu The Sensational Skydrunk Headbeat Orchestra. Aquesta gent, ara estic mirant la seva web, no us penseu que jo em preparo això, sinó que ho faig així en plan improvisat, i jo diria que són, des de luego són germànics, però no estic segur si són alemanys o austriacs, però va per aquí, va per aquí, aviam si ho trobo. La seva web com a mínim és alemana, i la seva biografia no trobo que ens estigui exactament d'on surten, però sí que són de la part de Múnich, així que són bàvars, a la Baviera, al sud d'Alemanya. Entenc jo, per això tenen aquesta... Bueno, és que estic veient una foto que van tots vestits amb el traje típic alemany, aquest que són aquests pantalons de cuir tan guapos que fan servir per allà, que són molt guapos, jo me'n vull comprar uns, de veritat. Algun dia ho faré, no sé quan. Però bueno, en definitiva, vull que escolteu la seva versió. Així és que us deixo amb la versió del Tainted Love de The Sensational Skydrunk and Headbeat Orchestra, des de Baviera, des de el sud d'Alemanya.

Doncs l'heu sentit sencera, eh? Els The Sensational Sky Drunk Orchestra, es deien aquesta gent. Seguim, seguim, perquè encara tenim molta feina, moltes coses per veure, moltes coses per escoltar. Us agrada el funky? A mi m'agrada el funky, i sobretot les propostes d'aquest duo, que ja fa molt temps que vaig seguint, que es diu... És que és difícil de pronunciar, eh? Pumplamus. Pumplamus. És un duo que fa moltes versions de funky, les podeu trobar, bueno, als seus canals de YouTube i de més. I res, us la poso sencera perquè segur, no és la que escolteu, la que escolteu és una versió de Claire Guerreso. És que, nois, hi ha vegades que els noms no són fàcils. I fa molts anys que un no fa ràdio, així és que haurem d'entrenar una mica. Bueno, no m'enrotllo més, us deixo amb aquest tema dels Pumplamus. Tot una gent que fa especialment versions de molt tipus, versions de temes coneguts en clau funk. Us el deixo, va, fins ara.

Uau, no deixen de sorprendre, eh, amb els senyors aquest duo Pomplamoús. És que costa de pronunciar, eh? Vosaltres riureu, però no és pas fàcil, no. Pomplamoús, no sé exactament què vol dir, però bueno, escoltem de fondo la senyora Viola Schnuri, un tema així amb clau, no sé, més jazzístic. Però tot això ve per donar pas a que us volia posar aquesta altra versió, que per mi crec que és important analitzar, que sí que també és una clau més jazzística, per això he posat aquesta versió més de fondo, que la baixaré una mica perquè sembla que no, que m'està interferint aquí la veu. En definitiva, vull que escolteu Estela Starlight Trio de la mà de la senyora Karen Souza, que és una dona que va néixer a Argentina, a la Pampa Argentina, a 1984, que té 36 anys i que evidentment és cantant i canta jazz, entre altres coses. I també té una versió d'aquest Tainted Love, no en solitari, sinó juntament amb aquest trio que es diu Estela Starlight Trio. Us deixo amb ells.

Pues jo m'he quedat aquí amb la tassa de te a la mà, ja que m'agradaria escoltar-la un rato més, aquest tros de veu que té la Karen Souza. Us apunto al web per si el voleu visitar, karensouza.com o .com, o .com, perdona, això de donar webs en català encara no em surt. Però bueno, espero que jo us hagi agradat aquesta proposta del trio, del Starlight Trio, de la Karen, que ens cantava aquesta versió seva del Tainted Love. Escolteu un tema, una altra versió d'una gent, no sé ara mateix si és una cantant en solitari perquè és que no he buscat la informació, que es diu Perfect Vanity, que sona de fondo. Però tot això ve perquè us volia posar, o us volia... No tancarem amb ell, però crec que és important tenir-lo en consideració, ja que és un artista dels més reconeguts de l'escena internacional, sobretot del rock més dur, del metall o alguna cosa així. I té 52 anys, és un home i sempre es pinta la cara de blanc i fa uns vídeos i té uns concerts que són espectaculars per qui no els ha vist, i el rock and roll, doncs, evidentment no se'ls ha de perdre. Parlo del senyor o el personatge Marilyn Manson, que també té una versió del Tainted Love. Us el poso i ja estem acabant, ens queda poquet,

versions d'aquest tema, i quan m'he posat a buscar informació m'he trobat, m'he sorprès jo mateix, perquè no esperava que n'hi haguessin tantes. Normalment n'hi han, però no tantes i tantes i tantes com n'he trobat. Del Take the Love serà per algo que aquest tema està molt versionat. Deixem a posar-vos, ja que venim una mica del rock and roll, un parell de propostes. No l'escoltarem sencera perquè jo crec que ens està acabant el temps, si no és que s'ha acabat ja i em passo més de 30 minuts, però bueno, això ja, com que és el primer dia, ens prometrem aquesta llicència, però bueno, mirarem d'ajustar-ho o mirarem de canviar-li nom al programa, tan senzill com això. Mira, us volia posar una versió d'una gent que es diu The Silver Balls, que són una gent alemanys que fan rock and roll, però fan versions de rock and roll, o sigui, és com tu els pots contractar per fer una festa, així que si us voleu contractar ja sabeu, busqueu informació de The Silver Balls. Escoltarem la meitat del tema i us posaré una altra, ja us en parlo una mica més d'aquesta gent, vale? Vinga, fins ara!

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a la nova etapa de l'Entre Nosaltres. Els que ja coneixeu el programa recordareu que fa uns mesos el vaig suspendre per uns problemes de salut. Per sort, gràcies a l'alt nivell de la sanitat pública que tenim i l'excel·lència dels professionals que hi treballen, tot ha anat perfecte i avui torno a posar-me davant del micro amb moltíssima il·lusió. Ara sí, ens escoltareu des d'Esplugues FM, Ràdio Cultural Associativa, que forma part del Centre Cultural L'Avenç d'Esplugues de Llobregat. Gràcies a Jordi i Isabel per fer-ho tan fàcil i la bona rebuda que m'heu donat. Estem al 99.7 de la FM i en qualsevol moment podreu escoltar el programa a la plataforma iBooks. Podeu veure el link al perfil d'Instagram Entre Nosaltres Ràdio, al web d'esplugasfm.cat i xarxes socials d'Esplugues FM. I per aquells nous seguidors, dir-vos que aquest és un petit programa que vol entretenir, aportant coneixement, reflexió, fer-nos pensar sobre els temes que hi tocarem. Cada emissió és totalment diferent. Les persones convidades són expertes en el tema que hi parlarem i la seva professió, i amb elles parlarem de salut, d'esports, de ciència, música, d'arts, del món animal, de budisme, d'història, en fi, com veieu, molts temes i molt variats. Hi ha per tots els colors, i encara que algun dia d'entrada us pugui semblar que aquell tema no és del vostre gust, us recomano que l'escolteu, perquè la qualitat humana i professional dels convidats segur que us farà arribar al final del programa. Avui tenim dues persones molt properes a la nostra ràdio, estan físicament a tocar de 100 metres, i amb ells parlarem de fisioteràpia. Farem una incursió a la fisioteràpia. Ho farem amb el Marc i l'Anna Herbàs i el Marc Lledó, i com diuen en aquells concursos antics de televisió de fa molts anys, són parella i residents d'Esplugues de Llobregat. Benvinguts. Què tal, Anna, Marc?
1: Hola, bon dia.
0: Com estem?
2: Molt bé, gràcies.
0: Molt bé, estupendo. Bé, abans d'entrar en matèria, farem una mica el xafarder, per allò de que jo us he presentat com a parella. No sé quant de temps fa que esteu junts.
1: Aquesta pregunta també ens la fem nosaltres, sí, a vegades, no, però des del 2011...
2: Sí, sí, és història de pel·lícula americana. Vull dir, ens vam conèixer a la universitat i
0: sí,
2: a partir d'aquí.
0: Estudiant la carrera, m'imagino.
2: Correcte.

0: fantàstic. Sí. I a més, anava a dir, clar, no en recordar-se de la data exacta ja és un problema, de l'any ja seria un problema més greu encara, eh? Com es porta això de ser parella professional i personal?
1: Bé. A veure, el Marc té la seva activitat principal, ara mateix està en un ambulatori, sí que és veritat que m'ajuda a mi amb els pacients que, no, que demanen per les seves especialitats i compartim, no, la professió des de que ens vam conèixer a la universitat i jo crec que molt bé, sempre intentem això, que no sigui al 100%, perquè cadascú també tingui el seu espai, però la veritat que ens ajudem molt, sempre que tenim dubtes, no? Està molt bé tenir a casa una persona de confiança per poder dir, ostres, avui m'he trobat amb aquest pacient i no he sapigut, no ho sé, no? O m'ha semblat curiós la situació d'aquesta persona, i ens ajuda molt a complementar, potser, a tenir un altre punt de vista.
0: O sigui que en aquest cas, diguéssim, no suposa un problema com altres sectors, que sí que realment el millor és no, ni parlar, no?, quan estem. Sí. Escolteu, vosaltres sou força joves, sobretot en comparació amb el que us parla, però teniu una llarga experiència. El 2011 fins avui han passat 14 anys i, a més, heu treballat que després ho anirem desenvolupant, la vostra experiència. Però jo, quan he dit que anàvem a parlar de fisioteràpia, sobretot la meva idea és intentar situar els oients del programa en què és la fisioteràpia. Perquè jo crec que moltes vegades es confonen coses, no? Hi ha idees una mica confoses. Llavors, com a punt de partida, podríem dir què és la fisioteràpia.
2: Sí, jo correcte. Com parlem a vegades amb pacients, jo sempre faig el mateix símil, no? Que quan parlem d'un cardiòleg, ningú dubta quina és l'especialitat d'aquest professional o d'una oncòloga o de qualsevol altra. Quan parlem de fisioteràpia ja tenim respostes diferents, tot el cos, dolor, no ho sé, no? Aleshores, per aclarir-ho i fer-ho fàcil, és el fisioterapeuta seria el professional de la salut que tracta disfuncions del moviment. A partir d'aquí, pues, qui ha estat immobilitzat amb un guix tindrà una disfunció de moviment, qui un dia li apareix un dolor a l'esquena pues, tindrà problemes relacionats amb el moviment, i aquí seria el camp d'acció de la fisioteràpia.
0: Aquí ve aquella famosa frase que us agrada tant als fisioterapeutes, que és "voy a hacerme un massaje", no? Això és un tema que col·lisiona frontalment, m'imagino.
1: El massagista.
2: Sí. Bueno, jo crec que això potser inicialment a la professió li va servir per fer-se un lloc i per donar-se a conèixer al públic en general, que anaven molt perduts quan senties d'un fisioterapeuta. Fisioteràpia s'estudiava com a complement d'infermeria, o sigui, ni tan sols era una carrera per si mateixa.
0: Perquè actualment, Marc, és una carrera de 4 anys, m'imagino.
2: Exacte.
0: Amb una titulació pròpia, i per tant, això també és molt important, perquè per quan alguna persona s'adreça a buscar algú per fer un tractament, que tingui la certesa que és un professional titulat i reconegut, m'imagino que això és clau, no?
2: Sí, correcte. Si volem aclarir una mica el galimaties que hi ha a nivell de llenguatge, perquè molta gent costa diferenciar quan parlem d'un osteòpata, d'un quiropràctic, d'un fisioterapeuta. Per posar-ho fàcil, és a nivell legal, el marc legal d'Espanya, la fisioteràpia és l'única que està reconeguda com a professió sanitària d'aquestes tres. Aleshores, la quiropràctia també, en altres països s'estudia a nivell universitari, igual que l'osteopatia, però a Espanya no. I a Espanya tenim un parèntesi que vam tenir de 40 anys i a nivell universitari i d'estudis doncs encara no està ben tractat, i aleshores podem trobar a professionals, entre cometes, que siguin vàlids, en altres països tinguin la seva titulació i això ens dona una garantia com a professional, però el que el venir a exercir aquí queden fora d'aquest marc legal i, per tant, la situació sobretot del pacient queda una miqueta més en l'aire.
0: Ja. Yeah. I, clar, en aquests casos ja ens has aclarit una miqueta aquestes diferències. Quan seria recomanable, o per quin tipus de dolors, de malalties o de situacions seria recomanable posar-se en mans d'un fisioterapeuta?
2: Bé, jo crec que una mica és quan algú té problemes relacionats amb el moviment que li generin dubtes. Tots hem tingut mal d'esquena, ens hem esperat 2 dies i si s'ha passat, doncs s'ha passat. Ara, si veiem que és algo que es manté en el temps, que em comença a molestar en el meu dia a dia, potser seria el moment de contactar inicialment potser amb un fisioterapeuta, i el fisioterapeuta és el que ha de saber discriminar si allò és feina seva o potser pel que ell observa a la valoració et derivarà un metge per fer més avaluacions.
0: Uh-huh. I aquí imagino, Anna, que també durant la carrera són 4 anys d'estudis, però lògicament aquí arribeu a tenir un coneixement del cos humà i de les patologies i malalties d'una manera bastant profunda, clar.
1: Sí, moltes vegades la tendència, sobretot és a vegades que ens trobem malament, doncs vaig al metge i normalment el que fa és donar-me un ibuprofeno o el que sigui, un antiinflamatori corresponent, durant 10 dies, i si no se't passa, doncs a partir d'aquí, doncs, en tot cas ja et derivaria a anar a un fisio o a un altre tipus de professional. Nosaltres el que ens hem anat trobant al llarg dels anys és que cada vegada els pacients es salten aquest primer pas d'anar al metge i que, no, solen dir, és que total, ja sé el que em farà, no? Em donarà, em dirà el mateix de sempre. Llavors ja se salten aquest primer pas i contacten amb el seu fisioterapeuta de confiança, i perquè cada vegada, no, anem tenint més clar que la nostra professió va més adreçada a totes aquestes dolències a nivell biomecànic o a nivell articular, no? Encara hi ha certs dubtes, però sí que ha hagut una evolució, sobretot des del principi, no? Des de fa 10 anys que nosaltres fem el servei de fisioteràpia a domicili, sí que hem vist que hi ha una miqueta més d'informació per part de la gent.
0: Per part del pacient, en aquest cas, seria,
1: exacte,
0: no?
1: Exacte, sí.
0: Per tot una mica el que esteu dient, entenc que la fisioteràpia és prou àmplia en quant al tractament, i suposo que complementària completament amb qüestions de medicina o tractaments metges, farmacològics, o sigui, no és incompatible.
1: No, i de fet, no, cada vegada s'està veient més que com més fisioteràpia facis, potser menys medicació s'està necessitant, no? Perquè el que diem als nostres pacients que el millor antiinflamatori que podem tenir és l'exercici físic, i això cada vegada hi ha més estudis que ho recolzen i s'està veient, no?, cada vegada més, i la gent ho acaba assimilant i ho acaba entenent, i s'està traient aquesta medicació en excés que estàvem prenent, i que és, no és gratuïta, no? Per arreglar una cosa, doncs potser t'acaba afectant el fetge o t'acaba afectant a una altra part del teu cos, no? Llavors, bueno, no
0: tot té uns efectes secundaris,
1: sí.
0: Que en el vostre cas, de tota manera, permeteu-me una mica la broma, però sempre que vas a fer un tractament de fisioteràpia, que jo en sóc habitual, el fisioterapeuta quan marxa sempre et diu, recorda que demà estaràs fotut, et farà mal per tot arreu. Jo sempre penso que això és una mica, ho feu de forma preventiva, però si la cosa no hi do bien,
1: sí,
0: no però sé si és el cas, eh?
1: Cada cosa reacciona d'una manera diferent, i moltes vegades també el que ens passa, jo sempre li dic als meus pacients, si t'estic fent molt de mal, avisa, perquè això de que el dolor cura i tal, no és així, no és tan cert com teníem la creença antigament, i pot ser contraproduent i tot, no? Sempre hi ha, els pacients diuen, ostres, és que és un dolor que m'agrada, no? És un dolor agradable que noto que m'estan anant bé, doncs aquest ha de ser el límit, i la comunicació amb el pacient durant el tractament és superimportant, perquè moltes vegades hi ha gent que per aguantar no diu res i el dia següent diu, ostres, és que estic com si m'hagués passat un camió per sobre, no?
0: Clar, a més, el marge de tolerància al dolor
1: és
0: absolutament de cada persona, no?
1: I depèn de la situació, vull dir, hi haurà dies que el teu umbral del dolor, pues, estigui més alt o més baix pel que sigui, no? Per la teva situació emocional o per com hagis descansat aquella nit. El dolor no és algo que sempre està igual, sinó que fluctua, no? I en una mateixa persona, doncs, té alts i baixos, ho tolerem millor o pitjor, sí.
0: I en aquest cas estàvem parlant una miqueta del Marc que ha deixat anar abans una mica una bateria, no?, de situacions amb les que és recomanable un tractament de fisio. Podríem ampliar una miqueta això, per exemple, quins casos o quines malalties o patologies són les més eficients en aquest cas, aquesta teràpia?
2: Bueno, aquí depèn molt, perquè nosaltres a nivell de fisioteràpia, dins de la fisioteràpia estem molt enfocats a la part musculoesquelètica, que seria més a dolències, àlgies, pues a nivell articular pràcticament diria de qualsevol part del cos, però la fisioteràpia va una mica més enllà i té especialitats que tracten temes respiratoris, que aquestes durant el Covid han fet un boom perquè s'ha vist lo necessari que era dins del sistema públic de salut, amb gent que ha estat a la UCI 3 mesos i que necessiten aquesta rehabilitació respiratòria. A nivell de cardiologia, de neurologia, de pediatria, vull dir, tenim una miqueta més encaixonat el tema musculoesquelètic, que és el més habitual, però realment hi ha altres vies o altres especialitats que tenen molta importància i que estan potser ara com donant no les primeres passes, però com s'estan fent al seu lloc.
0: De fet, vosaltres, Marc i Anna, durant la Covid, crec que veu fer una feina quasi de voluntariat, si no recordo malament, i professional amb centres i persones que estaven en aquesta situació, no?
2: Bueno, al març del 2020 a mi em va coincidir, jo professionalment estava treballant en una llar d'avis, en una residència geriàtrica a Viladecans, i pues, ens va pillar
0: de ple
2: i de front, i de fet molt al principi. O sigui, jo sempre recordo que el confinament va ser el 14 de març, que és el dia del meu aniversari, però això és fàcil de recordar.
0: Aquest sí que el recordes.
2: I aleshores, a partir d'aquí, doncs, va ser una mica una pel·lícula de terror que vam viure des de dins una miqueta entre inconscients i incrèduls, i vam anar a fer-hi front pues, amb les mans, perquè realment no, a nivell institucional no hi va haver cap mena de suport. Entenem, per totes les institucions estaven reposades i no donaven a l'abast al principi, però nosaltres vam tenir la mala sort de que ens va, bueno, quan es va fer el confinament nosaltres ja teníem casos positius, que això ho hem sapigut a posteriori.
0: Recordo fins i tot alguna foto vostra amb els tratges epis famosos i allò protegits com si estiguéssim a Marte, una cosa sí. d'aquestes, no? Suposo que, de tota manera, tot i la duresa del moment i sobretot el no saber què passava, m'imagino que per vosaltres també és una part important d'aquesta feina, no? Que veu poder ajudar persones que estaven en una situació molt difícil.
2: Sí, jo no sé, no sabria per on començar, però si a algú se li va fer llarg estar confinat a casa seva durant 2 mesos o així, que pensi en aquest tipus de pacients o persones, perquè alguns no tenen cap discapacitat cognitiva, simplement pues, una falta de mobilitat, perquè tinc 90 anys, van estar confinats en una habitació. No va ser en un pis que encara pots veure gent, no? I qui entrava que semblava un astronauta. Aleshores, això realment crec que pels residents va ser una experiència molt, molt, molt, molt dura. I, bueno, nosaltres ens va juntar aquesta tormenta perfecta, que vam tenir aquests casos inicials, casos que van afectar el personal. El personal, part del personal, també va passar i després de tractament psicològic posterior hem entès que és natural. Ja teníem casos de gent que per por, perquè al final jo sóc un professional, però si jo a casa meva tinc fills, potser en un moment pot passar més el fet de que Clar. Jo tinc una família que no el fet de que jo haig d'anar a la feina.
0: Sí. Comprensible que pugui passar.
2: Sí, aleshores en aquest moment pues, gent que es va bloquejar i vam arribar pues, a ser 3 treballadors a càrrec de 45 persones i a partir d'aquí va ser quan el meu cap va obrir les portes a dir, si coneixeu algú...
0: Que vingui.
2: Que era allò de més igual si és fisioterapeuta, si és, o sigui, el que feien falta eren mans.
0: Clar.
2: I aquí va ser quan l'Anna es va incorporar a la plantilla...
0: Molt bé, doncs, bueno, felicitar-vos per aquesta part, que moltes vegades jo conec metges professionals i infermeres i persones també auxiliars que van viure aquesta època i que realment jo crec que a tothom li va agafar una mica contrapeu, però que ens ha donat unes experiències viscudes importants i la satisfacció, com a mínim, d'haver pogut ajudar persones que estaven en aquesta situació tan dura que comentaves, no? Jo, sobre el tema de la fisio, us he de reconèixer, a mi sempre m'agrada explicar algunes batalletes pròpies, i com m'he dit a l'inici del programa em van operar fa 3 mesos i quan estaven a donar-me l'alta em ve un senyor, se'm presenta i em diu que és fisioterapeuta i clar, jo me'l quedo mirant i dic que em penso que s'ha equivocat de pacient perquè a mi m'han operat un tumor al ronyó i me vull per casa en unes hores i aquest senyor se'm queda mirant i diu no, dic, jo sé a lo que vinc i t'ajudaré a aixecar-te perquè no et faci mal, a no prendre més mal del que ja portes per l'operació, a respirar, com deies tu abans, Marc, a saber controlar els moviments, a saber fer les coses diàries durant les setmanes de la recuperació. I en aquell moment he de reconèixer que em va sorprendre, perquè normalment un sempre assimila, no? Sobretot el pacient que no té més experiència, l'assimilem això, l'assimilem a el que deies abans, del dolor contractural, d'alguna situació d'una recuperació més física, d'una caiguda i tal. I em va semblar no solament interessant, sinó molt útil, perquè quan vaig arribar a casa, gràcies a tot el que aquell senyor em va dedicar uns 3 quarts d'hora, doncs la meva recuperació va ser molt millor. Per tant, doncs, coincideix una mica amb el que deies abans, no? M'imagino.
2: Sí, i això sí que hi ha molts estudis que venen a dir que la inversió en fisioteràpia a nivell de sanitat pública és la que crec que està, que per cada euro que inverteixes són 3 que t'estalvies. Realment, a nivell de sistema públic, és un goig invertir en fisioteràpia, perquè al final una persona en què potser se li donen unes pautes, no?, com pot ser el teu cas, evitaràs 2 visites més després per dubtes que et sorgeixen, perquè, ostres, ara em fa mal aquí, si ningú t'ho ha explicat, si no has tingut aquest que t'ensenyin a aixecar-te del llit o així, doncs tu tornaràs i saturaràs el sistema amb una altra visita, amb una altra consulta. Clar.
0: I a més, corregeu-me si m'equivoco, i torno una mica a l'experiència personal, lògicament, quan tens segons quines malalties, els metges van al seu protocol a solucionar el problema greu i la farmacologia que correspon, etc. Però és veritat que vosaltres ocupeu aquest espai de, igual ho dic i m'equivoco, però jo crec que no, que és qualitat de vida, no? Uh-huh. És a dir, la causa ja està solucionada, però després queda tota una recuperació que amb aquesta col·laboració vostra realment els pacients suposo que milloren molt en aquest sentit la seva qualitat.
1: Sí, perquè és això, donar consells sobre com aixecar-te per no utilitzar la musculatura potser que tens afectada per la teva operació, o no, que a vegades són coses molt senzilles però que necessites que algú te les expliqui, perquè no, després t'ho diuen i potser dius, ostres, sí, és molt evident això que m'està dient, però no havia caigut jo sol, no, en això. I és molt important perquè és el que dius, tu ho vas experimentar, no, i després et va ajudar molt, sobretot en els primers dies, no, amb el dolor que tenies o així, sí, de poder-te desenvolupar millor a casa teva, perquè per molts pacients el moment de donar-se l'alta és dir, ostres, però és que jo a casa meva tinc un tram d'escales, no sé com ho puc fer, doncs que una persona et calmi, et redueixi aquest nivell d'estrès i et pugui ajudar, a tu et fa estar molt més tranquil i de dir, ostres, pues, em veig capacitat i no em sento tan, vinga, per a casa.
0: És un acompanyament, al final, no?, del pacient.
1: I ja no només a nivell físic, perquè si no, tot està, no?, connectat, i també al nivell emocional i a nivell d'estrès, de mental i tot això, o d'acompanyament a la família, de dir, mira, pues, perquè si ets una persona que està depenent durant un temps, doncs ensenyar als teus familiars o les persones que estaran amb tu a com ha de fer aquestes, no, trasllats de llit a la cadira, coses així, sense fer-se mal, no? Això també ajuda molt a l'entorn de no només al pacient, sinó que arribes més enllà.
0: Mm. A mi m'agradaria tocar també amb vosaltres, perquè us conec de fa uns anys i sé alguna de la vostra trajectòria, però m'agradaria sobretot que expliqueu a les persones que ens escolten. Vosaltres heu fet de físios amb col·lectius, per exemple, com els castellers, no?
1: Mm-hmm. Sí.
0: I què fèieu aquí?
1: Bueno, sí, jo sempre, quan vaig començar a fer el fisio a casa, no?, que fa ja 10 anys, i bueno, quan estava fent la carrera jo formava part de la colla dels Castellers d'Esplugues, dels Cargolins, i doncs, bueno, sempre dic, no?, que em van ajudar moltíssim en els meus inicis, perquè quan estava a la carrera sempre demanava, qui vol fer-me de pacient, que necessito algú per estudiar aquest examen?
0: Aquí feina no et faltava, m'imagino.
1: Aquí no faltava feina, tothom estava disposat i així. No? I bueno, doncs sí que és veritat que és una activitat molt característica, que és molt nostra de Catalunya, i que no tothom practica, no? I sí que és més típica de la zona de Tarragona, Vilafranca, i aquí ara sí que al Baix Llobregat hi ha moltes colles també. Llavors això fa que potser molts fisioterapeutes no coneguin l'activitat aquesta, i fins i tot de dir, ostres, és que clar, si fas castells, clar que et farà mal l'esquena, o com vols que no està fotut si fas, no?, aquesta activitat tan intensa. Llavors, com hi ha aquest desconeixement també per part dels fisioterapeutes, doncs crec que era molt interessant, no?, perquè realment no és així, no és més agressiva que qualsevol altra activitat física, no?, i qualsevol que faci esport té risc de lesionar-se o el que sigui. I llavors, bueno, fer aquest treball com més específic, bueno, era una mica de prevenció, sobretot de fer escalfaments, una miqueta per les posicions que tinguis, perquè no és el mateix estar a la pinya, per exemple, que estar al tronc, o dins de la mateixa pinya hi ha diferents postures que potser pots patir més de cervical o pots patir més de lumbar.
0: Clar, és adaptar una mica a cada persona i la
1: Exacte.
0: Posició que ocupa, no? També crec que heu fet de físios d'open arms, és possible?
1: Mm-hmm. Sí, sí, sí, encara, bueno...
0: Què és aquesta experiència?
1: Bueno, mira, jo fa un temps, bueno, els dos sempre hem admirat molt, no?, la tasca que fa la ONG d'Open Arms, i ja ens va ocórrer que potser podríem col·laborar d'alguna manera que no fos només econòmica, i per nosaltres, el nostre punt de vista professional, vam veure com molt obvi, no?, que potser aquesta gent necessitaria algun tipus de recuperació, sobretot després del rescat

0: I sí, des de llavors, també va ser a partir del 2021 passada una miqueta la pandèmia i sí, col·laborem com a fisioterapeutes. No som voluntaris a l'ús no, com la resta, de que pues, fan... Allà es divideix entre voluntaris de mar i voluntaris de terra. I els de terra pues, són els que fan els events o fan xerrades, escoles, coses així. I llavors nosaltres... érem com un nen a part per tothom, tots els voluntaris que, o treballadors de l'ONG que necessitessin del nostre servei de poder-los proporcionar de manera gratuïta o a un preu molt, molt ajustat.
1: O sigui que tot ha sigut una excusa per arribar al Richard Gere amb la seva...
0: No ens ha sortit darrere. El tema.
1: No heu arribat a temps.
0: No.
1: Molt bé, doncs amb aquesta petita broma arribem a la pausa del programa i tornem d'aquí uns segons.
2: Esteu escoltant Entre Nosaltres amb Joan Carles Simón a Esplugues FM al 99.7 els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió els dissabtes de 11 a 12 del matí. També podeu escoltar el podcast a la plataforma iVoox i a les xarxes socials Entre Nosaltres.
1: Bé, continuem escoltant les experiències de l'Anna i el Marc, que ens estan traslladant una visió, penso que molt realista i molt de dia, de la fisioteràpia, des de la vessant més, diguéssim, de tractament, però també des d'una vessant més humana, que és una mica la que també ells exploten amb tot el que han fet i amb totes les seves experiències. Justament, amb aquesta història de les experiències personals, m'agradaria que parléssim ara d'un projecte que compartiu, que acabeu de celebrar els 10 anys, si no m'equivoco, que és un projecte que es diu Fisio a Casa, sí. I que a mi m'agradaria que expliquéssiu una miqueta com neix aquesta idea, en què consisteix, qui va ser el precursor dels dos.
0: Molt bé. Bueno, va ser una mica idea meva, per dir-ho d'alguna manera, però per pura necessitat, perquè quan vaig acabar la carrera em va costar moltíssim de trobar feina. Va ser per allà pels 2008-2009, que també una de les moltes crisis que hem patit, i doncs sempre anava encadenant feines pues, o de substitucions o feines que no eren de fisioterapeuta. Llavors vaig arribar a un punt que em feia por d'acabar com molta, no, malauradament molta gent que estudia una carrera universitària però no pot treballar el que realment del que li agrada, no? I vaig pensar, doncs mira, em tiro a la piscina i que sigui el que hagi de ser. Llavors, bueno, combinant això, no, el que dèiem de l'ajuda de conèixer molta gent d'Esplugues, no, dels castellers o d'altres entitats que vaig formar part, i el fet de que la idea de fer-ho a domicili no implicava una inversió econòmica molt gran, només una camilla plegable, fer-me una pàgina web, invertir una miqueta en publicitat. I bueno, també gràcies a que, bueno, al principi quan et fas autònom tens l'ajuda aquesta de que la quota és molt més baixa i te la van pujant progressivament al cap dels mesos, doncs bueno, vaig animar-me i vaig provar-ho. Mira, doncs han passat 10 anys i aquí estem, i la veritat que me n'alegro molt. Jo estic molt contenta d'haver-me atrevit i d'haver arribat fins aquí, i amb l'ajuda del Marc, evidentment, que fins a on jo no puc arribar a ell, i això que comentàvem, que som companys, però no al 100%, que cadascú també té els seus espais. I a més, nosaltres tampoc acostumem a compartir pacients. Cadascú té els seus pacients perquè considerem que la confiança que necessites agafar amb el teu fisioterapeuta i conèixer el teu pacient, ja no només a nivell de la lesió que tingui, sinó pues, el seu entorn, la seva situació, no ho sé, socioeconòmica, tot això, perquè tot influencia en la salut, no? Llavors, en casos excepcionals potser sí que intercanviem pacients, però intentem, perquè creiem que és qualitat, no? També
1: I aquest projecte, Anna, quan l'inicieu, almenys la meva sensació és que no hi havia masses coses semblants, no? Masses ofertes semblants.
0: No, així que ofertessin exclusivament a domicili, no. Sí que sempre hi ha hagut d'aquestes empreses que ofereixen servei d'atenció a gent gran, però ja sigui des d'auxiliars o des de qualsevol altre tipus, no? Però a nivell exclusiu, així que no tinguis un centre i a més han vist a persones a domicili, no, sí que cada vegada doncs n'hi ha més, evidentment, però és això, si et passeges per Esplugues hi ha moltíssimes, no, moltíssims centres i o per qualsevol poble, i un tret diferencial nostre doncs és això, el que 100% a domicili.
1: Quines poblacions esteu?

0: movent en aquest moment?
1: Bueno, arribem bastant lluny. Mira, ara el més lluny que estem arribant és a Sitges, per exemple. Anem fins a Sant Cugat, bueno, i ara Esplugues, Cornellà, tota la zona àrea metropolitana i Baix Llobregat Sud, més o menys. Les tarifes varien una miqueta en funció de la distància, evidentment.
0: Del desplaçament que feu, m'imagino.
1: Sí, a vegades no, em plantejo més sí, per les zones verdes de Barcelona, que cada vegada són més cares, però bueno, ho fem així, pel temps que hem d'invertir en el desplaçament i des de, tenint en compte que des d'Esplugues és d'on ens movem i és algo que els expliquem als nostres pacients. I
0: perquè el servei que oferiu és estrictament fisioteràpia, es fan també altres teràpies complementàries o...
1: No, cadascú amb les teràpies, les tècniques que hem estudiat i que ens hem especialitzat i són les que oferim. Si després algun altre, un pacient necessita alguna cosa que nosaltres no arribem, doncs evidentment n'hi podem aconsellar o
0: algun
1: derivar.
0: Algun professional.
1: Exacte, sí. Tenim molt clar fins a on podem arribar, fins a on arriben els nostres coneixements i sempre intentem no extralimitar-nos perquè no seria bo ni per ells ni per nosaltres.
0: Clar. I una pregunta, Marc, en aquest cas, per exemple, el tenir un target de pacient, o sigui, en quant a edat, en quant a patologies, o és també obert completament?
2: No, jo crec que és molt obert, perquè, de fet, inclús a vegades venen algunes consultes d'adolescents, així que diria que l'esquena és el principal mercat.
0: El mòbil té alguna cosa a veure?
2: Segurament, no? I la falta de moviment, també. Però sí, o sigui, molt variat. No és allò un perfil molt concret de gent, sinó que...
1: Potser sí que és més descartat, per exemple, nadons o alguna patologia que nosaltres no dominem o pacients oncològics o coses així que se'ns escapi una miqueta de les nostres competències. Bueno, sempre amb l'entrevista inicial que fem, via telefònica o el que sigui, aquí ja decidim doncs, si el podem atendre o no el podem atendre.
0: Sí. Clar, aquí hi ha una part, crec, molt important de la professionalitat, no? Que és establir fins a on podeu entrar o no per respecte també al pacient, m'imagino, clar.
2: Sí, no ens passa sovint, però algun cop ens ha passat de vine que em fa mal al peu i en 5 minuts d'exploració ves al metge, perquè això, o sigui, no sé què és, però és, no? I parla amb la persona al cap d'unes hores o uns dies i dir-te, bueno, estic amb antibiòtic, tinc una infecció, tal, i dius, bueno, és, al final també, dins del servei que ofereixes, ajudes una miqueta a això, no? Fer aquest cribatge, dir, preocupa't per això, o no et preocupis, esperem 2 dies, ja veurem com evoluciona, i, bueno, és part de la feina.
0: De fet, això lliga una mica amb el que dèiem a l'inici de la conversa, que parlàvem de que la vostra formació, al final, sense arribar a ser metges, però sí que és veritat que assoliu, durant la carrera, doncs, estudis i les pràctiques, un coneixement bastant profund, no? De lo que són les malalties, el cos, etcètera, clar.
2: Sí, totalment. O sigui, és aquesta combinació no només de tractar el dolor, però tenir clar el que en la professió parlem, que es diuen banderes vermelles, no? Que són aquests punts on a partir d'aquí sospita que alguna cosa més s'està passant.
0: I aquí no entrem, sí. Aconsellem al pacient.
2: Exacte.
0: I... Llavors, aquesta imatge que ens ve al cap de l'Anna arrossegant una camilla amb rodes, això és absolutament així?
1: Sí, em passejo per tot arreu. Normalment em desplaço amb el cotxe perquè, malauradament, a vegades el transport públic no està prou adaptat, no? Per poder... Ja no parlem de gent que té problemes de mobilitat, i a part la camilla pesa 13 quilets i sí que si és per Esplugues amb les rodes que porto vaig molt còmode i no tinc cap mena de problema, però sí, amunt i avall. I de fet, ara fa un temps em van contactar un parell de persones que em van dir que m'havien vist passant per la finestra de casa seva, havien vist la pàgina web i mira, van decidir de posar-se en contacte amb nosaltres.
0: Perquè suposo que en el vostre cas, a part del web i xarxes socials, que això sempre, evidentment, avui és un motivador de negoci o de contactes o de coneixement, hi ha una cosa que és el boca a boca, no? Que els pacients es recomanen uns als altres i...
1: Sí, per nosaltres és algo molt important també, perquè el fet d'anar a domicili, clar, estàs entrant al terreny de, no, la zona més de confort d'una persona, de que és casa teva, el teu temple, diguéssim, i jo crec que és per partida doble, perquè no és el mateix que vingui algú que no coneixes a casa teva i diguis, ostres, aquesta persona, a veure com serà, no? Sempre que entrin a casa teva és algú molt, no?, íntim. I per part meva o per part del Marc també ens dona més confiança de que sigui algú, pues, que diguem, vale, pues...
0: Que ja teniu una referència.
1: Sí.
0: Perquè, clar, amb 10 anys d'entrar a les cases de la gent, gent de manera legal, en aquest cas, sí. I de manera autoritzada. Suposo que us han passat anècdotes o tenim alguna cosa una mica fora de puesto?
1: Sí, com per desgràcia, no? Hi ha gent de tot tipus a tot arreu i per més que tu intentis ser previnguda, pues sempre poden passar coses i de fet és algo que sobretot al principi, els primers anys, el Marc sempre em comentava, ostres, però vigila a veure on vas o digue'm a quina adreça estàs, perquè no li preocupava una mica, fins i tot els meus pares també, de dir, ui, vigila...
0: Clar, perquè vas començar molt jove també, clar.
1: Sí, pues mira, 29 anyets, sí, sí. I no és algo, pues, malauradament, que sempre en la societat una miqueta més o menys masclista en la que estem, sempre era a mi a qui m'ho deia tothom, no? El Marc no es trobava amb que ningú li digués vigila on vas, a veure que si et passarà alguna cosa, sempre era a mi, no? Per, sobretot preocupant-se per aquests temes de que algú es pogués extralimitar demanar-me o agredir-me o alguna cosa, o incomodar-me a nivell, doncs, de masclisme, no? I de fet, sí, vaig tenir una mala experiència amb un pacient fa molts anys i que per sort no va arribar a ser res greu, però sí que em va demanar que si li podia fer un massatge íntim, no? I bueno, va ser una situació molt incòmoda perquè tu estàs a casa seva, ells se senten al seu territori amb un poder, no?, per sobre del teu, que tu entres allà a oferir un servei, al final ets com una treballadora per ell i no estàs en el mateix rang, no? Llavors, doncs sí, clar, jo estava amb el meu material, ell estava estirat a la meva camilla, no és algo que puguis agafar i marxar.
0: I marxar ràpid, clar.
1: Era recollir les meves coses i tot això, no? I sí que, bueno, no es va extralimitar, no va intentar res, no em va dir res més, després, bueno, es va disculpar, però va ser molt, molt desagradable. No vull justificar-ho, perquè és una cosa que no s'hauria de fer. Però entenc que aquests serveis existeixen, també, no? Vull dir...
0: Bueno, potser la lectura important és que de 10 anys només tens aquesta experiència, per dir alguna molt negativa, no? Que en general...
1: Sí, a vegades hem hagut de filtrar per telèfon. Alguna vegada hem tingut algun dubte perquè em preguntaven que quina edat tenia, que volien de tot el cos, que em fa mal una zona, sinó que vull a tot el cos, insistint molt a tot el cos, llavors, i això ja m'incomodava a priori, llavors van dir, mira, doncs com no puc demostrar-ho, a aquesta persona li vaig dir al Marc, li diem que jo no el puc atendre i que aniràs tu, que amb el mateix preu, mateix horari, mateix tractament i de més, i com a mínim, si és una mala d'això meva, no perdrem el client.
0: Clar.
1: Però si realment és així, i efectivament, va cancel·lar la sessió i li va dir al Marc que no hi anés. O sigui que...
0: I alguna de divertida, Marc?
2: De divertida? Ma, totes.
1: Moltes.
0: Sí. La gent en general suposo que és agradable també quan arribes. És una situació violenta, no? Perquè també quan entres a casa d'algú, a ser el que sigui, m'imagino que és una situació una mica estranya, però en general la gent és, crec jo que deu ser bastant tolerant, no? També bastant amable o...
2: Sí, jo crec que ens trobem de tot, sempre hi ha gent que xerra més, que xerra menys, al final també hem d'entendre que els estem coneixent en un moment baix de forces, no? Perquè algun problema de salut tenen i quan algú té alguna cosa, doncs ja massa content d'entrada no estàs, però sí que la gent és amable i t'ofereix un cafè i en aquest sentit no...
0: I jo, pensant una mica sobre la conversa d'avui, m'ha semblat que és una solució... que en tot cas m'ho corrobreu vosaltres, és una solució ideal per gent, per exemple, que té dificultats de mobilitat, o gent que no té el millor cotxe, o gent que no es pot desplaçar per si mateixa, no? Ja no solament parlo de gent gran, hi ha persones que o no tenen carnet, no poden anar més enllà sense el transport públic, i potser per la malaltia o l'accident que han tingut no poden, i en aquest cas és una solució molt vàlida, no?
1: Sí, a més que ara avui en dia que tothom treballa tantíssim i que no tenim mai temps per res, doncs és una manera d'optimitzar el temps. Ara que està el teletreball a l'ordre del dia, doncs molta gent aprofita aquests descansos que tenen potser d'una horeta per dinar i, clar, si s'haguessin de desplaçar fins a algun lloc, després tornar, doncs ja has de comptar un mínim potser mitja hora per desplaçar-te, més l'hora del tractament, i a vegades això ja et provoca més estrès i més dolor dolor o més mal de caps que la pròpia sessió, el que pugui ajudar en la pròpia sessió. Llavors, sí, és, abarca moltes coses, des de gent que té persones dependents al seu càrrec i que no pot marxar, o gent que està operada recentment i no, o potser viu en un tercer sense ascensor i no pot baixar perquè no, li resulta incòmode. Bueno, sí, o simplement per plaer, per les de sí, sola, sí. La comoditat de poder-ho gaudir des de casa i després et poses el teu pijameta i ja està. No?
0: Perquè fins i tot, no sé si us ha passat a vosaltres, hi ha empreses que cada vegada més estan posant un servei de fisioteràpia als seus treballadors.
1: Sí, nosaltres hem ofert aquest servei a diferents empreses al llarg d'aquests anys i cada vegada es veu, no, se n'adonen més de tots els beneficis que pot tenir. A més, per la part de l'empresa, que tens més cuidat dels teus treballadors, que t'estalvies calés a nivells de baixes, no? Perquè millores el benestar dels teus treballadors i per ells pues, també se senten més valorats per l'empresa, no? I optimitzes això del temps. Algunes empreses ho paguen ells, algunes ho fan amb copagament. Bueno, això hi ha moltes modalitats de poder-ho fer, però sí que és veritat que l'empresa t'exigeix estar unes hores i potser més de les que et tocaria amb un nivell de pressió molt alt que et fa, només per l'estrès i el sedentarisme, no? D'estar davant d'un ordinador potser, ja et provoca moltes Clar. Dolències, moltes patologies, o feines de moviments repetitius, per exemple, no? Llavors, bueno, invertir en salut.
0: No, de fet, abans el Marc ha donat una dada, si no recordo malament, has dit que per cada euro que s'inverteix en fisioteràpia s'estalvien 3.
2: Exacte, sí. D'altres. I això les empreses que viuen de números doncs també s'estan començant a donar compte i per això gran part de les àrees de prevenció de riscos laborals ho enfoquen i ho justifiquen Clar. Per aquí.
0: Bueno, és que de fet jo crec que és un dels camps amb els que més capacitat d'inversió hi ha, perquè hi ha moltes empreses, com bé dius, que el tema de prevenció de riscos laborals no existia i ara cada vegada més s'està implementant perquè han vist que és un benefici pels treballadors i per l'empresa al final, no?
2: Sí, sí.
0: I amb aquesta part vosaltres també heu tingut l'experiència que deia l'Anna, amb el teu cas també, Marc, suposo que també has intervingut amb empreses d'aquestes.
2: Sí, amb empreses diferents, però sí, sí, sí. I al final li dona una miqueta al lloc de feina que l'empresa oferta com un plus de valor també. Si jo Clar. Al final tinc dues ofertes de feina semblants i una em diu, i a més aquí tens un servei pagat de fisioteràpia, doncs home, a vegades són aquests detalls el que fan que un treballador acabi decidint-se per una o per l'altra.
0: Sí, sí, sí, és molt interessant perquè, a més, jo no sé ara realment si és veritat o no. Acabo de veure una notícia en xarxes socials que al Japó s'estan començant a desenvolupar malalties cervicals amb gent molt jove, degut a les hores, per exemple, que estan en videojocs, alguns per feina fins i tot, no? Gent que està desenvolupant pues, gràfics o dibuix o tal, i ho fan a través d'ordinador, passen tantes hores a la màquina, la posició és tan incorrecta des del punt de vista físic que està començant a passar. No sé si és veritat o no, perquè al final en xarxes socials moltes vegades sempre hem de posar el dubte, no?
1: Sí,
0: però heu sentit o coneixeu alguna cosa d'això?
1: Sí, perquè al final les postures mantingudes és el que ens provoca també molt tipus de patologia, no? I això, el sedentarisme, la manca de mobilitat, ja no només la postura correcta o incorrecta, perquè al final la postura perfecta, tu pots posar-te amb la cadira més còmoda, la postura més ergonòmica del món, però si et passes 8 hores així, acabaràs tenint dolor. La clau és anar-te movent, fent canvis posturals i combinar-ho amb alguna mena d'activitat física que trenqui amb aquesta, no? Amb aquest sedentarisme, amb aquesta posició.
2: Sí, jo trobem des de l'atenció primària, això ho hem vist, que evidentment la falta de moviment ens és molt perjudicial, però en nens o menors de 16 a 17 anys aquest efecte perjudicial es multiplica. I de fet estem trobant casos de nens, nenes de 15 a 16 anys, una persona amb 60 anys que li troben una hèrnia discal, una mica la reflexió és, i per què no l'has buscat abans? Perquè segurament Clar. Ja hi era. Però un nen de 15 anys, diagnosticar-li una hèrnia discal, aquí, clar, no sabem com evolucionarà aquesta esquena amb tots els anys que li queden per créixer, però realment vol dir, és una senyal de que alguna malament estem fent.
0: Clar, perquè a més és que, si veiem realment, suposo que la evolució que està fent totes aquestes situacions de nous costums, nous hàbits, no?, amb tecnologies i tal, tot això és relativament fa pocs anys. Per tant, suposo que aquí també vosaltres, com a professionals, també teniu una, diguéssim, un repte, no?, d'anar seguint tota aquesta evolució per també intentar ajudar a minorar els efectes, o no?
2: Sí, i potser més que a nivell intervenció, et diria més a nivell d'educació.
0: Sí, educació i prevenció, potser,
2: exacte,
0: també, no?
2: Sí, perquè més que... O sigui, pensem que el món ha canviat en 20 anys una barbaritat i el cos, l'ésser humà, per fer un canvi necessita milers d'anys. O sigui, que en aquest, mai anirà el cos tan ràpid com va la tecnologia.
0: Bueno, no creguis, a vegades la degeneració humana arriba ràpid, sí. Mira'm a mi, és un cas bastant directe. Escolta'm, jo no... Crec que en general que hem parlat de la fisioteràpia pràcticament amb tots els camps. No sé si ens hem deixat algun que considereu que és important. Algun aspecte que vulgueu destacar o que vulgueu fer més incís?
2: No, jo com a resum sí que sempre comparant amb medicina, que evidentment fa falta i necessitem metges, vagi pel davant, però sí que una mica la visió de la medicina sempre és, per fer el resum, no? Afegir anys a la vida, o sigui que és com el seu, no? Hi ha una malaltia, hi ha una intervenció.
0: Allargar la vida.
2: Exacte, per allargar. Aquí ja podríem entrar èticament o si a vegades massa i tot, però bueno, és com la principal funció. I en el cas de la fisioteràpia sempre és una mica al revés, no? És com que el que afegim més vida als anys. És més igual quants tinguis, el que busquem sempre és la funcionalitat i que et
0: moguis. La qualitat.
2: Exacte. O sigui, més intervenint aquí, no tant al fet d'allargar per allargar.
0: Home, com a objectiu sembla bastant loable, de dir, no sé el que viuré, però almenys que visqui el millor, exacte, possible. Això és realment important.
2: Sí, sí.
0: Bueno, doncs nosaltres hem arribat a una part de la conversa, no hem acabat, encara falta una miqueta. El que passa que a mi m'agradaria donar un gir de guió. I llavors vosaltres, jo sé que també teniu una faceta oculta, que és el tema de que sou uns viatgers empedernidos i que doncs seria difícil trobar en aquest moment, crec, un país més o menys civilitzat que no hagueu estat. Llavors no sé si us ve de gust parlar una mica d'aquest tema, si recordeu, per exemple, alguns destins especials d'on heu anat de viatge i voleu compartir amb nosaltres.
1: Bueno, sempre és la pregunta que ens fan, no?
0: I sí? Sóc poc original, llavors.
1: No, bueno, els nostres amics de dir, ostres, i algun país que t'hagi agradat més que un altre, depèn molt, no?, del que estiguis buscant o d'en aquell moment en el que et vingui de gust o així. Sempre és algo que ens preguntem quan tornem de viatge, i et quedaries a viure en el país on hem estat o així? I sempre la reflexió és que no, que aquí a Barcelona i Esplugues estem molt bé i que l'equilibri que hi ha aquí a nivell de cultura, de clima, d'alimentació, de tot, estem molt a gust i això, sí. Així com que tenim molts coneguts dispersos per tot el món i que ells, no, són capaços de viure en qualsevol país, per així dir, nosaltres jo crec que som bastant d'aquí. Ens agrada veure-ho, però sempre...
0: O sigui, sou nòmades, però de tornar de casa.
1: Jo sóc d'Esplugues de sempre, no m'he mogut a més de tres carrers de ràdio d'Esplugues, el Marc sí que ha vingut a Castelldefels, però jo la veritat que...
0: O sigui, el Marc l'hem adoptat, diguéssim.
1: És d'Esplugui, sí. Adoptat. Sí.
0: Molt bé. I de tots aquests destins, una pregunta relacionada amb el tema de la conversa d'avui. Algun cop us heu vist amb la situació de tenir que fer un servei de fisioteràpia amb alguna persona que viatjava amb vosaltres o algun... És una curiositat, perquè...
2: No,
0: allò de, hi ha algun fisioterapeuta en la sala? Típico, no?
1: No som com els metges, de moment, encara.
0: Us amagueu, us amagueu.
2: No, per això no, sí que potser que en algun país hem fet de pacients.
0: O sigui, ah, sí?
2: Això sí, però una mica no, per plaer, o per veure com es treballa, no per una necessitat d'aquest
0: moment. Curiositat professional,
2: sí.
0: Digues.
2: Sí, però per exemple a Tailàndia, que és, no, sí, això del massatge tailandès, i es parla molt i així, doncs realment vam anar a l'Escola, sí, Nacional a que ens fessin una, a veure com era allò. No?
1: Sí, que ens expliquessin una mica el
0: i
1: mètode.
0: I com va anar l'experiència?
1: Bé, molt bé, de veritat. A mi em va
0: agradar. És tant com diuen o no?
1: L'únic que allà et posen com tots així en fila, uns als costats de l'altre, no? El tema de la intimitat no és com aquí, inclús es posen a les voreres del carrer, no? Tu vas passejant per Bangkok i veus a tot de gent amb tovalloles o cartrons al terra que s'estiren 10 minutets i pim-pim-pim es fica...
0: Producció asiàtica.
1: Sí, i segueixen amb la seva rutina. Sí. És algo com molt més cultural, molt més del dia a dia.
0: O sigui, podríem dir que seria fisioalcarrer.com, no?
1: Exacte, en aquest cas sí.
0: Amb el cartró i sense la, sí, sense la camilla.
1: Sí.
0: Molt bé. Bé, doncs ara sí que estem arribant al final del programa, queden molt pocs minutets, i llavors amb aquesta nova etapa, com que no tenim moltes idees originals, jo m'he copiat del Broncano, de la Revuelta, i podeu estar tranquils perquè no preguntaré diners al banc ni coses íntimes, però la pregunta va una mica lligada amb la filosofia del programa, no? Uh-huh. I jo us volia fer posar en una tessitura, que espero que no sigui complicada, tant a tu, Anna, com al Marc. amb l'experiència d'aquests gairebé 40 anys, no?, que tens ara, també professionals, etc, no vull fer mal aquí, si ara parlessis amb l'Anna de quan tenies 15 anys, mm-hmm, després de tots aquests anys viscuts i aquestes experiències, què li diries?
1: Ui, pregunta filosòfica profunda.
0: No és fàcil. Si fos fàcil no la faríem aquí, la pregunta.
1: Sí, no? Suposo que tiraria una mica a aconsellar-li sobre les seves inseguretats o les seves pors de bueno, doncs que no es preocupés tant per el que opinin a la resta, de que mentre tu facis les coses amb la millor de les intencions i sense, no, voler fer mal a ningú ni res, doncs que estarà bé, que segueixis la teva intuïció per intentar saber cap a on tirar en moments d'incertesa o així, que em considero una persona bastant intuïtiva en aquest aspecte de que si ho segueixes normalment l'encertes. I això, que no pots agradar a tothom i que, no, pues que la vida és així, que hi haurà èpoques millors i pitjors, però això, mentre intentes ser bona persona i oblidar-te tant de les vergonyes, les pors i això.
0: Molt bé, segur que l'Anna d'aquella edat li agradaria tot això. I Marc?
2: Bé, jo una miqueta és això, eh? O sigui, jo veient el resultat d'aquests 40, pràcticament, sí que, doncs, una mica aquesta sensació de dir, fes el que et surti. O sigui, perquè realment en cap moment considero ni que hagi anat en contra dels meus pensaments o dels meus valors, i el fet de ser fidel a això crec que és el que et fa, doncs, anar agafant un camí que després la vida et va acabant de portar. Però bueno, que amb el resultat final estic molt content, amb el resultat mitjà. I això, i potser que he comprès algun bitcoin, però vaja.
0: Depèn del moment, també, no?
2: Sí,
0: depèn,
2: sí,
0: del,
2: sí,
0: moment. Bé, doncs, també com novetat del programa, volem acabar-lo no amb la sintonia meva habitual, sinó amb una cançó que habitualment triareu els convidats. En aquest cas, l'Anna i el Marc no m'han decepcionat. Som els tres, som uns convençuts i uns fans absoluts de Bruce, i han triat una cançó que és el No Surrender de Bruce, del Boss. Per què aquesta cançó, si es pot explicar, o ha sigut una casualitat?
1: Bueno, no sé, a mi el Bruce m'havia agradat de sempre, l'havia escoltat. El Marc l'ha descobert més a posteriori, arrel d'haver anat a un dels concerts.
0: Com Esplugues.
1: Exacte.
2: Sempre arribo tard.
1: I va resultar que li va agradar molt, i de fet aquest any repetim concert a Sant Sebastià, o sigui que...
0: Aneu aquest any també?
1: Sí, sí.
0: Quina,
1: sí,
0: sort, jo aquest any sí que no, eh?
1: Te'l perds, eh? I, bueno, és com un grup que, no, i amb la E-Street Band ens agrada molt als dos.
2: Sí, i és una mica aquest doble valor, potser, o missatge, de veure que és gent de 70 anys, no?, que aparentment, pues, fa 50 anys el que tenia 70 estava allà comptant els dies.
0: Estava acabat, sí.
2: I ara veiem que 70, depèn de la vitalitat que tu tinguis, no estàs ni molt menys acabat. O sigui que,
1: sí, que pots fer 3 hores de concert sense cap problema.
0: Doncs fins aquí la conversa amb el Marc, l'Anna. Gràcies als dos, de veritat. Ha sigut una estona, a part d'entretinguda, divertida, com sempre intentem, jo crec que és molt profitosa des del punt de vista del que vol el programa, que és el coneixement sobre allò que hem parlat. Crec que tenim tots una idea bastant més propera del que és la fisioteràpia i com recórrer amb ella i de quina manera ens pot ajudar. I pràcticament dir-vos que d'aquí 15 dies ens trobarem al nou programa de l'Entre Nosaltres, ja l'estem preparant. Us anunciarem de què anirà amb les xarxes Instagram i tant del programa com d'Esplugues FM, i ens quedem escoltant el nou Surrender. Moltes gràcies per venir i gràcies per
1: a
0: totes
1: vosaltres.
0: Les explicacions.
1: Gràcies, que vagi bé.
0: Fins aviat.

0: ¿Sabes? Algo me preocupa.
1: ¿Te preocupa?
0: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
1: No, no, no, no, no, para nada.
0: ¿Entonces?
1: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
2: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas.
3: Duro con él.
4: Si Ricky Rubio aguanta fent triples, muntant a cavall en una fira, tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. The Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
0: Crònica de la vida d'Esplugues. 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
5: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment, Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Avui tenim amb nosaltres un veí d'Esplugues, el Ivaner Ruzo, que ell ja va estar a Esplugues FM quan es va proclamar tercer d'Europa de l'Ironman de Frankfurt. I, per tant, es va classificar per al Ironman de Hawaii. Hola, Ivan.
1: Hola, què tal? Bona tarda.
0: Com va anar a Hawaii?
1: Doncs molt bé. És el segon cop que participava i doncs era un somni per mi poder classificar-me. És com el somni final de qualsevol triatleta que faci mitja o llarga distància, és com el somni final. Tothom que fa triatló, a lo millor acabar un Ironman pot ser un repte gairebé vital, no? Però fer el de Hawaii, que és el campionat del món pel qual t'has de classificar i has de ser dels millors del teu grup d'edat, doncs és un repte que està a l'abast de pocs, no? I per mi era important i ho vaig aconseguir fa 3 anys, ara, estem al 2020, i vaig tornar al 2019, o sigui que doblement content.
0: I amb aquests 3 anys de diferència, vas notar diferències físicament, mentalment, per bueno, a millor, per a pitjor? O...
1: Quan tornes a un lloc on ja saps on has estat, doncs...
0: L'avantatge, suposo.
1: Sí, és molt diferent. Primer lloc vaig anar amb la meva família i aquest segon cop he anat sol. Perquè també doncs, a nivell econòmic, desplaçar-me a Hawaii amb tot el material, doncs és
0: molts diners.
1: És molt car. I també molts dies de vacances, perquè al final és a l'octubre i els nens tenen col·le, la meva dona té feina i logísticament...
0: Hem de recordar que l'Ivan és un superman perquè tens 2 fills, 2 criatures petites, tens la teva feina i a més fas Ironmans.
1: I una dona que m'aguanta.
0: Amb molta paciència.
1: Doncs sí, perquè no és fàcil combinar. Doncs aquí està la gràcia, jo crec, de tot això. I per això jo li dono tant de valor o a la gent que m'envolta ho veu com algo important perquè no és només entrenar, sinó és poder aliviar, doncs t'has de guanyar. Abans comentàvem fora d'antena que tinc negocis familiars, em busco la vida, bueno, has de guanyar...
0: Hem de dir que has vingut ara... perquè fins ara no has pogut venir.
1: Clar,
0: perquè la teva agenda és una mica complicada.
1: Clar, i de fet, soc autònom, soc entrenador personal i també tinc algun negoci familiar. Doncs clar, i Hawaii doncs es fa, es disfruta, però després arriben les visas.
0: Clar.
1: I el novembre i el desembre són mesos divertits, no?
0: Perquè dius, gener,
1: això què era? Bueno, passeu con delfines. Bueno, està molt divertit, però s'ha de pagar, doncs, i ningú m'ho regala, i doncs estava...
0: Hem de dir que no tens sponsor o tens algun sponsor ara?
1: Sí,
0: després de la darrera vegada que vas venir.
1: Sí, estic molt content perquè arrel de Frankfurt doncs em vaig vincular, em van proposar ser l'ambaixador, que ho vaig comentar una altra vegada que vaig venir, ambaixador d'una fundació que es diu Projecto Alfa, que és una fundació que vol divulgar i visibilitzar una malaltia que tenen uns crios amics, fills d'un amic meu, que és una espècie d'esclerosi múltiple, que és una malaltia degenerativa, la qual els nens perden...

0: tot muscular, i ells el perden esporàdicament jugant, perden tot i aquest múscul no es regenera, i és algo similar al que els pot passar als esportistes de la llarga distància, que al final quan portem molts quilòmetres tenim problemes musculars deguts a la distància o l'esforç, i ens recuperem quan parem ells, en canvi doncs no es recuperen. I aquest símil amb l'esport van fer que volguessin vincular-se a un esportista, van escollir a mi, m'ho van proposar 15 dies abans a Frankfurt, que era on podia fer la marca mínima per poder anar a Kona, i jo vaig desestimar Kona perquè era molt econòmic, era molt, molt costós, i havia estat una vegada, m'encantaria, i m'ho vam provar 15 dies abans a Frankfurt, i empreses vinculades a aquesta fundació em donaven un cop de mà perquè jo anés a Kona, perquè té una repercussió mediàtica doncs relativament important, i fer un vídeo des d'allà, divulgar la malaltia. Evidentment en el titulatge doncs portaven gran projecte Alfa, vestit del meu equip, que és Rayo Team, amb els colors Rayo Team, però en lloc de ficar el meu equip, projecte Alfa. I doncs quan m'ho van proposar quasi me desmayo, dic, ara m'ho dieu 15 dies abans de la gran prova, però per sort havia entrenat i em trobava molt bé, i durant la prova va ser un mantra que vaig tenir al cap que em va ajudar moltíssim, perquè anava dient, és que puc anar a fer alguna cosa important, ajudar uns nens a trobar recursos, i m'estan també ajudant a mi per altra banda, i vaig fer la cursa de la meva vida, i vaig quedar tercer del meu grup d'edat. Hi havia 11 places, que jo sempre anava al límit, el décimo, el doceavo, el quinceavo, bueno, i vaig quedar tercer, o sigui, no vaig anar a sobrar, a mi mai va sobrar, però em van sobrar bastants minuts, i molt content.
1: I un cop classificat per Hawaii, per Kona, com et vas preparar aquests mesos previs per anar fins allà?
0: Soc entrenador, però m'agrada que algú doncs des de fora vingui amb...
1: Perquè és com més objectiu.
0: Molt més, clar.
1: Et permet millorar, sí, coses que potser
0: i
1: tu...
0: I sempre passa que qui té moltes ganes o il·lusió, ens passem de rosca i entrenem més de la compte i ens lesionem o ens sobreentrenem, perquè al final no és entrenar, és descansar. I si entrenes més de la compte i no descanses, amb els crios, amb el dia a dia, no, és una vida pues, que no tens moments de... Puc entrenar, però no tinc temps de descansar tant com potser altres persones de la meva edat, a la millor no tenen família o altres obligacions. El que et deia, doncs res especial, simplement... Bé, jo sé, em conec molt bé, soc entrenador, però la preparació per Hawaii, a nivell físic m'he trobat molt bé. El problema és que vaig fer un canvi de plantilles esportives, perquè tocava portar unes plantilles, jo corro, tinc una trepitjada curiosa del peu dret, i portava unes plantilles ortopèdiques, fa molts anys estaven fetes miques, me la vaig canviar i m'han fet mal, i vaig estar malament, i de fet encara tinc molèsties, i vaig arribar a Hawaii amb un bon estat de forma, però mig,
1: però els peus
0: mig lesionat del estaven... poder, del Juanete derecho, inclús caminant els dies d'abans per allà, digues que no puc ni caminar.
1: I llavors? Et feia mal, llavors?
0: Feia mal, sí, sí.
1: I aleshores com et planteges anar a la cursa quan...
0: Estàs en Hawaii lesionat, no mola nada. Doncs, de fet, vaig entrenar amb les plantilles que, bueno...
1: Amb les velles, no?
0: Amb el pont, em feien llagues, vaig fer un mig Ironman el 30 i pico d'agost, que em va anar increïblement bé, vaig quedar tercer de la general, em va anar superbé, però vaig acabar aquest mig Ironman amb una llaga al peu de mig pam, i vaig dir, ostres, hasta aquí hemos llegado. I vaig anar a Hawaii amb les plantilles antigues, dic, no puc anar.
1: No te volies jugar.
0: Però el mal ja estava fet.
1: Clar.
0: I bueno, vaig poder fer-lo. De fet, curiosament, concretant, vaig fer un minut i mig més que fa dos anys, sense buscar-lo, amb unes condicions meteorològiques bastant més austeres, perquè la natació estava molt més moguda, l'aigua es anava al mal obert, clar, i l'aigua estava més moguda, feia molt més vent.
1: Clar, quin clima hi ha a l'octubre al Hawaii?
0: Doncs,
1: o sempre el clima es manté o no? O canvia també?
0: Que per anar a la platja és increïblement bo, però que per fer un esport de llarga distància no és tan bo, perquè...
1: La humitat...
0: Calor i humitat, clar. Sí, sí, molta calor i molta humitat. De fet, vaig passar calor inclús nedant. L'aigua està calenta.
1: Hi ha alguna temporada millor que no l'octubre per anar a fer-la?
0: Jo crec que és el clima caribeny o el clima així centre equatorià, és constant, és constant. Plou bastant a les tardes, molt humit, però no va fer un dia extremadament calorós. De fet, a la marató, que és on més por tenia, perquè de fet, bueno, sembla, quan tornes a un lloc, era conscient que l'aigua estava més moguda, era conscient que feia més vent, però jo volia mirar el temps de fa dos anys, ja que torno sol, amb experiència, bé de forma, amb el handicap del peu, però hi vaig afrontar la marató ja amb un quart d'hora més que l'any passat, o 15 o 12 minuts més, i dic... Uf.
1: Per la gent que no coneixem massa el món dels Ironman, explica'ns per on comences, per córrer, per anar en bici, per nedar, i més o menys quantes hores es calcula que, bueno, no sé quin és el menys el temps que va fer els que van participar, quant temps vas trigar tu a fer-ho. Explica'ns una mica com és el procés.
0: Mira, l'Ironman és una distància de triatló. El triatló és esport, que és un esport olímpic. La distància olímpica són 1.500 metres nedant, 40 de bici i 10 corrent. Sempre has nedar, bici i córrer, per aquest ordre. L'Ironman és la distància més llarga que hi ha del triatló i són 3,8 nedant, 180 de bicicleta i 42 corrent, un marató. El que va guanyar, que és Jan Frodeno, que és un alemany que està fincat a Girona des de fa bastants anys i parla un català
1: de Girona?
0: Exquisit. De Girona no tant,
1: gairebé,
0: però parla català.
1: Vull dir, perquè els accents moltes vegades s'encomanen, no?
0: I és una bellíssima persona, és el Michael Jordan del triatló, perquè és extrovertit, i vaig poder, una de les coses bones, faig un mini KitKat, sí, és que tu pots competir tocant els professionals. No hi ha cap esport en el qual tu puguis competir en la mateixa canxa, yeah, que un professional.
1: Al mateix moment, diguéssim.
0: Ells començaven amb 20 minuts abans i després sortien els amateurs. Però jo em anava, hi ha punts de gir, jo em creuava amb ells i podia saludar-los. De fet, els espanyols que participaven com a professionals els podia saludar en cursa, hi ha camaraderia. I això és una cosa que costa molt i els amateurs ens dona molta il·lusió. És un dels motius pels quals també podem estar allà, perquè estem trepitjant el mateix terra que els professionals.
1: Sí, esteu al mateix moment.
0: Una estona més tard, però estem allà amb ells. I de fet, jo vaig veure com la cursa evolucionava, com els pros s'adentaven entre ells, que hi ha punt de gir a la bici, punt de gir corrent, com les noies, la primera adentava la segona a la tercera, i bueno, moments puntuals, tampoc estàs molt per observar, però bueno, estàs ahí. Doncs el que va guanyar, Jan Frodeno, va fer 7 hores 51, que és el rècord de la prova.
1: Sí, Déu-m'hi-do.
0: I amb 38 anys o 39 anys, que té. O sigui que...
1: L'edat és... què aporta quan... O sigui, com més anys portes fent físicament, tens menys resistència, o quines són les diferències entre estar més jove?
0: Quan passa l'edat i passes dels 35-40 anys, el cos va menys, això està clar.
1: Però en canvi, mentalment...
0: Bueno, com és un esport de llarga distància i l'aspecte mental, l'aspecte tècnic, l'aspecte nutricional, l'aspecte aerodinàmic, de material, tot això tu durant el temps ho vas evolucionant. Per exemple, la posició de la bicicleta que tu portis, aerodinàmica o no, influeix moltíssim, moltíssim. Més que portar una bici millor o pitjor, la posició que portis. I aquesta posició que s'adopta és agressiva i has de portar-la durant 5 hores. També em preguntaves quanta estona estàvem. Pues a la bici, una persona d'un nivell meu, són 5 hores a la bicicleta. 5 hores a una posició aerodinàmica no és la més confortable del món, i amb l'edat, amb el temps, la vas evolucionant. I cada dia, bueno, cada 3 o 2 o 3 mesos, segons tu creus, vas adaptant la posició cada cop més aerodinàmica perquè tu el teu cos s'adapti a...
1: O sigui, et vas perfeccionant, podríem dir, no? El teu cos es perfecciona per aquella...
0: Per ser capaç d'aguantar en una posició més estona sense perjudicar després altres músculs que et faran fer córrer.
1: El mateix passa amb la teixeta.
0: Jo calculo que jo ara tinc 40 anys, encara estic millorant amb la llarga distància, però calculo, intueixo que depèn del que em cuidi també. L'alimentació, el combustible és clave, si et cuides...
1: La genètica, també. Tu tens una genètica determinada, no? Vull dir que això ja...
0: Jo no hi confio gaire, no? En la genètica. Jo confio més en l'entrenament i en el treball consistent. És que són esports en els quals has de ser molt consistent durant els anys.
1: Però hi ha un determinat prototipus genètic.
0: Jan Frodeno fa un 94.
1: I això, suposadament...
0: Que no és el millor prototipus.
1: Per fer una marató, no?
0: Que hi ha hagut en tota la història, juntament, crec, amb el Javi Gómez Noia, que és l'espanyol...
1: Hi ha alguna explicació perquè aquest físic, precisament, doncs, tingui uns
0: aquest
1: temps
0: té unes fibres super elàstiques, perquè aquest noi sembla un jugador de bàsquet, clarament. No. Té un profundit de jugador de bàsquet o d'handbol, no de triatleta, perquè ja et dic, però de petit ho ha treballat molt, té una tècnica de córrer increïble, una ment, perquè parla 5 idiomes, més amb això ja et dic que és un tio molt intel·ligent, i en curs també s'ha de ser intel·ligent, s'ha de tenir plan A, plan B, plan C...
1: O sigui, mentre vas corrent...
0: Falten lletres, perquè amb tanta estona...
1: Fas estratègies.
0: Diuen que l'Ironman perfecta és l'Ironman en el qual tu sorteixes tot el que et passa en la cursa de manera perfecta, perquè et passen coses...
1: Com ara què?
0: Com ara que has d'anar al servei. Com ara que punxes 2 vegades de roda. Com ara que plou i tu estàs a Hawaii i està plovent. I dius, va ploure la bici, de fet, una estona, primers quilòmetres, i puja molt la humitat. Com ara que portes un bidó amb la nutrició de 4 hores concentrada en un bidó i se't cau. i has de decidir què faig. Feia la volta, torno a agafar-lo o decideixo agafar avituallaments i calculo quants grams de carbohidrats tinc que prendre per hora perquè te posa de córrer, no és la bici. Has de prendre decisions constantment. Els pros, com van a guanyar, han de decidir més coses. Perquè este,
1: hi ha una pressió.
0: Un canvi de ritme, vull con ell o no vull con ell? Però també han d'acabar la cursa. Els pros, és curiós perquè allà tots acaben la cursa. Perquè allà, per poder que s'acabi com a professional, que són 50 o 60 professionals, tots han hagut d'haver guanyat un Ironman previ dels circuits. Tots són guanyadors d'Ironman. O sigui, no és uns puntos. I va anar tot o nada. I ja veus a professionals que són increïblement bons caminant, perquè han reventado, perquè van a todo o nada, i normalment és nada.
1: Yeah.
0: No solo todo es uno, o el segundo que diu, ah,
1: claro, tothom pot guanyar.
0: No tothom pot guanyar, i quan i de fet, me recordo a Alistair Brawley, que és medallista olímpic a les Olimpiades de Londres i de Rio, doble medallista, doble or olímpic, caminant. Ens vam creuar, com tu i jo ara mateix, més de prop, i dic, està caminant? Ha dit estar a Brauli perquè anava tercer a la bici, va voler intentar aguantar amb els de davant, debutava amb Ironman, bueno, va guanyar l'Ironman d'Irlanda, i era el segon que feia, i va rebentar, i bueno, veure'ls
1: i tu quan patir, veus...
0: i que siguin humans, són humanos.
1: I això tu què et fa pensar? Perquè penses, ostres, et fa sentir millor? O penses, hòstia, si aquest està així... et baixa la moral.
0: De d'on viene esto? Perquè no és que venen de molt lluny, perquè la marató te'n vas molt lluny i tornes. Diu, què li ha passat a esto?
1: Què li han fet a aquest? No sé si baixa la moral o la puja, no?
0: No, així al final, els que estem allà, tots tenim una experiència i sabem el nostre protocol i sabem escoltar-nos. De fet, tanco aquest gran KitKat que he fet i torno a la meva marató, que és quan em trobo amb aquests nois. No feia molta calor, estava mig nuvolat, per Secona no era molt... I al final jo sé perfectament a quin ritme tinc que anar, perquè, entre comillas, de fet, crec que porto 14 Ironmans i només hi ha hagut un que m'he hagut de retirar perquè m'he passat de ritme. Al final, si tu t'escoltes, tornant també a la pregunta que feies de la genètica, és un tema d'autocontrol, ja que jo sóc una persona molt nerviosa i per això també aquest esport m'agrada molt perquè m'obliga, en primer lloc, a entrenar amb feina de formiga, fet entrenaments petits. No, fes un entrenament i et trobes bé i vols dar-lo tot i... No, és que demà tinc un altre entrenament.
1: Clar.
0: I l'altre tinc un altre.
1: T'has de dosificar, no?
0: El kit de la qüestió és muntar un puzzle o un castell de naipes. Pum, pum, pum. I si fas un naipe i el fiques malament, et cau el castell. Potser tot no, però has de tornar a recomençar. O una lesió, perquè has volgut córrer molt i no té una bona base. I en cursa igual, si tu has entrenat molt bé en cursa has de saber, quilòmetre 120, ostres, que em trobo molt bé, és que estoy en Hawaii, que és més objectiu, ja, però tranquilo, perquè queden 60, no tinguis por, ves fent, i en moments de subidón no venir-te arriba, i en moments de bajón, que també n'hi ha, no venir-te baix, bueno, doncs menjo i mantinc el ritme, i aquesta autoconeixença i entrenament crec que és molt més important que la genètica. Molt. La genètica potser et pot donar un plus, o sigui, ser campió del món, però ser un grup amateur d'alt nivell, qualsevol persona que s'organitzi bé, que tingui pues, la consistència d'estar en molts anys, jo fa 20 anys que va entrenar un triatló, des que jugava bàsquet aquí a les Plugues, i conec molta gent amb molt de potència, amb molta genètica,
1: sí,
0: que ens entreno jo, que fan un, dos, tres, i no arriben als nivells que volen arribar,
1: I s'enfonsa
0: i ho deixen. Clar. Si tenen un potencial...
1: No. Per què no veuen el resultat a curt termini?
0: És que avui en dia la vida que vivim...
1: És molt ràpida.
0: Un xaval de 18 anys, tu, quan tengas 38, entonces seràs de los buenos de tu grupo. O sea, d'aquí 20 anys, potser no és tan flagrant, però en el meu cas ha sigut així. Perquè jo en 20 anys vaig començar, bueno, normalet, i he començat a ser, entre comillas, a destacar. Bueno, ara als 40, el meu primer pòdium internacional amb un Ironman, als 40 anys, després de 20 d'experiència. I amb dos crios, quan realment tinc menys temps i quan vaig...
1: Però potser per això que tens menys temps...
0: Aquesta evolució esportiva fa que al final, doncs, ha sigut també doncs, una fita puntual, potser no es repeteix, però la maduresa aquesta que s'arriba és a fet d'entrenar. I també el disfrute, el gaudiment, perquè al final... el més important és gaudir de cada entrenament del dia a dia. Això és un hobby. Jo és un hobby que també ho combino amb la feina. Però la meva feina és ser entrenador, no anar a córrer. Jo també puc ser un bon entrenador i ara vivir de rentes.
1: Però la teva gràcies també a que tu participes d'una manera tan intensa amb un Ironman i et prepares al llarg de tot l'any, també et dona referències, informació que després tu pots aplicar, entenc, sí, a la teva feina, no? Sí. Perquè, clar, tu experimentes amb el teu cos...
0: Ho he pogut estudiar...
1: El que tu després pots transmetre als altres.
0: Totalment d'acord.
1: On, sí, fins, sí, on pots arribar, fins pots no, tot això que m'explicaves.
0: La fisiologia humana de quilòmetre 32, d'un Ironman, el que puc sentir, però quan parles amb un pupil o a un que tu entrenes, li pots transmetre des de les dos vessants, clar.
1: I tu creus que en els darrers anys hi ha hagut com un ressorgiment o hi ha una moda al tema de les maratons, els Ironman?
0: Sí, jo crec que
1: sí. Què creus que és degut?
0: I també curses de muntanya. Moltíssima gent que s'està animant. Bueno, perquè ens hem tornat molt sedentaris, perquè arribem a una edat que ens veiem la panxeta i diem això, ostres.
1: Bueno, tu no t'has vist la panxeta mai, em sembla,
0: no, eh? No, ara estic millor, però després de Hawaii ha sido muy duro, el post-Hawaii. Tinc un grup de fa dos anys organitzo un grup de WhatsApp d'espanyols que anem a córrer perquè ningú s'organitzava. De fet, hi ha un desfile de les nacions que desfilem tots, com unes mini-olimpiades. Bueno, això és molt americà. I jo vaig començar a organitzar el tema dels espanyols que són uns 50 cada any. Pues des del 2017 vaig fer un grup de WhatsApp amb tothom que classificava, pues, entre amiguis, este ya lo he conseguido, i ens hem organitzant. I ara avui ho parlava amb el grup de WhatsApp del 2019, i tothom deia els quilos que han guanyat des de l'Ironman i et diria baixanades, més 8, més 10, més 6, més... Jo he guanyat 4 quilos i crec que n'he perdut un parell. El post-Kona se junta con las navidades, saps? I ha sido...
1: Però per
0: un
1: què?
0: Poco...
1: Perquè un cop ja et relaxes... en aquest cas, clar, d'octubre al desembre hi ha molt poc marge i clar, ja...
0: Encara no t'has recuperat d'un embiste que dius... No, i ara t'enllaço dos temes que crec que són importants. Primer, que hi ha un... Està catalogat dintre de la psicologia com el síndrome post... síndrome depressivo post-Ironman. Tot repte...
1: Fort.
0: Esportiu o personal important, quan s'assoleix, sempre hi ha un post fins que torna a haver-hi un altre repte diferent o més gran o variat. I està catalogat. Tu t'estàs entrenant 8 o 2 mesos amb molta il·lusió, cuidant-te, fas la cursa, la prova, l'examen, va com va, doncs acaba, si ha anat bé, tens el bajón, i si ha anat malament, pues bajón i medio, no? Pues imagina't el síndrome de post-Kona, que no és post-Ironman, que és post-Kona, que és l'èxtasis màxim d'emocions. A més, vaig anar sol tota la setmana, hi ha mil eventos previs, que si el desfile de les nacions, que si la carrera en calzoncillos, hi ha una cursa amb calçotets que tothom va fent el friki, tothom va fent uns modelitos, bueno, et diria mil...
1: O sigui, van calentant l'ambient, no?
0: Perquè els hogarenyos d'allà s'enreien del que els triatletes sempre, doncs, anem marcant perquè, bueno, els americans, tots, i van patentar o van fer una cursa en ropa interior, i és també una ONG, i van, bueno, un dia t'he ensenyat de fotos meves, perquè al final, com vaig anar sol, vaig poder desmadrar...
1: Gaudir, sí.
0: Sí, una miqueta més, que anant en família, que estava més limitat. Doncs, el síndrome post, i la gent s'encreixa molt, i el que et deia de la pregunta, de que molta gent s'està animant a fer proves, jo crec que és per això, perquè et veus que de jove has fet esport, arribes a la vida laboral, et fiques molt de ple, i un cop tens aquesta vida laboral establerta i més o menys organitzada, jo crec que la gent que no té reptes està morta. O sigui, si no tens reptes a la vida, estàs, no ho saps, però estàs mort. I si són esportius, pues millor, sabent fins on pots arribar, perquè la meva feina és guiar reptes.
1: Aquí volia arribar jo, és a dir, des de la part com, ara anem a parlar com amb l'Ivan, entrenador. Tot aquella gent que als 40, sobretot, és com un impàs, no? I sobretot molts homes, a vegades decideixen, em vaig apuntar a la marató, de que sigui, de Barcelona, de la mitja, el que sigui. Pautes o coses puntuals que els hi voldries dir, perquè no et pots agafar unes bambes i un xandall i tirar-te al carrer. Si no, abans de fer tot això, què els hi diries?
0: Que l'objectiu i el gaudiment màxim és el camí, no és el dia de la cursa. Perquè el dia de la cursa, 2, 3, 4, en el meu cas van ser 9 hores 50 amb l'Ironman, però és un dia i passa ràpid. En canvi, el dia a dia, l'entrenament, el procés d'entrenament pot durar 3, 4, 6, 8 mesos. Gaudeix de l'entrenament, agafa't un entrenador qualificat que et guia en el camí i et faci millorar, perquè et col·locarà a la línia de sortida amb unes condicions de forma òptimes perquè no et facis mal. evidentment l'esport del rendiment i l'esport de llarga distància no és 100% saludable, perquè aquell dia doncs, fas un límit, fas un entrenament que supera els límits saludables, però si estàs entrenat, jo t'asseguro que els dies després de l'Ironman puc sortir a córrer, estic cansat, però no, si no fos per les plantilles, que m'han fet mal les plantilles, jo no tinc lesions mai, i em trobo bé, i la gent que està entrenada i fa les curses segons les seves possibilitats no té problemes. La gent que surt com un loco, encara que hagi entrenat bé, si surts com un loco, pues explotes. Però el que vull dir és això, que tinguin paciència i que gaudeixin del camí, perquè al final lo bonic és el camí, després guanya un i el repte que es planteja que sigui assolible i ambiciós, però aquest repte que te plantegi també l'entrenador segons et vegi, perquè molta gent quiero hacer un maratón y quiero hacerlo menos de 3 hores y solo puedo entrenar 2 días por semana y hace que no hago deporte 2 años.
1: Claro.
0: Pues dentro, és el que anava a dir, que de 4 ja... anys haces este maratón.
1: Claro, és que hi ha molta gent, jo ho veig pel meu entorn, que agafen com aquesta, o sigui, de tot a res. O sigui, han passat un marge.
0: I paren una altra vegada.
1: Clar, i l'any demà és el que tu deies, a l'any demà no es poden aixecar del llit. Estàs 4 hores i has estat una marató, una mitja marató. Llavors hi ha com un excés potser de voler arribar, però...
0: cadascú porta com ho porta, però jo veig això, veig que és una, parlo del triatló, però també es pot parlar de maratons. El triatló és tan complex, són 3 esports, has d'entrenar, ens tornem molt bojos. Jo crec que també en la meva vida també he passat per fases de més obsessió,
1: de bogeria.
0: Jo crec que sí,
1: d'intensitat, no?
0: Però sí, potser sí, segurament quan no tenia nens, quan tens la vida, doncs tens més temps, doncs inverteixes més energia del teu dia a dia. Ara com ho veus tot més en perspectiva i dius, val la pena invertir tanta energia en això? De fet, ja m'estic plantejant en un futur a curt mig plaç fer algun canvi i baixar el llistó. Mira que em trobo bé, no tinc problemes a nivell familiar, puc dir clarament, però crec que vull invertir més temps a estar a casa. O sigui, sóc jo el que vull invertir més temps, tot i que em costarà perquè estic en el meu moment, però m'agradaria molt, i ja ho avanço, tornar a Kona aquest any una altra vegada, si puc aconseguir-ho, perquè faig l'Ironman de Lanzarote al mes de maig, que també t'haurà 5 o 6 places per tornar, i tancar com un cercle per no engorilar-me i no dir, perquè més, perquè hi conec gent d'aquests espanyols que van cada any, a part que és costós, tinguis o no tinguis patrocinadors, menjar de casa 15 dies a l'octubre.
1: Perquè és com addictiu, no?
0: Clar, bueno, clar, l'esport és addictiu de per si.
1: Sí.
0: Doncs imagina't si et fiquen una pastanaga boníssima, no? Un caramelet que dius, venga, va, cada any te puedes comer un poquito más. Doncs tu també has de saber. Saps que em ve molt de gust i crec que faré en un futur a curt plaç és córrer per la muntanya. I mira que vivim en un entorn privilegiat. Sí. Ara aquest any, com et deia, com m'entreno jo, estic buscant eines per intentar en menys temps doncs, rendir el mateix que abans. Abans sortia en carretera, entre setmana, feia 3-4 hores, ara no vull fer-ho ni puc fer-ho. En canvi, amb una mountain bike, m'he comprat una mountain bike i en 2 hores em pateixo qualsevol, estic descobrint camins, racons, riuets que jo tinc a 100 metres a casa o a un quilòmetre, que jo visc aquí a les Plugues a la part de dalt, i és que estic a qualsevol, o a Sant Just o a les Plugues en un moment. I
1: fins ara no ho havies fet?
0: No, mai.
1: Com pot ser això?
0: Perquè me n'anava a córrer a la carretera de les Aigües, com a màxim, o al riu Llobregat, o me n'anava al Parc de Cervantes, que està molt bé, però tot és urbà. I cada cop em ve més de gust una motxileta i a córrer per la muntanya. I
1: a fer contacte.
0: No aquests trails de muntanya, que m'estic informant també jo, i també, bueno, el que dèiem, unes bajanades de 180 quilòmetres, de 150 quilòmetres corrent, i mira que jo humilment vinc d'un...
1: Tens un nivell.
0: Tinc un nivell.
1: Tens un nivell.
0: Et juro que ho veig... 180 quilòmetres, si no, segur que el límit humà no existeix.
1: Jo t'ho anava a fer la pregunta, és necessari?
0: Clar, bueno, no ho sé. O sigui, si hi ha gent que porta fent curses de muntanya...
1: Clar, però no tothom és Kilian Jornet.
0: 15 anys, o el Kilian que ha nascut a la muntanya, i ell és salvo feliç.
1: Clar, que era petit, amb 2 anys i ja pujava per muntanya.
0: I aquest noi és salvo feliç i no té... Sí que sé que està operat del genoll, perquè segur que a la muntanya pots caure, no? Però no és una persona que doni una imatge de ser una persona que es trenqui per tot arreu i que tingui problemes i notícies esportives. S'ha caído, anem a buscar-lo en helicòptero. No, o sigui, si ell és feliç així, el problema és quan algú sense bagatge es fica en un berenjenal d'aquest tipus. Tu et fiques en un berenjenal d'una marató i et passa alguna greu, ve
1: tens un equip,
0: el rac i et treu. Et passa alguna a la pica d'estats i potser no arriben.
1: Com surt d'allà?
0: I s'ha de saber on et fiques. I no són nens, o sigui, gent gran. Però bueno, fica't en mans d'un entrenador i sobretot gaudeix el camí. O sigui, que al final...
1: És viure, no? Gaudir el dia a dia.
0: Parlant rudament, el que mola és el camí, no? O sigui, al final, l'altre, a tothom... Jo ara parlo des de que sí, ara estic en un moment esportiu, que estic aconseguint reptes, que això és la llet, ja. Però al final m'estic donant compte de que el gaudiment és el procés, i el viatge, i el anar a una cursa, i al final la cursa s'ha de menys, perquè pots gaudir més d'una cursa de barri que no. L'altre dia vaig fer la cursa de Nassos, que és la amb un amic client que vaig acompanyar, que volia baixar de 40 minuts, jo i un altre noi, que els dos tenim un nivell de 35 minuts, i ell volia fer 40. Doncs el vam acompanyar amb un nivell més suau el nostre, i vam anar tota l'estona acompanyant-lo, i el quilòmetre 9 va parar. O sigui, para. No puedo más, diu, bueno... Hay que llegar al cotxe. I va acabar trotant, i tot així va fer 40 minuts i 30 segons. Està molt bé, això és el millor temps. No era el que buscava, però està molt bé. I vam entrar junts, de la mà, i així. I li vaig fer una foto, i em deia, no esperava, mira que no he aconseguit l'objectiu, no esperava disfrutar tanto i tenir un recuerdo tan bonito d'esta carrera. Igual és el recuerdo que tengo más bonito de todo el año. I ha fet un Ironman aquest any, ha fet mitges maratons, ha fet reptes que es poden considerar. I diu, és el recuerdo que tengo más bonito de todo el año, ir contigo y con Cristian y llegar a la meta. Pues no cal anar-nos tan lluny. No. Però bueno, això també cadascú...
1: Bé, nosaltres podem fer una crida als nostres oients perquè contactin amb tu.
0: Ah, vale.
1: Si volen tenir un entrenador com l'Ivan, que els posarà una mica al cap fred i els dirà recomanacions, com ara ens explicava, de si volem posar-nos, ja no només en forma, si volem entrar en el món de l'esport i viure-lo, gaudir-lo, en comptes de posar-nos un objectiu potser massa alt d'entrada, no? Que està bé tenir objectius...
0: No viure en l'objectiu, sinó que l'objectiu faci que el teu dia a dia sigui millor, que t'aporti felicitat al teu dia a dia.
1: Conèixer gent, entrenar amb gent que et suma...
0: I cuidar-te el teu cos, alimentació, i gaudir del procés i de trobar-te bé, que no, por hacer eso ese día, has d'arribar a aquell objectiu amb molta salut i content i feliç, que si no arribes content i feliç al dia de la cursa...
1: No serveix.
0: Un cop a la cursa, els fantasmes et venen... En 10 hores et venen fantasmites per tots lados.
1: Se't mengen.
0: I si tu estàs en pau i tranquil, això es nota, eh?
1: Tu medites, Ivan? O medites mentre entrenes?
0: Hauria. Medito mentre entreno. Hauria. De fet,
1: és una altra manera de meditar.
0: He fet ioga, he fet meditació, però no aguanto quiet més de...
1: No, dic perquè hi ha gent que abans, no? Molts esportistes d'èlit, abans d'enfrontar-se amb un repte, s'hi posen...
0: Jo corro, i ara que corro per la muntanya, torno dient, no sé si això és meditació, però torno...
1: Semblant.
0: Sí, molt clar, quan corres sol, que també agrada entrenar amb gent, però també crec jo que s'ha d'entrenar sol, perquè al final a la cursa estàs sol, i al final has d'entrenar el teu ritme. Entrenar amb més gent està guai, però a vegades no és el teu ritme. Bueno, es pot compartir, un s'adapta, però entrenar sol, i perquè tu t'agrada, no perquè has quedat. El component social de l'entrenament també és important, i ho compro. I fer sempre l'entrenament sol, és, al final dius, o sempre entrenar amb gent, dius, hòstia, déjame tranquilo un dia, cadascú té, també, és com és la seva personalitat, no? Però és important, el meu pare és instructor de tai chi, de yoga i de qigong,
1: que a casa tens...
0: Però bueno, en casa de darrere ell es tanca a la seva habitació i fa les seves... i és professor, ara que està jubilat, s'ha format i és... Però bueno, jo, l'esport per mi sí que és meditació. O nedar, nedar amb entorns naturals.
1: També.
0: El bo d'aquest esport és que es fa amb entorns naturals.
1: Clar.
0: I poder nedar a l'estany de Banyoles, que hi ha gent que diu, jo, no, nedar i anar veient muntanyes, o anar amb bici per indrets que dius, a Frankfurt mateix, la cursa no va ser molt bonica, hi ha molta gent. I dic, pues estàs a Frankfurt, estàs aquí en un entorn preciós, empàpate de l'entorno i viu. I bueno, va anar bé.
1: Ivan, que xerrant, passa el temps volant, eh? A veure, objectius o reptes que tens per aquest 2020? Has dit Lanzarote?
0: Sí,
1: vull tornar... I Kona, també.
0: Bueno, Lanzarote, el 23 de maig, és l'Ironman de Lanzarote, que es fa una illa també bastant semblant a Kona.
1: Sí, la conec.
0: Volcànica.
1: La conec, molt maca.
0: Sí, Lanzarote, o lo amas o lo odias.
1: Sí.
0: A mi m'encanta, jo vaig cada any. De fet,
1: fa mare, no?
0: Fa mare, és allà super... fa una miqueta de vent, eh?
1: Conegudíssima pel surf, no?
0: De fet, vaig cada any a fer un campus que em vaig amb uns 20 pupilos.
1: El conec, sí. Està a prop de Famara, no?
0: Sí. I vaig a la fàbrica per allà i el maig serà l'Ironman. I si tot va bé, pues, m'agradaria, si trobo també alguna ajuda, algun patrocini.
1: Fem la crida.
0: Per exemple, doncs mira, Policlínica Guadalupe,
1: sí?
0: Aquest any col·laborem. Arrel de Kona, vaig enviar algun correu a entitats que jo creia que podíem col·laborar, i si m'han respost i col·labora, em donen fisioteràpia dos cops al mes perquè pugui jo, doncs, fer-me massatges, que això ho he d'abonar tot això jo.
1: Sí.
0: I també un import econòmic perquè col·laborem, i bueno, si tenen dos o tres cosites més que tinc al tintero i em classifico, perquè això tampoc és venga va, voy, no,
1: yeah,
0: m'he de classificar, m'agradaria molt tornar una vegada i dir, senyores, ja hasta aquí.
1: Muchas gracias. Doncs quan vulguis, tornes per explicar-nos, ja sigui doncs, de la teva feina com a entrenador, dels teus reptes i de tot el que tu vulguis explicar. Ja saps, Esplugues FM està a la teva disposició.
0: Moltes gràcies, per un plaer.

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Avui us volem parlar de campanes i de toc de campanes. Les campanes van començar a ser usades fa 2.500 anys a la Xina. També van ser usades pels romans. Les campanes han esdevingut el que són avui gràcies a que a partir del segle VI i VII es va decidir convertir-nos en una eina de comunicació amb l'exterior del temple. Podem trobar campanes a les parròquies, als monestirs, a les catedrals, i aquestes marcaven els temps amb els seus tocs. Tocs de resó canònics, matinades, laudes, prima, conventuals, nona, vespres o completes. Els tocs de campana van ser declarats un element festiu patrimonial d'interès nacional l'octubre del 2017 pel govern de la Generalitat de Catalunya. Des d'aleshores s'han organitzat diversos simposis, accions encaminades a donar a conèixer el món campaner. I si fem història aquí a Esplugues, si volem parlar del campanar de Santa Magdalena i de les seves campanes, avui a l'espai d'entrevistes us ho expliquem. I avui amb nosaltres tenim a la Teresa Carbonell i a la Lluïsa Morera en representació d'aquestes dues entitats. Hola, molt bona tarda a les dues.
2: Hola, bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Gràcies novament per ser amb nosaltres i en aquesta ocasió doncs, per parlar de tocs de campana. Expliqueu-me com comença, com sorgeix aquesta idea de voler parlar del campanar, de les campanes i dels tocs de les campanes. Com comença?
2: Jo diria que comença a partir de la motivació de la Teresa Carbonell, que tenia un record de l'últim campaner d'Esplugues, que havia viscut molt a prop d'ell i trobava a faltar les campanes de Santa Magdalena que sonessin.
1: Parlem del carrer
2: Montserrat
1: i de la gent que hi vivia, i que el darrer campaner d'Esplugues doncs, vivia allà al carrer Montserrat.
4: Sí, el senyor Marcial Fuentes i la seva senyora Anna Núñez,
1: que m'han dit que era molt important
4: la senyora dona, i tant, sí.
1: que sempre guiava,
4: tocava molt bé les campanes també ella, molt bé les campanes, sí.
2: A partir d'això ens encomana la idea de dir per què no poden tornar a sonar les nostres campanes, encara que només sigui per festa major o per segons quins actes. Comencem a parlar-ne i veiem que sí, que podem fer-ho. Parlem amb la parròquia, que són els que custodien les campanes. Les campanes són del poble, però les custodia la parròquia. Tenen un bon so, sabem que són bones, i es comença a contactar amb membres, amb gent que estan a diferents associacions de campaners. Arriba el Covid i això s'enredreix. Aconseguim organitzar dintre de les limitacions el primer acte de recuperar les campanes del nostre poble. No recuperar les campanes, sinó recuperar els sons de les nostres campanes. El primer acte que es fa es dedica molt a la història de les campanes, que estan recollides en un llibre de la parròquia, però va valer la pena que ens ho expliquessin la gent que les coneixia, i ens donen a conèixer que tenim unes campanes amb un bon so, amb una bona qualitat, i que poden fer aquesta funció de tornar-se a convocar el poble si reconeixem els tocs. I aquest va ser el primer any. El primer any en Joan Torres ens explica la història, i després dues associacions de campaners, uns de Sant Feliu, del Bisbat de Sant Feliu, els campaners, i els altres són de
4: d'Olesa
2: de Montserrat, que baixen amb un carrillón i baixen en diferents campanes, perquè les campanes de Santa Magdalena estan electrificades i encara no sabíem com s'havia de tocar diferent. I ens quedem amb les ganes de sentir tocs de campana. Sabem la història i sabem uns tocs i venen una gent.
1: I ens expliquen que cada campana té el seu nom. Vull dir que les campanes del campanar d'aquí de l'església, de la parròquia de Santa Magdalena, cadascuna d'elles té el seu nom.
4: Hi ha una que es diu la campana gran, es diu Magdalena, i té, bueno, les campanes van ser tirades quan la Guerra Civil, sí. Van ser foses per fer canons i per fer armament. Aleshores, quan es van tornar, quan es van posar el campanar, aleshores la campana gran es diu Magdalena, l'altra campana es diu Manuela. La campana gran li van posar una inscripció que diu: he callat durant quatre anys refeta de nou, reuneixo els fidels i fou padrí l'alcalde d'aquest municipi. o sigui que havia callat i ara ja tornava, refeta, tornava a donar veu. I l'altra, campana, diu: acabada per fi la guerra, cantaré els goigs de la pau. I aquesta fa fer, va ser padrí el senyor Gaspar Calvet, que era d'allà de Can Ramoneda, que li va posar el nom de la seva dona, que es deia Manuela. La primera va ser padrí l'alcalde, que era el senyor Melcior Llavinés en aquell moment. Són les dues campanes que tenim ara. Com ha dit la Lluïsa, els experts diuen que sonen molt bé, que són les campanes molt maques de una foneria d'Olot.
1: Molt maco els dos noms, Santa Magdalena i Manuela. Magdalena i Manuela, molt maco.
2: I el que ens fa molta il·lusió és que, i amb els tocs de campana, comença la festa major per nosaltres.
1: Per tant, seguirem la tradició de la que les campanes criden, el que sigui.
2: Ens convoquen.
1: Ens convoquen a casament, ens convoquen a festa major, ens convoquen.
2: Per tant, donem a l'equip, pensem, es convoca a festa major, amb el so de les campanes. La motivitat és aquesta. No fer-ho un altre dia qualsevol. Per tant, hi recuperem tons.
1: Però abans m'has comentat que les campanes que tenim estan totalment electrificades, o sigui, no?
4: Estan mecanitzades.
2: Estan mecanitzades, però es poden.
1: Es poden fer manuals, o sigui, són mixtes. Ara li diríem híbrides, són manuals i automàtiques, no?
4: Actualment les campanes poden tindre els dos sistemes.
1: D'acord.
4: O sigui, tu tens les campanes mecanitzades perquè no tens un equip de campaners, no tens uns campaners que puguin dedicar-se a tocar la campana. Llavors es van mecanitzar les campanes per aquest sentit. El que passa que aquestes campanes es poden tocar a corda des de dalt al campanar.
1: Des de dalt.
4: De dalt al campanar. Tu pots trucar un Àngelus que tens mecanitzat, o pots tocar l'Àngelus des de dalt del campanar amb el badall perfectament, i això és el que ens farà aquest senyor. O sigui que no sonaran els tocs de les campanes mecanitzades, només podent sonar algun, sinó que aquest senyor, ell directament des de dalt al campanar, faràs tocar els sons, diferents sons de campanes. Que inclús hi ha, a veure, moltes vegades les campanes, bueno, es poden també, el mecanisme es pot treure el mecanisme aquest, vull dir, es poden fer d'aquesta manera. Llavors, hi ha un sistema de tocar que és el toc només amb el badall, hi ha el sistema que és volejar campana, bueno, volejar, no donar la volta, sinó moure la campana, però llavors s'ha de fer amb corda tot això. Llavors convé que aquests tocs hi hagi, seria bo que aquí hi hagués algun gent que seria bo que fossin també músics, perquè si un és músic, no és que només hagi de ser explícitament músic, però si una persona és música, entén molt més el to del so de les campanes i és fàcil, més fàcil de poder tocar les campanes. Llavors fora bo que aquí a Esplugues sortís una gent, uns músics i uns no, que es poguessin dedicar a aquest tema de cuidar el nostre campanar, de cuidar les nostres campanes. Però mentre seria bo que estiguessin uns tocs que quan els sentíssim, com deia abans la Lluïsa, ja diguéssim: oi, això és l'Àngelus, això és toc de missa, això és toc de festa, això és toc, diferents tocs, no? El d'enterrament, que hi ha les diferents variants, si és home, si és dona, si és infant. Hi ha tota una sèrie. També hi ha els tocs de temps, que són tocs per espantar les tempestes. Ara, en aquests moments no calen gaire, però bueno, vinc a dir que hi ha molts tocs i, com hem dit abans, cada poble té uns tocs que no són iguals que els altres, que cada un té els seus. Qui fora bonic que hi hagués algú que fos capaç d'anar a buscar i rebuscar quins eren realment, perquè ara no tenim cap persona viva que hagi sigut, tenim un campaner actiu que ens pugui explicar com eren els nostres tocs.
1: Clar,
4: i aleshores fora bo que algunes persones es poguessin, això arribés a encendre aquest foquet amb una sèrie de gent que fos capaç d'investigar, de veure quins eren els nostres tocs, inclús crear-ne de nous, que no passa res. Es poden crear tocs nous que siguin els característics dels nostres pobles, que són els que valen fins que arriben, fins que se senten, o fins a on se senten els tocs de les campanes. Fins allà, aquell toc és el característic. Bé, és una mica... és aquesta idea, no? I el poble del costat poden tindre un altre toc semblant, però que no sigui igual, per tocar a lo mateix. I si és igual, perfecte, però no cal tampoc.
1: Teresa, veig que t'apassiona el tema de les campanes.
4: És que m'agrada molt les campanes.
1: Es nota,
4: sí, sí, es nota, es nota. M'agraden molt les campanes. I per això em sabia, bueno, em sabia molt de greu que les campanes nostres estiguessin, que no, no sonen gaire, i que inclús arribés un moment, com ha passat en altres llocs, que hi hagués gent que els molestés el so de les campanes i que arribessin a ser mudes. Les campanes és la comunicació que hi havia abans. Abans, els whatsapps d'ara, diguem-ho així, bueno, això ho dic jo així una mica, el whatsapp d'ara, la comunicació d'ara, quan passava alguna cosa important al poble, a foc, a tempesta, quan hi havia lladres, hi havia uns tocs, si algú sabia algun camp que robaven, hi havia uns tocs que avisaven a la gent. Era una manera d'avisar la gent que passaven coses importants. Un tema de comunicació important. I clar, si el deixem mut, doncs perdem algú que és molt nostre. I és una pena que és que, a més, les campanes són bé d'interès local. O sigui, aquí hauríem de demanar aquestes campanes, que es declaressin bé d'interès local, patrimoni. Perquè les campanes és un patrimoni, que és el que són. Les campanes són patrimoni. Hi ha, a més, bueno, hi ha dos tipus de campanes. Són les campanes que sonen a dalt del campanar, però també hi ha les campanes de rellotge, hi ha les campanes de carilló, que són aquestes campanes que donen la volta, no? I moltes vegades hi ha campanars aquí a Catalunya que fan servir perquè les altres campanes, les del rellotge, no les van tirar a terra, i llavors fan servir campanes de rellotge per, com a campana que toquen, però són campanes de rellotge. O sigui que és molt important també els rellotges dels nostres campanars. Si allò que ens sembla, aquell rellotge, si sona o no sona, les campanes, allò també té molta importància i és patrimoni cultural. I és bo que li donem la importància, sí, sí.
1: Doncs per les persones que ens estiguin escoltant, us volem dir que teniu una pàgina web que està feta per la Cofradia de Campaners i Carrillistes de Catalunya. Ho trobareu a la pàgina campanes.cat i també ho trobareu a través de Twitter amb el @campanescat. Totes les persones que estiguin interessades en el tema de les campanes i aquest patrimoni cultural que tenim al nostre país.
4: No, hi ha molta gent que hi treballa molt, eh? Si algú no l'ha vist, el que és molt maco de veure també és el campanar del Pi. Han treballat molt de l'església del Pi, han fet, bueno, dic com a exemple, n'hi ha molts altres, sí. Però han fet una tasca molt bona de rehabilitació i pujar del campanar i veure des de l'alçada del campanar tot el que són els terrats i de tota la banda aquella del casc antic de Barcelona. És una meravella, és una meravella.
1: Hi ha moltes zones que estan recuperant els tocs de campana. A la banda de Lleida hi ha un grup de gent jove també que ho està recuperant. Hi ha concursos, es fan trobades de campaners i de tocs de campanes, eh? Vull dir que és una cosa ben viva. El que passa, que el que deies tu abans, no? Que amb tot això de la comunicació que tenim ara virtual i els whatsapps i els instagrams i tot això, hi ha coses que es perdran. Però existeix, eh? Hi ha gent que encara ho està cuidant.
2: Precisament ara estàvem parlant amb la Teresa si l'Iscle podria gravar tot l'acte, perquè te'l podríem deixar, sí. Perquè segueix sonant. Perquè escoltant a vegades el toc, no acabes d'interioritzar-lo. Els tocs de campana s'interioritzen quan s'han escoltat moltes vegades. Per exemple, jo treballo a Sant Just i la campana de Sant Just toca a Àngelus mecanitzat. Però jo el reconeixo, perquè a mi m'arriba l'ona i jo el sento, són les 12, però no perquè és les 12, sinó perquè el sento, o sigui, arriba a molts llocs. Ara, que hi hagi gent que no l'escolti és una altra cosa, perquè tu t'has de posar en predisposició de voler-lo escoltar i parar-te per escoltar-lo, per adivinar-lo què és, però et sona. Jo crec que n'hem de fer difusió a la ràdio i a altres llocs, perquè la gent s'habitui.
1: Doncs estem aquí per
2: eduquem.
1: Això, eh?
2: Ja, però hem d'educar el so, perquè no el reconeixem. Jo ara, en aquest moment, si toquen a foc, potser sí, però si toquen a difunts...
4: Si toquen a foc i sents els bomberos, segur.
2: No, home, no, esclar.
4: No, però no el reconeixem.
2: No el reconeixem.
4: No el reconeixem.
2: Vull dir, reconeixem alguna cosa que ens ve la memòria molt antiga, ens ve la memòria, però no és això. I ara, una mica, romànticament, seria això, recuperar aquestes coses pel nostre poble. Tenim unes bones campanes, doncs aprofitem-les. I és un acte senzill, és un acte del poble, és un acte participatiu. Volem que sigui, és la nostra gent, del senyor Blay, perquè hem anat a buscar un mestre campaner, però l'acte està fet i organitzat i participat per la gent d'Esplugues, com han de ser les festes majors.
4: Sí, senyor.
2: Que no ha de venir
4: sí,
2: ningú de fora. Bueno, sí, sí, que pot venir algú de fora, però que sigui viscut per la nostra gent i participat per la nostra gent. Per tant, què més volem per una festa major? Començar així.
1: Doncs que ha de ser així, organitzat per la gent d'aquí, que això no vol dir que no pugui venir de ningú de Girona, com en Blay, a il·lustrar-nos, però que la base i el gruix organitzatiu estigui fet per la gent d'Esplugues. I en aquest cas, donar les gràcies als grups organitzadors, que són veïns i veïnes, i també...
4: Associació de Veïns i Veïnes d'Esplugues.
1: Exacte, i també...
4: La parròquia de Santa Magdalena.
1: Sí. I donar també les gràcies a la coordinadora d'Entitats de Cultura Popular, que és la que aplega
2: coordina tots els actes de
1: Santa Magdalena, que volem que Santa Magdalena sigui la festa major que representa la cultura popular i el patrimoni cultural de la nostra població.
4: Exacte.
2: Sí, senyor.
4: Ho has dit molt bé.
1: Voleu afegir alguna cosa més?
4: Agrair
2: la Ràdio d'Esplugues,
4: sí,
2: que ens hagi donat aquest temps per poder explicar aquest acte, que és una bona feina la que feu.
4: Home, i tant. I
1: doncs,
4: tant.
1: Nosaltres estem aquí per vosaltres, si no, no tenim sentit. Doncs repeteixo, la Lluïsa Morera, la Teresa Carbonell, moltes gràcies per haver vingut, per haver-nos explicat aquest acte. Doncs amb vosaltres us ha acompanyat la Isabel Almató i el control tècnic en Jordi Udina.
0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Arriba el Festival Arrelat. Música, cançó, dansa d'arrel. Aquest dissabte, 3 d'octubre, al Casal de Cultura Robert Brilles es realitzarà la presentació del Festival Arrelat. Enguany es fa èmfasi dels valors i dels eixos que reforcen aquest festival, que són el patrimoni local, la perspectiva de gènere i la cançó. I en quant al patrimoni local, es farà un homenatge al Ball de Nans, que enguany fa 45 anys. El Ball de Nans és una peça fonamental que dona origen a la nostra cultura popular i a la Festa Major de Santa Magdalena. Aquest dissabte es farà la presentació de la programació del Festival Arrelat per tot el mes d'octubre i assistiran els artistes i els grups que ompliran el cartell d'aquesta edició 2026. Una vegada s'hagi fet la presentació, hi haurà ballaruca i podrem ballar amb el grup Hidra. És un grup que ens presenta música tradicional, improvisació electrònica i una clara vocació per fer-nos ballar. Les entrades al festival ja estan a la venda a través de la plataforma cotetickets.com. Només heu de posar la paraula en el cercador Arrelat. Festival Arrelat d'Esplugues de Llobregat, del 3 al 31 d'octubre. Música, cançó, dansa d'arrel.
0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. De dilluns a divendres a les 4. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: Sabies que una gran part de les urgències mèdiques es poden resoldre sense haver d'anar a l'hospital? Si no et trobes bé o si et fa mal res, el millor és trucar al 061. Al 061 sempre tens un metge o una infermera a prop per atendre't, orientar-te o indicar-te a quin centre sanitari t'has d'adreçar en cas que calgui. Per una salut millor, 061 CatSalut respon. Generalitat de Catalunya.
5: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, Centre Excursionista, Tradicions i Costums i Cervell per al Lleure i Ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També trucant al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Els infants del refugi és la obra de teatre infantil i familiar que ens presenta l'Avent Centre Cultural el proper 3 d'octubre a partir de les 5 de la tarda. Una aventura que parla de pau, amistat, esperança amb els ulls de la infància. Els infants del refugi és una proposta emotiva que combina aventura, sensibilitat i valors universals. Una història plena d'humanitat en el que ens diu que en els pitjors moments podem obrir camins cap a un futur millor. Aconsegueix la teva entrada i fes la reserva a través de la pàgina web de l'Avent Centre Cultural o de la pàgina nyac.cat, Arts Escèniques de l'Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, Esplugues de Llobregat.

Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Esplugas FM. L'Avenç, centre cultural Esplugues de Llobregat.

0: t'escriuré que sí que va ser fàcil. T'estic cantant la nostra història en un paper.
1: Marxaré recordant tots aquells dies i amb el somni

els pardals, que tot segueix igual. Que quan recordis el meu nom, una part de tu vibri a tot drap. Que cantin els pardals.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: He deixat de viure al carrer. Ja no em faran por els dies de pluja. Per fi, dormiré tranquil sense que em desperti la vida nocturna o algú per humillar-me. Cada dia somiava amb la clau de la meva llar i ara que ja la tinc, només puc pensar en els centenars de persones a Barcelona que no la tenen. Sisplau, col·labora amb ningudorminalcarrer.org, Arrels Fundació. Aquesta falca radiofònica l'hem gravada íntegrament al carrer. Mira com ho van fer al nostre YouTube.
2: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 26.